0: Presentació ciutadana per al desembarcament pirata d'enguany, un dels espectacles més emblemàtics de les festes del mar. La ciutadania ja es pot preparar per formar part d'un dels espectacles més esperats de l'estiu. Ja estan obertes les inscripcions per participar, com dèiem, en el desembarcament pirata 2026, que es podrà formalitzar fins al 12 de juny. El desembarcament pirata és un dels actes centrals de les festes del mar i té com a element clau la participació popular. Qualsevol persona empadronada a Castelldefels pot inscriure's per formar part de l'espectacle com a integrant de l'elenc. La dotzena caminada contra el càncer a Castelldefels aquest diumenge, l'activitat organitzada per la secció local de l'Agrupació Espanyola contra el Càncer forma part de la Setmana Sense Fum de Castelldefels. A partir de 2:15, amb sortida des del Passeig Marítim, amb l'Avinguda República Argentina, el Baixador i arribada a la plaça de les Palmeres. L'activitat comptarà també amb actes complementaris un cop acabada la caminada. I el millor futbol internacional sub-8 es reuneix a Castelldefels. Del 29 al 31 de maig, jugadors de 7 i 8 anys d'edat de 30 equips europeus disputen el primer torneig C-Cup. Futbol Club Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain o Sporting de Braga competiran en clubs locals i del nostre entorn, com la Unió Esportiva Castelldefels, l'Sporting de Gavà o l'AE Prat, entre d'altres. És tot de moment. Aquestes i altres notícies seran ampliades ja en el decurs de l'informatiu. Fins després.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
7: Cápsulas de salud.
8: I tal com avançava fa uns dies,

0: Una mica el programa complet. El dimarts vam fer una acció a la plaça de l'Església, hi ha unes xerrades i això, que van anar molt bé, que la gent va rebre de manera molt positiva. I aquest dissabte tenim la gran acció de promoció entorn a aquesta Setmana Sense Fum, que serà dissabte 30 a les 10:30, a dos quarts d'11. Una caminada solidària i saludable que s'inicia en l'estàtua de Dari Tomar, a la zona del Baixador, i que amb la col·laboració de l'Associació Espanyola contra el Càncer. És una proposta que portem fent molts anys i que aquest any li hem volgut donar una miqueta més d'intensitat com a acció comunicativa i com a promoció. I per nosaltres té molt de sentit aquestes accions de promoció de salut en què intervenim doncs, els serveis de salut, en aquest cas els centres d'atenció primària, les entitats locals de promoció, no? Que hi ha coordinació amb l'Ajuntament. No sé si la Pepa vol explicar-nos una mica.
1: Pepa explicarà també en què consistirà aquesta caminada, que, com diem, serà demà a dos quarts d'11 des de la platja del Baixador, des de l'escultura d'Ari Tomar.
2: Exacte, sortirem d'allà de l'escultura de Lorenzo Quinn a les 10:30. Llavors, els que tingueu que venir a la caminada, vingueu una miqueta abans, perquè l'Ajuntament us ha preparat una gincana i aleshores us donarà una bossa amb uns productes per poder fer proves respiratòries, no?
0: Mm-hmm. Vale. Exacte.
2: Llavors, si podeu estar una miqueta abans, doncs millor que, perquè a les 10:30 la intenció és sortir ja i començar a anar cap a passar les palmeres. Llavors, per aquesta caminada, com cada any, no cal fer cap inscripció. Nosaltres no fem samarretes ni res d'inscripció. Sempre tenim algun tipus d'acció, de producte o alguna cosa perquè la gent col·labori, no? Amb el donatiu. Aquest any el que hem fet és una rifa solidària. Llavors, a la sortida vendrem uns tíquets, que tothom que vulgui comprar, el tíquet val 2 euros, i amb això entrarà a la rifa que farem quan arribem a la plaça de les Palmeres. A la plaça de les Palmeres el que farem serà una ballada de sardanes, però sense copla. O sigui, no tenim diners per fer llogar una copla. Llavors ho farem amb música, que el nostre amic, el Josep Dios, del grup Divertiment, ens posarà a l'equip de so per poder posar les sardanes, i seran sardanes curtetes i divertides que estan enllaunades, que se'n diu, no?
1: Molt bé.
2: Llavors, quan la ballada, en teoria, considerem que en una hora arribarem aproximadament de baixar les palmeres. Llavors, començarà la ballada cap a 11:45 i la rifa, doncs, jo entenc que mentre que venem els tiques, a tothom que hi hagi per allà, cap a 12:00 o així la farem perquè no es faci gaire tard, perquè tothom té ganes ja de marxar, perquè si fa molta calor i anar a dinar, d'acord? Llavors, només voldria donar les gràcies a tots els establiments que han col·laborat per fer aquesta rifa. Us els diré a tots. Tots han donat vals doncs, per esmorzars, berenars, menús. O sigui que la gent que vingui s'endurà coses bones, eh?
1: Molt bé.
2: Mira, els establiments són el restaurant Can Jové de Gavà, el Bocados, la Gijonenca, les carnisseries Soler, que ha portat un pernil, que és el que també és diferent, que això fa molta gràcia, el restaurant Andalucía, el Taulell, l'Artesana, Bebe Burger, Can Pérez, Nati Rollo, que ha donat un rellotge, molt xulo, Rat de Siam, que són productes naturals, El Empedrado, La Paca i dos que són d'estètiques, que són uns vals de tractament. Vull dir que això, els donem les gràcies des d'aquí a tots ells per tota la seva aportació. Després, recordem que tots porteu mesures de protecció solar, que porteu aigua, d'acord? Un barret, si no, nosaltres tenim unes gorres que ens han portat aquest any noves que són molt xules, vull dir que també la podeu agafar. I crec que no em deixo res. Volem donar les gràcies també a tots els que sempre col·laboren amb nosaltres en la caminada, que puguem fer ara, que com ha dit l'Anna fa molts anys, fa 12 que la fem, o sigui que ja són molts.
1: La dotzena, eh?
2: 12 anys ja. I després també recordar que, que tots els serveis que ofereix la nostra associació són totalment gratuïts i que només que algú que necessiti pot trucar al 900 100 036. Torno a repetir, 900 100 036, i us atendran les 24 hores, els 365 dies l'any. O sigui que fins demà, a Baixador. Vinga,
1: a caminar, a caminar, es tracta de caminar, no és cap curs en aquest cas.
2: No.
1: Anna, hi haurà activitats també, paral·leles, no?
0: Com deia, hem volgut incorporar una miqueta de novetats en aquesta caminada, no? Perquè també tingui opció de que més població es pugui engrescar. Per una banda, com ha dit la Pepa, a l'inici de la caminada repartirem unes bosses amb una sèrie de materials i

0: durant la caminada hi haurà unes estacions on farem amb els equips d'atenció primària doncs, una sèrie de proves o una manera de comprovar quina és la nostra capacitat respiratòria i sobretot reflexionar no? d'aquesta importància de viure respirant millor. I un cop arribada a la plaça de les Palmeres doncs, trobarem les sardanes, que ha comentat la Pepa, no? que és una proposta molt divertida per a les persones que els agrada ballar aquestes sardanes, però a més hi haurà un taller de fisioteràpia respiratòria conduït per una fisioterapeuta respiratòria de l'entitat Nippon Sanso Healthcare, que és una entitat de teràpies respiratòries domiciliàries que està aquí al municipi i que moltes persones que tinguin pues, màquines domiciliàries de respiració, oxigen domiciliari, segur que coneixen aquesta empresa perquè són les que els subministra a través del sistema públic. I llavors aquesta fisioterapia farà aquesta fisioterapeuta, perdó, farà aquesta taller de fisioteràpia respiratòria oberta a tothom, sense inscripció, de manera totalment gratuïta, al centre del CUP de la plaça de les Palmeres. I a l'altra banda, a la recent inaugurada pista de bàsquet, hi haurà també una dinamització de partits 3x3 de bàsquet per la gent més jove o la gent que li agradi aquest esport, doncs també poder fer aquesta proposta esportiva. A més, estarà la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, explicant sobre mètodes per deixar de fumar, fent captació de pacients que vulguin engrescar-se, agendar cita amb la seva professional per que els assessori de la millor manera. També repartirem fruita, també doncs, tenim aquesta proposta de la venda de productes solidaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer. O sigui, jo crec que és una proposta molt completa i per tothom que s'engresqui a venir, i si no, els que passin per allà, doncs segur que també s'incorporen a tot això.
1: Doncs, Meritxell Areny, què tal?
2: Hola.
1: Com estem? Del cap al castell i és infermera. I, doncs, podem difondre que hi ha tres productes bàsics per deixar de fumar, tres fàrmacs.
2: Això mateix. No? Tenim tres fàrmacs de primera línia que tothom qui vulgui i estigui decidit a deixar-ho, que es pot adreçar al centre d'atenció primària que li correspon. Llavors, el que no està finançat però està de tota la vida i és igualment eficaç és la teràpia substitutiva de nicotina, que tenim en format pagats i en format comprimits. Sempre va bé que vagi de la mà una cosa amb l'altra, perquè el que és el pagat es va dissolent, es va absorbint de forma constant, i llavors el comprimit, el que seria un rescat quan hi ha aquell moment, aquell cigarret que no pots deixar de fumar perquè tens aquest desig incontrolable. No? Normalment hi ha cigarretes que als 5 minuts de no fer-li cas al desig marxa, però hi ha fumadors que tenen aquesta dificultat, i llavors sempre és un reforç en el procés de deixar de fumar. Aquest seria el primer i el més antic que existeix de sempre, i es pot donar amb dones embarassades, que està el tractament finançat amb el projecte d'embaràs sense fum, i es pot donar també amb adolescents. ¿Vale? Després hi ha altres dues molècules que el tractament els primers dies et permet fumar, perquè es van omplint els receptors nicotínics del cervell i abans no et dona el desig, i és la manera de que es pot tolerar una miqueta millor l'absorció. Llavors, aquesta molècula és el tractament curt, és la citiciclina o citicina, que és per 25 dies, hi ha tres laboratoris que el tenen a la venda, i després hi ha el tractament llarg, que hi ha dos laboratoris, i és la vareniclina. Vale? I aquest el que permet és també doncs, durant uns dies es pot fumar, i el tractament dura per 3 mesos. Llavors, depèn del perfil de pacient i segons les creences que nosaltres a consulta valorem, decidim quin és el tractament que li pot encaixar millor amb aquell pacient. Llavors, doncs, que sapigueu que quan decidiu deixar de fumar, el seguiment, l'abordatge per infermeria dona un millor resultat, que es fa un acompanyament durant un any, i que s'intercalen visites presencials amb visites virtuals amb la meva salut a través de la consulta o a través del telèfon.
1: Molt bé, facilitats per deixar aquest hàbit.
2: I que no falteu demà, sobretot, eh?
1: A la caminada.
2: Tothom demà a les 10 allà per repartir bosses i ja començar, que és una activitat molt xula, amb Clau Ciutat, amb l'Ajuntament, amb els CAPs, amb la xarxa social contra el càncer, i que no pot faltar ningú, vamos.
1: Molt bé. En el baixador, l'escultura d'Areto Martínez Queen a 2:15, doncs, a caminada popular. L'acte que clou, i amb aquestes activitats complementàries que també ha explicat l'Anna Gil, la Setmana Sense Fum. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, gràcies. Tècnica de Salut Municipal, Meritxell Areny, infermera del Cap al Castell, i també Pepa del Cacho, presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer, aquí a Castelldefels. Que vagi molt bé demà.
3: Moltes gràcies. Bon dia. No falteu. Càpsules de salut.
1: Aquest divendres, a partir de la una del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del Ple Municipal. Aquest divendres, a partir de la una del migdia, Ple Municipal.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Ahí sí son. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: de Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: that. Just listen to me.
1: Lou Reed ha muerto.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Wow, rap cosmètic. Good night, everybody. Com estem aquesta nit? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Així que, all right, we back, fellas. Espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B. Des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro, reggae de l'Axelman, sense mella. Entre tantíssimes influències possibles, com ritme i notes a combinar en una partitura. I, bueno, no m'he matat molt, perquè aquesta és la de la setmana passada, i m'agrada dir-ho, perquè si no us havia de compte, és la mateixa broma, perquè se m'han acabat les de low cost, o sigui, anar a tornar a comprar, i, bueno, però estic esperant, hi ha una mena de saturació a les xarxes, així que, bueno, per això, repeteixo, si m'ho permeteu, i res, doncs, bueno. Així que, ja sabeu que això és la cara, que és un problema inesperat, perquè avui portem cosetes també un tant diferents, com sempre, com aquest format, torna al format dels blocs, en recop, I, bé, com sempre, doncs, aquí ja anem a presentar-nos com cada nit, ja m'anava ja per les rames, deia. A veure... Escolto que ens estem preparant, no? Perquè anem per la galàxia, un UFO, a la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical. I a la cabina del control tècnic, el nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, amb tots vosaltres, Sebas Crapier! M'encanta l'explosió.
1: Molt bona nit.
0: Bona nit, Sebas. Com estàs?
1: Tot bé. Tot correcte.
0: Ui, m'alegro. Tu m'agrada perquè així és a la línia, eh? No recte ni correcte. El recte pots torçar una mica, no? Vam parlar.
1: Sí.
0: Correcte, però podem torçar. I mitjons? Digue'm.
1: Potser.
0: Potser, a veure. Pantera Rosa? No. Ah, vaja, hòstia, boníssim. Avui tenim la temàtica Patricio, eh? Aquí tenim aquest Bob Esponja com a protagonista. I bé, avui anem per una mica d'esponja. La cosa va en certa forma, bueno, un degradat. Ara parlarem, no vull tirar aquí informació prèvia. I bé, doncs, aquí ja sabeu, doncs, com sempre, ha de sonar el nostre predilecte, no? Brasil! Brutal, no? Aquesta distopia, no? No té res a veure amb res d'això, però és per celebrar. És a dir, que m'agrada molt com Brasil fa la celebració dels gols. I bé, com sempre, una abraçada al koala, de koala, una abraçada al koala i el koala que li dona una abraçada al Kiro, eh? I al J. McKeever, que és dos, d'aquestes dues llegendes, millor dit, dos dinosaures de la casa. Els quals, doncs bé, doncs aquí han sigut uns pilars de la ràdio i bueno, aquí un president Daniel, a.k.a. Nomadical, que hem vist seleccionant i presentant la selecció musical perquè entreu amb bon peu al cap de setmana i les orelletes ben netes, així que let's go, fellas! Molt bé, això, així estem, no? Sense més dilació, això ho he eliminat, Sebas, no t'has donat compte, ho he tret per dir-ho jo quan vulgui, això. Perquè al principi ja era com sí, però ja no, aquí tenim, no? Bueno, doncs aquí està la cosa, avui doncs entrem amb aquesta, anem a dir, anem a portar un escalat, un degradat. Avui el programa d'episodi diu rap degradat d'intensitat, ja veureu per què, i bueno, doncs estem amb aquest episodi número 12, programa 162, de la temporada 2. Bueno, per si algun dia traiem uns 10 DVDs o alguna cosa, doncs podeu classificar-ho bé, bàsicament, no per altra cosa. I, bàsicament, doncs aquí doncs ja entrem en matèria. Avui portem una classificació de l'estil de l'ordinador, no? Jo que podries seleccionar, vista por, pam, o la pestanya, de l'ordenar. Aquí, en aquest cas, medim la intensitat de més a menys del rap i ja sabeu que també toquem les nostres arrels, les nostres, les meves, les de tots. Bàsicament, tots venim del mateix. Doncs molt bé, ara anirem amb algú molt interessant, que seria, a veure, Sebas, tirar algun...
1: Bloc 1.
0: Molt bé, aquí, bloc 1, anem amb un dark core, bàsicament, el qual vindria a ser aquest core com un gelat que dins té una textura sorpresa, no? És a dir, carmel, perquè sí, doncs aquest core que té, doncs aquest core és bastant fosc i bastant fosc i representa molt bé amb el grup que comencem avui, que és Cannibal Oaks, amb el seu temazo de B-Boy Alpha.

0: Un temazo, quines instrumentals, bàsicament Cannibal Oaks, la toquen bastant bé, B-Boy Alpha, el qual s'ha extret de l'àlbum de The Cold Vein 2001, representa aquest àlbum, el qual doncs, Cannibal Oaks van gravar The Cold Vein quan Nova York encara creia que el futur era de ser i formigó, déu-n'hi-do, Gotham City, anem a dir, no? Aquest tema també sona a pastís, pastís aquí ben carregadet i a un passadís llarg, fluorescent trencat, ment que no descansa i parpadejant, no? Aquest estil, aquest ambient, no? Que li donen, sonen com si el futur doncs, ja hagués arribat, en certa forma, i hagués demanat l'evolució. Aquí torno, passadissos, ciment, paranoia, Avui tenim rellotges intel·ligents que mesuren els passos, no? Però ningú mesura el buit, progrés, em diuen. Abans temíem morir, no? I ara temen no ser vistos mentre vivim. Avui seguim igual, no? Envoltat de tecnologia, però amb la sensació de que ningú sap on ha deixat l'ànima. Així que comencem fort perquè ningú es confongui. Això no és benestar, és diagnòstic. Doncs molt bé, anem amb sorpresa, anem amb algú que ens agrada aquí tant en seves que m'he un present aquí, Daniel, i que no m'ha dit el que més que és les nostres xoxes socials. Segueix-nos a Instagram. Doncs molt bé, això és l'Instagram, ho heu escoltat aquí. I ara anem al nostre podcast, em podeu trobar. Allò tan màgic, també,
1: RadioCastelldefels.org.
0: On podeu trobar tots els programes gratis a la carta i sense publicitat. Per ara. Molt bé, això. Molt bé. Jo m'ofereixo fer-me un tipus de maeso aquí a la cara, pintat, vull dir, però hauria de sortir,
2: nice.
0: No?
2: Nice.
0: Sí. La sirena. Ja estic fent publicitat encara que no n'estan pagant res. Però bueno, està bé, no? Podria estar curiós, no? Una cosa així. Bé, això no, està a les mans, igual estic fent broma. Doncs bé, doncs ara continuem amb un tema també bastant autèntic, bastant fosquet, Per anar a les fosques, doncs encara veuries menys, Però aquí tenim Nonfiction amb el seu 4Ws. Why haven't you learned anything? It's all there, it's all there. Toynbee and those books on the shelf. Suppression breeds violence. You're gonna raise the curfew an hour? Will you look outside? You see that kid? Last week he just wanted to get laid. Now he wants to kill somebody.

0: East. Esteu escoltant La Cara B.
1: Doncs bé, molt bé, molt bé. Quina cosa, quina producció més fosca, quins elements, sincerament, també aquestes produccions dels 90-2000 tenen un altre caire, tenen un altre toc, el qual doncs, també és d'aquesta part més, més del sample, més tirada del que són els seqüenciadors de del moment, el qual doncs, clar, és un so molt autèntic, molt tancat, molt fosc, però que avui dia doncs, encara remasteritzant, encara sona més brutal, no? Aquests sons tan únics, aquestes melodies, quan Non-Fiction doncs, té aquesta fixació, sobretot per aquests ritmes ben foscos, ben carregadets de podredumbre, per descarregar allà, perquè és gent que també doncs, parla molt de la crítica social, no? Del moment, parlant de la realitat del que es viuen, i òbviament, doncs, és el que volen transmetre les seves lletres. El qual, doncs, aquí, Non-Fiction, amb aquest àlbum que té de The Future Is Now, 2002, imagineu-vos, doncs, bé, doncs, portant aquest 4Ws, no? Que seria el qui, què i quan, on, les quatre preguntes bàsiques, la cinquena, el per què, va ser acomiadada per improductiva, Això és el del periodisme, tenen aquestes quatre, no? Les quatre Ws, no? I, bé, vivim també informats de la nàusea, entenem que menys que un hàmster amb wifi, no veiem res, no entenem res, perquè ho sabem tot, en teoria, ja. Ha aparegut moltes coses i no, queda molt per saber encara, el qual, doncs bé, seria interessant doncs, sempre saber i aprendre alguna cosa nou perquè ens portarà doncs, a una evolució una mica més en comunitat, saps? Perquè si no, si ho deixem tot a mans d'altres, al final acaba sent una altra història, no? Però bueno, ja anem entrant també amb el que seria, doncs avui, doncs, vivint formats, no? Però no entenem tampoc moltes coses, però aquí, amb aquest programa, igual no entendreu res tampoc, això és la idea, no? Que penseu una mica, no? També ho podria fer molt fàcil i fer una llista de cançons i dir el que podeu trobar a Google, no? Però bueno, us fot una cançó aquí, esteu escoltant altres coses i dius, ui, què està passant? No entenem res. Bueno, també la música rap, una de les grans coses que porta és missatge, no? I, bueno, doncs aquí, Non-Fiction, no t'explica el món, te'l llença la cara i se'n va. Així que, molt bé, anem a continuar amb Percy P, amb el seu tema. Agafeu-vos fora, no es diu així el tema, es diu Raw Hit.

0: la cara B.
1: B i d'en Rau, la cosa d'en Quiro, la baueta aquesta era el Quiro. No m'he perdut, P amb Rau, hit, brutal. Quina instrumental, quina caixa, com cau el combo. Bueno, posa'm un ritme, no? Són aquests tipus de sons que són mantres, que acaben sent un ritual, que acaben una hipnosi, perquè són molt marcats, i en aquest cas, doncs, amb aquest superàlbum de Perseverance del 2007, doncs Percy P escup síl·labes com si tingués pressa per sobreviure, més aviat, i no hi ha metàfora bonica, hi ha urgència. Com ara, tot és ràpid, tot és intens, però ningú escolta, parlem més que mai i diem més que mai. Rau Hit sona això, calor sense abraçada. Molt bé, anem a un tema bastant clàssic, ja anem baixant una mica la temperatura, podria haver arribat a més graus Celsius, però no, perquè avui a l'estiu portarem el canyero, no? I ara anem amb un tema de la Old School, un dels grans, a la qual, doncs, a veure, sí, el Scientific, amb el seu I and Them One.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: I'm the damn one. Quin tema, eh? Scientific. Brutal, amb K final, eh? I'm the damn one. Amb aquest temazo està extret de la onda Criminal del 1994, a la qual doncs Scientific va morir jove. Però va deixar una cosa clara. No tothom està fet per encaixar, eh? Avui et diuen, sigues tu mateix, però només si ets rendible, eh? Somrient i optimitzat. Si no molestes, millor aquest tema és per als que no entren a l'Excel de la felicitat. Estaré tot anotadet allà, no? A l'Excel, a veure quines coses bones paren. No. Això, hi ha un tema aquí darrere que és molt interessant, que no trauré avui, perquè si no s'acabaria el programa ara mateix i no tindríem temps d'escoltar més música. Però igual, anem a continuar. Un altre bloc.
2: Bloc 2.
1: Yo, doncs molt bé, aquí estem al bloc 2, eh? El bloc 2 d'aquí de la favela. Tenim aquí Hard Street, amb el seu títol ja Hard Street, eh? La calle dura, eh? No creieu, suposo que ho traduís, però bueno, dic Hard Street, eh? La calle és dura i no de pedra de tocar-la, sinó de viure-la, no? I aquí està la cosa en part més real, no? Aquells artistes, doncs, acaben plantejant, doncs, certa... anem a dir, fer servir la música com una arma, no? Com una eina de canviar les coses, no? Bàsicament. Doncs anem amb un tema, avui aquí entrem en aquest segon bloc, de Big Noid, amb el seu temazo de Usual Suspect.
3: Yeah, yeah, yeah, I didn't forget about your Queensbridge motherfuckers. Roll them all deep in this motherfucker. Yeah, yeah,

me lock it. No doubt, kid. Now we out. Now we out, kid. Yo, gente, mano, Luis, qué brutalidad aquí. Ve aquí, gran Big Noid, aquest Usual Suspect, un tema d'estar tranquil, ja, baixant el ritme una mica, tenen aquella constància, aquella cadència, i a més que la base és d'admirar també, són aquells instrumentals les quals les reconeixes ràpid, no? A més aquí, aquest és un remix que té de Stretch Armstrong, que seria doncs inclòs a dins de l'àlbum d'Episode of a Hustler, del 1996, gran any. Quantes coses van passar el 96, tant per bé com per dolent, I aquí, doncs, des de Queensbridge, va ensenyar que la violència no sempre crida, de vegades es normalitza, o sigui, és pitjor, i avui no necessites carrer per sentir pressió, n'hi ha prou amb una notificació. El qual, doncs, tothom sospitós, tothom vigilat i tot i així seguim posant, No sé, 3 o 4 fotos pujarem per demostrar que estem aquí al món, un mateix post, m'encanta. I no és crítica, és simplement observacions d'aquestes que faig jo, molt, que heu de posar molt en dubte, tot això. I doncs ara anem a continuar amb un gran tema d'una combinació que a mi sembla espectacular. S'ajunten dos grans, un de la producció, em sembla que és un dels millors, sens dubte, perquè té aquesta facilitat a l'hora de samplejar, de trobar el sample, de jugar amb el jazz, no? El jazz que és tan efímer de forma, no? Tan lliure, i que bé que sona, I el jazz, doncs, aplicat al hip-hop, és una panacea, és una gran descobriment, sobretot quan ets tranquil·litzar-te o simplement per descarregar unes bones líriques, no? Doncs aquí entraríem amb alguna mica més carrer i estem parlant de Freddie Gibbs amb el seu temazo de Chugging. Somebody warned the West. Nigga ain't running. Somebody. Nigga ain't running no more. The legend of Nigga in color. Rated PG. Parental guidance suggested. Yeah. For sure. Nigga, she be like, yo, a friend. You a real nigga. Yes, baby. Real nigga. You like shit. Front to the back. Respect, man. Respect. Respect, nigga. Yeah. Niggas be like, Fred, you ain't never lied. Fuck the rap shit, my gangsta been solidified. Still do my business on the side. Bitch, if you police, then pay me, no, never mind. I was thugging, black and red laces in my number threes. Take a pull up off the wood and let that motherfucker breathe. Sit outside of Buster crib and let that motherfucker leave. Walk his ass back in and put him on his motherfucking knees. Thugging, never taking no for an answer. Might just take a loss, but bitch, I'd rather take my chances. This liquor

de la cítara, una cítara, no inventava, no, molt, un instrument molt panjavi, molt d'Índia, brutal, com sona. Grans influències també treia aquest gran samplejador, Madlib, una màquina, una bèstia a l'hora de seleccionar el so, el tall, aquell break, i dir, pues aquí voy con esto, increïble la producció que té aquest àlbum de Piñata, del 2014, la Piñata, i que dona els copis al nen allà a la Piñata, molt bé, una imatge brutal, m'encanta. I aquí, el nen, hi ha una metàfora molt, molt bona aquí, això no la diré ara, no em vull enrotllar, però és molt bona, aquesta me la noto per la setmana que ve. La Piñata, la metàfora de la Piñata, ja així queda clar. I aquí Madlib fa el que, o sigui, fa que el crim soni elegant, perquè Freddie Gibbs et recorda que no ho és, per la qual cosa, doncs aquest contrast és exactament la nostra època, no? Filtres bonics sobre realitats lletges, estètica de luxe, ètica de saldo, no? Com, què passa aquí, no? I ballem entre, això ho intentem, almenys ballem mentre el vaixell fa aigües, anem amb el Titanic i anem aquí, 2026, doncs sí, i ara anem a continuar amb els senyors de l'underground, que són Lords of the Underground, amb el seu temazo de Never Faded.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: B, B, B i tan rare, tu, aquí. Sense més dilació, dilatació, distorsió. Anem a presentar-nos, eh? Això, aquesta m'agrada, aquesta. Aquí, aquí l'he tret aquí, per, bueno, és que m'agrada fer perquè... Per, mira, que fa un tio fotent tai chi fora, però m'agrada perquè em recordo d'una pel·lícula i m'agrada, ho fa bastant bé, fa bastant bé. Dic que em faci unes classes. Bueno, la idea és que, clar, això ho estem reestructurant. Per construir, primer tiren a baix l'edifici, no? I llavors, clar, anem fent canvis, però perquè porto una cosa més endavant de format que, bueno, no us ho podeu esperar. O sigui, ja no, és una passada. No, no, muntant aquí una falsa expectativa, no? No, no és veritat. Vaig modificant, perquè ja sabeu que vaig modificant i m'agrada, perquè aquí, però, aquest està com més desestructurat, però perquè ja és un reflex, no?, de la societat al final, no? Jo em desestructuro a mi, desestructuro el programa, què passa aquí? És un joc, és una controvèrsia, és un Ouroboros, no? És el pez que se muerde la cola, eh? Què més podríem dir del demà? Què se t'ocorreix, Seba? Què se t'ocorreix una cosa més d'aquesta? A veure?
2: Sí.
1: Messi, Brasil, és un golaç. Atenció, perquè ha vingut el nostre reporter especial. A veure, un moment, a veure qui tenim aquí.
3: Hola!
1: Bueno, ha sortit millor del que pensava. Bueno, aquest passat de la Budweiser, bro. Hola! No havia nascut
3: encara. Charles, tengo una chicletera, cloetera, 109 millones, 125, 120 millones. Si quieres tradear, contactar con Roblox en Liam Pro 3758.
1: Que crac, bueno, se'ns ha colat aquí un... se'ns ha bugueat el sistema i ha aparegut un missatge de l'Anonymous, que està tradeando, no sé què, una història, farmeando aures i tal, una cosa, nomenclatura nova, que no... que jo estic molt viejo per aquesta cosa, pues no sé, pues aquí està el crac del Liam, eh? Què tal, Liam? Born in it. How are you, mate? How are you doing?
3: I am.
1: Yeah, you are. You are Liam. I am. Yeah, molt bé. Liam the greatest. Molt bé. Aquí un plaer tenir aquí aquest campió.
3: Sí!
1: No, però això no ens ho esperàvem. Aquí el Sebas haurà de retocar moltes coses. Ara haurà de comprimir la senyal de la ràdio, perquè això ha arribat fins al 3 i Atlas, pràcticament. Bueno, doncs continuem amb una secció que, bueno, ja li ha agafat un amor. Bueno, és que es queda, aquesta es queda ja, perquè el Semaloman aquí puc posar tot allò que m'agrada, té-ho de rebre amb el rap, no? Però avui què portem? Portem una secció que jo crec que li agrada molt al Sebas. Aquest és l'altre lloc que tinc. És un altre lloc que tinc, està encara més tarat i encara més xungo, eh? Un gòlum, no? Doncs avui a la nostra secció, l'infiltrat, què portem? Ens portem un grup i li dedico aquest tema a Kiko, eh? A Kiko, grande, por las cuerdas, porque traemos un Nirvana con Come As You Are.

0: Esteu escoltant La Cara B.
1: Bueno, no, no sento por a mitad, us explicaré coses que no veieu. No sé per què no veieu, però m'encanta que la filosofia és juntar l'atmosfera del teu voltant amb la cançó. I hi ha un home fent tai chi fora que m'encanta com està fent, amb molta motivació, un tio és un crac. I va ser un rotllo, però sonant Nirvana, encara sembla més videoclip el rotllo. Ja estic amb algú gravant-ho, és una cosa espectacular. No ara mateix, si no tinc paraules. O sigui, doncs gràcies per el que estic veient. Doncs això, i nosaltres no. Bueno, doncs Nirvana, com a jugar, com aquest home que viene com ho és, aquí, amb aquest àlbum de Nevermind, del 1991, el qual, doncs, sí, està disfrutant, en fi, fa vent, inclús crec que l'està provocant més encara. I això està accedent a l'àlbum de Nevermind, del 1991, el qual, i de sobte Nirvana, no és rap, és grunge, però parla del mateix. Confusió, identitat, contradicció. El qual, doncs, vine tal com ets, però no massa, no incomodis, no pensis gaire. Kurt Cobain va entendre abans que ningú que el futur seria sorollós i buit. Doncs molt bé, anem a continuar amb un altre...
2: Bloc 3,
1: aquí el bloc 3 i l'últim bloc ja que vindria a englobar l'última part d'aquest programa tan destructurat, i vindríem a parlar de la Golden Era, The Golden Hour, però també, però ja englobant una altra cosa, no? I porta un funk més intel·ligent. Ara parlem de les arrels, a lo que hem de donar gràcies, no? Aquestes músiques mares, les quals, doncs, tot deriva i, a la fi, doncs, tot està connectat, com nosaltres, tot està connectat i no hi ha diferència ninguna, encara que la gent no vulgui veure. I, bueno, doncs això, tenim aquí un Lord Finesse, el seu Funky Technician.

0: de scratch, no, cantare scratch, addicta alle scratch, era una cosa ben giù scratch, va via scratch, quando fia quando andava al hip hop, al digging, el scratch era 24/7, bueno, cada les gemes llises, una brutalitat, l'escratch crec que torna una mica a poc va entrant inclús en altres gèneres, per la qual doncs, bé, doncs acaba sent un referent a lo que és parlar movent el disc d'endavant i enrere, no? Jo que era tan bàsic, però que després també per el DJ Cuber, Mixmaster Mike i tantíssims altres DJs que representen l'escena, el qual, doncs bé, DJ Babu, bueno, molt DJ Craze, brutal, vull dir, l'escena és molt àmplia i el nivell de friquisme, que és el que m'agrada, és brutal, no? Però aquí es representa. Tiem aquí Lord Fitness, amb aquest Funky Transition, el qual, doncs bé, té aquí el rap recorda que també sap divertir-se, tècnica swing, plaer, perquè no tot és trauma, el problema és que avui només coneixem dos modes, no? Drama o distracció, no? Al final, i Lord Fitness ens proposa una tercera, no? Que és disfrutar conscientment, no? Diguem-ne. Així que sí. Molta li fa gràcia, fa gràcia. Però l'he pagat. Digo, perquè... No, però sí. Aquest no el pagaré, aquest no el penso pagar. Aquest no el pagaré. No, no hi ha entrapat ningú aquí, eh? Qui li has donat, Sebas, aquesta gent avui? Que estan tan animats, eh? Li has donat una mica de... Entenc, sí. Doncs això
1: potser.
0: És psicodèlia, m'agrada. Molt bé, doncs així estem. Doncs ara anem a continuar amb un tema també d'uns grans, d'uns referents, i estic parlant també d'un mag, però en aquest cas no és un mag de la màgia, sinó una màgia elemental portada a la música, que és Houdini, amb el seu temazo de Magic Wand.

0: Igual, ho faig igual. Doncs aquí, aquest so, quina estridència, quina cosa tan única, eh? quin bon gust, realment, com hem parlat abans aquí en aquest inici del que seria el tema del moviment i d'on ve, no? També apareix d'aquesta cultura tan, d'aquest reggae, no? Porten Cool Herc i la seva germana, porten aquesta tendència de posar els altaveus al carrer i posar, doncs, aquesta figura, l'MC. El MC que comença sent el DJ, eh? No ens oblidem, per favor, que el DJ, ara no és qüestió de qui va venir primer, qui és mèrit de ningú, no és mèrit de tots, però el DJ va ser el que va dir, ei, posa una mica de música aquí, eh? I s'enganxa el tema aquest a un altre, no? Doncs aquí va néixer, doncs, aquest rocksteady, no? Va néixer, doncs, aquest moviment al qual es va transportar a Nova York, d'aquest suburbi va néixer, d'aquell moviment va néixer tantes coses, d'un apagón vam poder tenir l'aparell, no? Seva, moraria, no? Un apagón aquí parlant de promocionar, sí. Hem a buscar el meia, no, no, que és broma, no és broma, és veritat, no, aquí confusió, doncs aquí Houdini, ens porta, doncs, això, aquest Escape, aquest àlbum tan bèstia del 84, i bé, i sí, màgia sí, però no la d'ara, així que abans la fantasia servia per imaginar futurs, avui serveix per escapar del present, un streaming infinit, diríem, no? Aquesta tensió finita, la vareta ja no transforma, sinó que te dorm, A veure, qui és aquest que dorm? El Liam. El Liam està esport. Però l'espartarem, aquest, Hòstia, si és el Grinch. Hòstia, està aquí el Grinch encara, tu. Que forma.
1: Sí,
0: l'hem pillat aquí. Sí, ja pot roncar ja. Fins l'any que ve no s'aixecarà aquest. No sabia que estava aquest aquí. Hòstia, bo, No, però el Grinch està dormint. Es va quedar aquí des de cap d'any. Imagina't, un de cap d'any, però ara, ja no sé. Aquest, mira aquí el filoncito, que no veus, No sé, què ara ja em té perquè no hi ha gots de plàstic, doncs almenys ja hi, vale. Doncs molt bé, doncs anem a continuar amb una... Sí, no? Anem ja, què fem, Sebas? Acabem ja, anem per sentenciar d'això? Sí, no? Vinga. Doncs molt bé, ara doncs anirem amb l'últim tema, que el presentaré al final. Anem aquí amb la intriga, per això ja sona misteri, i anem a la nostra reflexió final de cada programa, aquesta moda, sense seguir cap moda ni tendència, a la qual entrem a fer algo que és per, no sé, poder no dormir aquesta nit o dormir més tranquils, no sé. I doncs això, no? Realment la humanitat no s'està extinguint, jo vull donar aquesta notícia, no s'està extinguint, tranquils, s'està esmiculant, vale? O sigui, en píxels, en mètriques, en opinions urgents que no porten enlloc i no morim, sinó ens dissolvem, el qual, doncs, entre pantalles, no? Que ens miren més del que ens mirem entre nosaltres, entre gràfiques que pugen mentre tota la resta baixa, no? En certa forma, el qual, doncs, bé, és ben confós, no? Estar vius amb... Estar connectat, no? S'ha confós molt, això, no? Estem vius i estem connectats o com estem, no? Estem connectats, estem vius, no? Hi ha aquí una ambigüitat, I el silenci, no? El silenci fa por, realment. Sobretot a mi, que no paro de parlar, i perquè en el silenci no hi ha filtres, no hi ha notificacions, no hi ha excuses, no? Hem après a produir sense parar, a mostrar-nos sense mostrar-nos com realment som, a parlar sense dir res i a dir-li progrés a no sentir massa, no? Si alguna cosa ha fet aquesta sessió, pues no ha estat donar-te la resposta, ha estat recordar-te el símptoma, que potser que no estàs cansat, sinó estàs sobrecarregat, que potser no estàs perdut, estàs massa ocupat fugint i ara no ho comparteixis, no ho guardis, no ho comparteixis en contingut, fes una cosa veritablement obscena en el món en què vivim, atura't i respira. Així que, dit aquest pergamí d'informació sutil, doncs aquí arribem a una altra dosi de la cara bé, doncs aquest programa 12è episodi de la segona temporada, aquest programa 162, al qual doncs ens rematim aquí, doncs recordeu cada dia, cada dia que ho vulgueu escoltar, no? Recordem aquí, el hip-hop també forma part de la banda sonora de les nostres vides, en aquest viatge a través dels sons que han donat forma a un dels moviments més importants i més influents del nostre temps, per moltes raons, al qual, doncs bé, acabarem amb un tema de les arrels que és brutal, que és Dennis Coffey and the Detroit Guitar Band, amb el seu tema de The Scorpio, l'aprecio de Scorpio, amb l'àlbum de Evolution, 1971, poso amb la cronologia i tanquem amb aquest fang, perquè el cos encara recorda coses que el cap no ha, el cap ha oblidat, i sentir, tocar, sentir-se en un món que va cap al ritual, no? El més virtual. Així que ballar pot ser l'últim acte humà i tan humà que tenim. Així que doncs, fins la setmana que ve. No ho oblideu sintonitzar aquí a la cara B, a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada, més que mai. I des d'aquí, doncs, moltíssimes gràcies, Sebas Cremier.
1: Molt bona nit.
0: Un plaer enorme, com sempre. Sempre un plaer. Bona nit, o bon dia, Liam. Liam està aquí. Bon dia.
2: Bona!
0: Brutal, és que és un crac, és una aportació a punt de maneres com el seu pare, que tenim. I bé, doncs aquí, tenim aquí això ja, de fet aquí, bueno, és el fi per venir, és un superplaer, així que mil petons, mil abraçades, i la desestructuració la setmana que ve, ben més desestructurat. Vinga, I love you, fellas. I end the transmission.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: I més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
2: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3cat.info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
3: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 1.630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
4: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
3: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
5: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys a tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
6: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
3: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT, perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
1: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i freca els 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
7: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3Cat Info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
8: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
7: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
9: Ha passat d'estar plovent i deixin 2 rajos de sol. De sobte, de repent, una calor horrible.
10: No es pot aguantar, estic de mal humor.
11: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
12: No m'agrada la calor. Contra més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
7: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
1: De fet, 31...

0: ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
1: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
2: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
3: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
2: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
4: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
2: La Mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington. Oriol Serra.
6: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
1: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
7: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
8: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
7: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impuna després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
1: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre a Rússia per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
9: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
10: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell...

0: ucraïns que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
1: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
2: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solies ha pogut parlar amb ells.
1: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
3: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
1: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
4: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
1: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
5: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
1: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
6: El temps.
2: Néstor Gómez.
7: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamarsa. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
6: 3CAT Info.
2: A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors li demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
2: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de 2 mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen bons ulls la prioritat nacional que el PP ha assignat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que 2 de cada 3 ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. 2 d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
9: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
10: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una 70, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
9: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
11: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
9: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
6: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: ¿Sabéis quién soy?
13: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
14: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
13: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
2: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
12: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
15: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
12: Absolutament.
15: ¿Sobre què aniria?
12: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que a ti que te importa, Ricard.
2: La desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
2: Amb en David Ubach.
16: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
17: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
16: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3Cat Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i, tot seguit, criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
18: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
16: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
19: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
6: 3Cat Info.
16: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
20: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
21: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
16: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
6: L'actualitat esportiva a fons.
16: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ena i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-off. I a la Lliga Femenina, el Cadí Laseu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vilassana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme al Giro d'Itàlia el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
6: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT, perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
6: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'Ustec i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
7: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu, de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
6: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
0: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
8: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
0: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana, els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alicia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
9: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
10: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consolat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
12: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que, dins de l'Aliança Atlàntica, ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
13: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
12: A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguire. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit activarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
14: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CSIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça. La dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació, on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
15: I avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies. I a partir de demà començaria una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'èbola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
17: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
18: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
17: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
19: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona en un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
20: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
21: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, que ho facin.
20: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
22: El conseller mostrarà la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que Comunitat General pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú.
20: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
23: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatori, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
24: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a l'illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
25: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
25: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
11: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: En David Ubach.
1: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
2: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso. Estar aquí es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
1: El Barça pagarà el Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I, en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu.
3: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
1: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
4: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
23: 3CAT Info.
1: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
23: 3CAT Info.
1: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
5: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
1: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya pel 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat. Marc Márquez tenia sensacions contraposades.
6: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
1: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa. D'alta muntanya també, amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte, precisament, comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirkov i Stevens en 2 sets. Als individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als 16 de final contra Joao Fonseca en 5 sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les andreuenques 1-0.
7: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 30 de maig del 2026, després de setmanes de negociació, d'acostaments i allunyaments, de divergències que semblaven irreconciliables, d'ofertes a l'alça i a la baixa, de talls de carreteres i de famílies fent equilibris per conciliar, tot indica que el Departament d'Educació i la majoria dels sindicats, inclosa la USTEC, han arribat a un acord. Algunes parts s'han aixecat de la taula, però tenir l'USTEC dins de l'equació garanteix una certa pau al govern. La mateixa, per cert, que va perdre quan van pensar que, tenint Comissions Obreres i la UGT el mateix vaixell, li garantiria un acord amb el sector de l'educació. Un error de càlcul que ha servit de gasolina en unes protestes sense precedents al carrer aquests dos últims mesos. És obvi que els mestres professors del país han d'estar més ben pagats perquè a les aules del país hi conflueixen una sèrie de malestars que van més enllà de l'educació i que els obliguen a fer un sobreesforç. Ara bé, el bucle en què havia entrat la negociació obligava a trobar sortides que anessin en benefici de tothom. Si l'acord acaba quallant, i sembla que així serà, servirà el govern per pacificar el sector i els professors els servirà per brandar els beneficis d'haver-se plantat davant la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha tingut un retorn especialment agitat de la baixa mèdica. Avui a les 9, entrevista al suplement en aquest estudi amb la consellera Esther Niubó. Abans, d'aquí una estona, a les 8, també sentirem la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segures. Per tant, les dues cares d'aquesta moneda, que sembla que ha acabat amb encaixada de mans aquesta nit, de seguida els detalls d'aquest acord, doncs avui sentirem aquestes dues parts aquí al suplement. Ara que les qüestions salarials semblen encarrilades, serà el moment d'abordar l'altre gran debat que sobrevola l'ensenyament, com no pot ser d'una altra manera, és la necessitat de pujar al nivell del sistema. Més recursos, per descomptat, més exigència, seria desitjable un cop els fonaments estiguin ben coberts. Perquè quan arribi el proper informe PISA, o quan es facin públics els resultats de les proves de nivell, tots seran corredisses per entendre què passa a les aules. Amb mestres més ben pagats, ràtios que no els superin i capacitat perquè l'escola inclusiva funcioni de debò, tocarà examinar bé com millorar els resultats, perquè no són un simple número, sinó que determinaran el futur dels nostres fills i, per tant, el futur del país. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Consulta aquest cap de setmana als afiliats als sindicats d'ensenyament després d'aquest preacord ahir al vespre a què han arribat sindicats i educació aquesta nit.
2: Un pacte que inclou un augment salarial progressiu de 600 euros en els pròxims 4 anys i 6.000 professionals més per a l'escola inclusiva.
0: Ho heu notat, fa calor, en plena calorada de rècord a Catalunya en un mes de maig en què s'ha arribat als 39 graus i mig. Avui, dia de molt, molt risc d'incendi a Ponent, sobretot.
2: Sí, l'avís afecta una vintena de municipis de les comarques de la Noguera, la Ribera, el Segrià, volem dir, i la Terra Alta. Els agents rurals demanen especial precaució en la sega del cereal.
0: Continua encallat el preacord entre els Estats Units i l'Iran.
2: Després de reunir-se aquesta matinada amb el seu equip de seguretat, Donald Trump reitera les seves exigències per arribar a un pacte, que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz sense restriccions i que lliuri l'Irani enriquit.
0: L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia per l'atac amb dron que ahir va provocar dos ferits a Romania.
2: Però descarten de moment represàlies. Putin qüestiona que el dron sigui rus i recorda que altres vegades s'ha acusat Rússia d'atacs que s'ha acabat demostrant que eren ucraïnesos.
0: Els esports. Bernardo Silva podria ser el segon fitxatge del Barça per la temporada que ve després del ja oficial Anthony Gordon. Albert Bonet, bon dia.
3: Bon dia. Tal com va informar ahir 3CAT, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès que arribaria lliure del Manchester City. L'entrenador Hansi Flick ha d'acabar de donar el vistiplau a la incorporació del futbolista de 31 anys.
0: El Barça va fer oficial ahir a la nit el fitxatge de Gordon en la presentació que va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou.
3: També va explicar que entre Lamine, Rafinha i Rashford, a qui s'assembla més és a Rafinha per la intensitat, velocitat i tècnica. Gordon es va expressar en un castellà fluid i ell mateix va explicar que el va començar a estudiar perquè volia jugar al Barça.
0: Atenció a aquestes últimes hores perquè la xarxa s'ha embullit amb l'Atlètic de Madrid, que s'ha burlat del Barça amb un seguit de tuits per sucar i pa. Avui ens hi recrearem.
3: El club matalasser fa befa del club laurana per una suposada oferta per Julián Álvarez de 100 milions d'euros que neguen que hagi existit i també critica el Barça pel cas Negreira i l'acusa de tracte de favor en la inscripció de Dani Olmo l'any passat.
0: La calorada d'aquest final de mes de maig ja ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals. De seguida ens n'ocupem. Néstor Gómez, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Què ens espera aquest cap de setmana? Tenint en compte aquest titular que explicàvem, i és que 39 graus i mig ahir en alguns punts del país.
4: Efectivament, ahir va ser a Vinebre amb aquests 39 graus, una temperatura inusual, excepcional, de tot fora d'època, perquè aquestes temperatures haurien de donar en èpoques de juliol fins i tot d'agost. Hem de pensar que el 2014, per exemple, cap dia de l'any va arribar als 40 graus, i en canvi ara pràcticament ens hi hem acostat i, com dèiem, estem a finals del mes de maig encara. I avui, doncs, el que fan les temperatures és recular una miqueta. Abandonem les temperatures extremes, no arribarem ni als 38 ni als 39, però sí que de calor en continuarà fent, i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb unes màximes que rondaran la xifra dels 36 graus aproximadament, de tal manera que afluixa la calor, però no desapareix. Tot això en un dia assolellat, sobretot durant el matí, i a la tarda, tal com va passar ahir, tornaran els ruixats i les tempestes a qualsevol punt del Pirineu per a Pirineu, i aquesta tarda poden avançar també de cara a tarda vespre cap a punts de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida. Tot això, com dèiem, amb una situació meteorològica que pràcticament replicaríem de cara a demà. I ara mateix, temperatures de 13 graus a Palafrugell i a Margalef, 24.
0: Avui, el suplement... Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalón. Entrevista a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en aquest estudi a partir de les 9. També l'altre costat de la moneda, amb qui han pactat aquestes últimes hores, Iolanda Segura, de l'USTEC, a partir de les 8 al suplement. A les 10, com sempre, l'hora negra de la Maica Navarro, un nom propi, una setmana més, Isaac Andic i Jonathan Andic, pare i fill. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar cap als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes de fer 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. Avui dissabte també al suplement ens acompanyen dos científics, el Salvador Massip i el Pere Estupinyà, un home que ha publicat Què vull ser de gran, una reflexió sobre l'envelliment. Si ens haguéssim fet aquesta pregunta fa 30 anys, probablement hauríem tingut una resposta ben diferent de la que podem tenir avui dia. Avui, a partir de les 11, Pere Estupinyà i Salvador Massip, també el Xavi Aldecó amb les seves aventures, amb el Joan Callarissa i la Cèlia Maier Alviró, amb el 3Cat en viu des de dins, amb els companys del Que no surti d'aquí, avui a la 1, el Que no surti d'aquí, des del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica, i avui acabarem el Pep Noguer, amb el Pep Noguer parlant d'amanides d'estiu. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: Tancat i segellat un preacord entre els principals sindicats d'educació i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i de professors, el pacte l'hauran de ratificar ara els afiliats dels sindicats en una consulta per decidir si avalen la proposta, Eva.
2: Un preacord que s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana i que es pot allargar fins dilluns, dient que hi ha convocat un nou cicle de vagues territorials que de moment no estan encara desconvocades. Aquest preacord, que ara s'haurà de ratificar, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
5: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació

0: clarament no és el millor acord del món, però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: A partir de les 9 aquí al suplement, entrevista amb la consellera Niubó i també amb la portaveu de l'USTEC, del text que s'ha tancat després d'una jornada, com dèiem, maratoniana de reunions. Se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. En cas que el preacord no sigui validat pel col·lectiu, els sindicats han avisat que impulsaran un nou cicle de vagues a partir del 8 de juny.
2: Aquesta calor que tots notem ha fet que s'avanci un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals. En aquest sentit, hi ha 4 comarques on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi.
1: Sí, els agents rurals han activat aquest pla a 19 municipis de la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora.
3: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
1: En aquestes comarques, els agents rurals fan vigilància exclusiva del compliment de prohibicions, com fer foc en espais oberts de qualsevol tipus, incloses zones recreatives i d'acampada, fer ús de material pirotècnic, cremar pastures i rostolls o fer ús de bufadors o serres radials a menys de 500 metres de terreny forestal. Tot plegat arran d'un maig de rècord, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig. La màxima es va registrar ahir a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig.
2: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen totalment encallades. Aquesta matinada, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat sense cap acord. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta literalment les línies vermelles del president nord-americà. Això vol dir la reobertura de l'estret d'Hormuz i també la qüestió nuclear. Des de Washington, Oriol Serra, detalls. Bon dia.
4: Bon dia. L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de 2 hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolars mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment el seu president favorit. Tot plegat ha quedat un cop més reduït a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
2: Gràcies, Oriol. Fa una estona, el secretari de Defensa nord-americà ha justificat Trump. Des de Singapur, Pete Hegseth ha assegurat que el president dels Estats Units és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran. També ha avisat el règim dels ayatolars que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb aquesta guerra. I encara parlant de la Casa Blanca i parlant de Donald Trump, fa ben poca estona hem sabut els resultats de la revisió mèdica anual que es fa al president nord-americà. Segons aquest informe, Trump es troba en un estat de salut excel·lent i destaca la seva bona funció cardiovascular, pulmonar i cognitiva. El metge de la Casa Blanca destaca que el cor de Trump equival al d'una persona 14 anys més jove.
1: Vinga, recordem, va. Ja ho voldríem, eh? Recordem que Trump farà 80 anys d'aquí 15 dies, però l'informe de salut diu que té una edat cardíaca de 65. A nivell cognitiu, el president nord-americà ha aconseguit una puntuació perfecta de 30 sobre 30. L'única anomalia que els metges li han trobat és una lleu inflor de les cames com a conseqüència d'una insuficiència venosa crònica. De fet, fa uns mesos Trump va aixecar tota mena de rumors perquè se li veien blaus a les mans, provocats per aquesta condició que es considera totalment normal i benigna per la seva edat. El president nord-americà també està al dia de totes les proves de detecció precoç i del calendari vacunal.
2: I també ens fixem, ara anem fins a Moscou, perquè l'OTAN i la Unió Europea responsabilitzen Rússia del dron que hi va provocar 2 ferits en un edifici residencial a Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. L'Aliança Atlàntica, però, descarta prendre accions contra Moscou, que nega que el dron sigui rus. Vladimir Putin retreu als països europeus que sempre els carreguin les culpes, tenint en compte que altres vegades s'ha acabat demostrant que eren drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. Putin va mirar de treure importància a l'incident fent veure que no en coneixia els detalls. Assegura que ho investigarà si li envien les restes de l'aparell i apuja el to contra els líders comunitaris per assenyalar com a culpable el Kremlin per sistema.
6: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.

0: Ucraïnski dron.
1: Putin també diu que és mentida que Rússia s'estigui preparant per una guerra amb Europa, com no paren de repetir els líders europeus.
2: Encara continuem a Moscou perquè els veïns d'un districte de la perifèria de la capital russa també reben atacs de drons, en aquest cas d'ucraïnesos, i malgrat la por que els causen, es resignen a la situació mentre duri aquesta guerra, Cristina.
1: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
3: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
1: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
4: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
1: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
5: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
1: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
2: Ara marxem fins a l'Àfrica. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia d'Ebola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus que ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort. Des de Burkina Faso, Elia Borràs.
6: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
5: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
6: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i salvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
2: Nou detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat, tot plegat en el marc de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar el mes passat, després l'any passat els fets delictius a la ciutat s'haguessin incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els Mossos van engegar aquest operatiu davant les dades alarmants de delinqüència que continuen a l'alça a l'Hospitalet, malgrat la pressió de les darreres estratègies contra la multireincidència.
7: Miquel Hueso és intendent dels Mossos.
8: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior vehicle o els furts, i que a més es dona amb un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bales d'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
7: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes, joves que es mouen de pressa en patinets per cometre els robatoris.
2: Des de fa dos mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments d'hostaleria estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar que es perdi. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet que les donacions al Banc dels Aliments hagin augmentat un 18% de gener a l'abril en comparació amb el mateix període de l'any passat.
7: Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat del Banc dels Aliments.
9: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
7: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat diu que no ha posat cap sanció ni avís perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
2: Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades, la millor dada des de l'any 2019, per a Joan Álvarez.
0: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
10: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
0: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius, de fruita, de préssec, de paraguaià, codony i calçots, amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
11: Des del 20 fins ara estem contents, la veritat, que és una altra línia de negoci dins l'empresa que pues, ajuda a diversificar l'empresa.
0: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
2: I ara música.
12: Mira, nois, si tindrem actuacions, programes en directes, podcast, activitats...
13: 3Cat en viu.
2: És la Juliana Canet i altres companyies. Ja ho sentiu, ha arribat el dia. Aquest cap de setmana tot l'univers 3Cat puja a l'anella olímpica de Montjuïc per fer en directe al davant dels espectadors tots els seus grans programes d'entreteniment i actualitat. El suplement hi serem demà diumenge a partir de 12:45 i fins la 1 del migdia. Ens podeu venir a veure. I a més, avui també hi connectarem. Tenim la unitat mòbil amb la Cèlia Magral al llarg d'aquest matí de suplement. Arrenca el 3Cat en viu, que omplirà 5 escenaris per viure-hi una experiència inèdita. Valèria Obareda.
14: Dos dels punts culminants del cap de setmana seran l'edició especial del Foraster, que dissabte al migdia reuneix al Palau Sant Jordi els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat Quim Masferrer. I diumenge, a la mateixa hora i lloc, hi haurà el concert d'Eufòria amb els concursants d'aquesta última temporada. La ràdio també tindrà un paper protagonista. Aquest programa, el suplement amb Roger Escapa al capdavant, pujarà a l'anella olímpica diumenge al matí, mentre que els videopodcasts més seguits, com el que no sortí d'aquí o la Turra, oferiran versions en directe amb convidats sorpresa. Els assistents també podran participar en activitats d'aventura inspirades en la travessa o visitar l'exposició sobre la investigació criminal de crims. Altres programes que es podran veure en viu són l'Especial Polònia, els càstings en directe de la Trapa amb Si Pots amb Llucià Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del col·lapse de Jordi González.
2: Gràcies, Valèria. I ara anem fins a Palma. Així sonava el cant de la Balanguera a Palma, però també a tots els pobles de Mallorca que ahir al vespre la van cantar a la vegada. Fa 100 anys que l'Orfeo Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana. Des de Palma, Caterina Carmany.
15: Bon dia. Tots els pobles de Mallorca es van unir en una sola veu per cantar la Balanguera i reivindicar.
16: Hi ha un fil que no es pot rompre, el de la llengua i la cultura pròpies. El fil... el fil de la nostra identitat.
15: Després del cant, esclafit de mamballetes, ulls plorosos, emoció.
17: Aquesta iniciativa m'ha emocionat perquè sé de gent que ha vengut i que segurament no sabia ni què era la Balanguera, no l'havia sentida mai, i l'anava demanant, anava demanant la lletra. I això crec que és fantàstic, aquesta iniciativa, és vera que ha arribat a molta gent, està molt bé.
15: Diada històrica, segons l'Obra Cultural Balear.
18: L'informatiu del suplement.
19: El balcó gastronòmic és un lloc...
20: Que bo.
19: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
20: Parella, què us podem partir?
19: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
20: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
21: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
20: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
21: T'ho perdràs?
20: Més informació a futurfest.cat.
22: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
23: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
24: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
23: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
24: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
23: Univers MotoGP.
24: Perquè el Mundial és nostre.
23: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
18: L'informatiu del suplement.
2: Cinc minuts per dos quarts de vuit amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i vol construir aquesta plantilla per guanyar la Champions. Albert Benet, bon dia.
25: Bon dia. Segons vam informar ahir a Catalunya Ràdio, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza el Barça per davant d'altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el sou per fer possible un fitxatge que en un primer moment l'entrenador del Barça, Hansi Flick, no veia tan prioritari perquè ja hi ha molts migcampistes a la plantilla, però ja estaria molt a prop de donar el vistiplau definitiu a un fitxatge anhelat pel Barça les últimes temporades. I ahir a la nit, fa només unes hores, Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
26: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
25: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè el Newcastle tenia un fisio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaría al Barça.
26: Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So muy emocionado.
25: Gordon va respondre algunes preguntes en castellà, però la majoria en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions.
26: I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet.
25: Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam per guanyar títols, ja que només n'ha guanyat un en la seva carrera, i en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial, és la Champions, i encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça. L'extrem anglès de 25 anys no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
26: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of...
25: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler. Es defineix com un futbolista intens i guanyador. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant perquè són jugadors top i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador alhora que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça encara sense dorsal i amb un 2031 a sota del seu nom, firma per 5 temporades fins al 2031. I de les últimes hores destaca també el fet que l'Atlètic de Madrid, a través de les xarxes, a través d'X, el que ha fet del club matalasser, que es burla del Barça per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, un altre dels objectius de Deco i Flick per aquest estiu per substituir Robert Lewandowski. L'Atlètic de Madrid va reaccionar dient que això era fals, que no hi havia cap oferta, i de passada fent befa del Barça amb una sèrie de tuits on simulava, amb sarcasme, ofertes per Lamine, Pedri i Rafinha, amb frases de l'estil Hem enviat un fax al Futbol Club Barcelona amb la nostra oferta de traspàs. 4 entrades per al concert de Bad Bunny amb subscripció anual a l'ABC i una bossa de pipes. Aquesta era l'oferta per Lamine, l'oferta entre cometes. Després hi afegia ofertes per Pedri i Rafinha, també de l'estil, però afegint-hi encara més sarcasme. I finalment també desmentien, també amb to de burla, que haguessin fet una oferta perquè el director esportiu del Barça, Deco, passés a formar part del seu equip de vistaires del mercat brasiler. En fi, i per últim, l'Atlètic de Madrid va disparar en bala pel cas Negreira en altres tuits, dient que ells tampoc se'ls passaria mai pel cap tenir a sou el vicepresident dels àrbitres. I també van apuntar el que consideren tracte de favor per la inscripció l'any passat per Dani Olmo i Pau Víctor. Es tensiona, doncs, la relació entre el Barça i l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I a tot això, avui, la final de la Champions. PSG-Arsenal a les 6 de la tarda a Budapest. Luis Enrique defensa el títol contra Mikel Arteta.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, posem cançons amb el Blai Mercè i l'Olga Avalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I fem el nostre particular homenatge a algun artista que ens interpel·la d'alguna manera. Avui és el torn de Blur, una de les essències del Britpop d'aquestes últimes dècades. I no sé si mai prou reivindicat, perquè potser Oasis se'ls va cruspir bona part del pastís. Ho trobeu just, i això, o no?
3: Sí, jo crec que sí. Tal, tal com han anat les coses, sí. Mm-hmm. Al final, tu vas a surts al carrer i preguntes qui són Oasis, i tothom et sabria...
2: Tu dius Oasis?
3: Oasis, no?
2: No dius bueno, Oasis? Llavors hauríem
3: de dir... Des que treballo a la ràdio...
0: I hem de dir Blur, o hem de dir Blar, o hem de dir...
2: Blur.
3: Quan parlo per la ràdio dic Oasis, però quan parlo amb els meus amics dic Oasis.
2: Oasis, en català. Sí.
3: Doncs això, que Oasis, al final, doncs, és molt més conegut, però jo crec que Damon Albarn, cantant de Blur, està anys llum de qualsevol dels Gallagher, i també dels Gallagher sumats.
2: Estic d'acord, totalment d'acord.
3: Per tant, per mi, a nivell musical i artístic, qui s'ha menjat aquest pastís del Britpop i tot això és Damon Albarn, i si vols després hi podem posar Jarvis Cocker. Però els Gallagher segueixen.
2: Sí, bueno.

0: Quin accent més british, eh?
1: És cockney. Ah. Això és cockney. És un accent propi d'una part de Londres. I sabeu qui fa l'speech aquest? Un actor que es diu Phil Daniels, que és l'actor de Quadrofèria.
2: Ah. Epa.
1: Epa.
2: És que, clar, ells...
1: Clar, llavors aquí connecten dos mons. El món dels mots, no?
2: Dels
1: 60 amb la música del Britpop dels anys 90. És un tema del 94, el Park Life.
2: I ara, sentint aquest actor, podrien ser els Sleaford Mods, que és un grup britànic també des de fa uns quants anys molt de moda. Em sona molt això, també.
1: Sí, clar, això connecta una mica amb allò que dèiem, qui és més working class, no?
2: Home,
1: Oasis, que és Blur, no? I és el mateix que passava també als anys 60, no? O sigui, qui és més autèntic? Són els Beatles, són els Stones, són els The Who? Qui ve d'una família... Qui s'ha fet més a ell mateix, no? Sempre hi ha aquest punt de classista, no? A la música britànica.
2: Sí, sí, i això ha arribat ara, també, això de l'autenticisme,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: és una cosa molt a l'ordre del dia, no? Ara... o fa uns quants anys, Bad Bunny, J Balvin, o aquí a Catalunya, Manel o els Amics de les Arts, no?
1: Sí.
0: Blur o Oasis.

0: Dedicaven estones a pronunciar improperis contra els altres, els Oasis i els Blur. Ho dic perquè com que els Gallagher tenien enemics a tot arreu i no podien parar de rajar de tothom i es barallaven amb tothom.
1: Jo crec que aquí hi ha un tema...
0: O era una història de la premsa, això.
1: És que, clar, quan la premsa pregunta, el grup respon. I aquí és on està el tema. Si la premsa no pregunta, doncs segurament el grup no té per què insultar l'altre.
0: Però al final tu competeixes per arribar a unes llistes, per assolir uns
2: objectius.
0: Aquí hi ha
2: un tema de la premsa i...
0: I les llistes, vull dir, eren ells dos, no?, qui assolia el número 1 sempre.
1: Sí, sí, sí.
2: I després una batalla entre discogràfiques, perquè aquí mateix, en aquesta cançó, Roll With It, The Oasis, va sortir el 14 d'agost de l'any 95. Era una de les cançons que acabarien formant el What's the Story, Morning Glory, que segurament és el disc més celebrat dels Gallagher. I per contrarrestar tot això, la cançó que sentirem ara també va sortir el 14 d'agost de l'any 95. Escoltem-la i ara us direm qui va guanyar la batalla.

0: O sigui, aquesta cançó, el Country House, competia amb el Roll With It d'Oasis en aquests moments.
1: Sí, i va vendre més singles al Country House de Blur.
0: Home, és que aquesta et diria que encara... O sigui, com a single...
1: Sí.
0: Segurament sí que va superar...
1: Ara, si et dic The Great Escape de Blur...
0: No.
1: Et ve alguna cosa? Doncs és el disc on hi havia aquesta cançó i no cal dir que qui ha acabat guanyant What's the Story, Morning Glory d'Oasis o The Great Escape de Blur.
0: Sí, conclusió, un gran single no fa un disc.
2: Sí. El que passa és que...
1: Era un bon disc, però comparat amb el What's the Story, Morning Glory...
2: Ja, però Great Escape hi ha grans temes, també. És un bon disc, eh?
1: Sí, Tender, també. No, no, és un bon disc, però és que What's the Story, Morning Glory és que potser és top 5 dels 90,
2: sí,
1: no?
2: I a més s'ha futbolitzat moltíssim, clar. Sí. Quan un grup...
1: Futbolitzat.
2: Sí, és veritat. Quan les aficions acullen els temes...
1: Sí, doncs no, els passen al joc.
2: Els passen a un altre nivell.
1: M'agrada que parlis de futbol per la cançó que ve ara.
0: Sí, perquè a mi aquesta cançó de Blur...
1: Potser et recorda el mateix que a mi.
0: A un videojoc. FIFA 98, guanyador Brasil... No, guanyador França contra Brasil a la final. Dos gols de Zinedine Zidane i un de Pedri.
1: 3-0.
0: Ah, te'n recordaves de tot, eh? Moltes estones de jugant a la PlayStation, eh?

0: Jo record, eh?
1: Sí, sí, jo recordo...
2: Sí, que heu jugat molt, llavors, no? Al FIFA?
0: No, o sigui, jo he estat poc de videojocs, però aquest reconec que sí que el vaig tenir, i clar, com que només posar-lo sonava aquesta cançó, sí, amb el moment de la tornada, amb aquest moment tan guitarrero, clar, és tan inconfusible.
1: Sí, jo vaig descobrir Blur per aquí i em pensava que era Jimi Hendrix. Perquè al meu pare li agrada molt Jimi Hendrix i vaig dir, mira...
2: Una guitarra que sona com Jimi Hendrix,
1: sona Jimi Hendrix al FIFA 98, no? I vaig estar investigant i no. I resulta que la inspiració real era un altre grup de Seattle que no és Jimi Hendrix, sinó que eren els Nirvana i tot el moviment grunge de l'època, per això feien aquests crits i tot això. Era com un experiment d'estudi, la cançó, i al final ha acabat sent el seu gran hit, no?
2: Un dels grans hits.
1: Sí, un dels grans hits.
0: Vinga, va, continuem.

0: Això és una altra cara de Blur, i això és, estem seguim als anys 90. Això és un disc, és un altre dels temes de Park Life, i amb aquest This Is Alou, que és potser unes cançons, un tema una mica més sofisticat, no?, que altres cançons com que hem sentit fins ara, no?, com Country House, per exemple, però ja comença a indicar que Blur és molt més que un grup de hits pop, sinó que Damon Albarn, que és un dels principals compositors del grup, sempre ha volgut anar una mica més enllà i buscar altre tipus de sonoritat i que no deixar que Blur fos simplement un grup de pop superficial, per dir-ho així. I això ho hem anat veient al llarg dels següents discos de Blur i també dels altres projectes que ha fet Damon Albarn.
1: Fa bé que em facis aquesta passada, perquè jo sempre, des de fa uns quants anys, em faig la pregunta que si a dia d'avui doncs haguem de fer una biografia de Damon Albarn o obra necrològica quan arribi el moment, hem de situar Blur o Gorillaz...
2: L'ha avançat per la dreta, pràcticament,
1: sí,
2: Gorillaz.
1: Sí, per això que jo crec que Gorillaz ja porta una trajectòria tan llarga i ha fet tantes coses que potser és més transcendent fins i tot que Blur.

0: Jo crec que avui en dia, si ets músic, fins que Gorillaz no et truquin per participar a un disc seu, no acabes de ser algú.
1: Sí, recordem una mica com va néixer, perquè això era un projecte bastant personal del Damon Albarn, que va fer amb aquests grups caracteritzats amb il·lustracions.
0: Sí, dibuixos animats.
1: I es va anar fent gran.
0: Sí, al principi no sé si que se sabia que hi havia el Damon Albarn al darrere, però no veies la cara de ningú. Fins i tot els videoclips no eren tots de dibuixos animats i era com un projecte que no tenia res a veure, que no s'havia fet mai, això. Fins que al final, doncs, va anar canviant una mica i la gràcia de Gorillaz i el que el fa una cosa completament singular i que el converteix en un projecte col·lectiu és que a cada disc hi ha convidats i que els concerts també. I tu vas a veure'ls en directe, mai saps qui hi haurà. I per això el Primavera Sound, que són un dels caps de cartell del Primavera, sempre, encara que els hagueu vist un altre al Sonar fa no sé quants anys, o al Primavera mateix, està bé anar-hi perquè segur que hi haurà convidats que no hi hauran estat aquell dia.
1: Perquè han tingut un disc ara que es diu The Mountain, que és molt xulo, la veritat. Sí, està molt bé. Què més, Olga?
2: No, també cal dir que Gorillaz és la manera que ha tingut Damon Albarn de sortir una mica del focus, no? O sigui, quan et passes tota la teva adolescència, no?, o joventut, que t'estan perseguint paparazzi, sobretot de la premsa sensacionalista...
0: I adolescents.
2: Clar, et busques grups una mica per desaparèixer i no ser tu la cara visible, no? I un altre dels grups o dels projectes que va tenir Damon Albarn va ser The Good, The Bad and The Queen.

0: A mi aquesta em porta molt bons records, aquesta cançó. Recordo haver-los vist al Primavera Sound del 2007, que va ser el primer Primavera Sound on jo vaig anar. I a part que The Good, The Bad and The Queen era una banda, una superbanda, el que es diu una superbanda, formada pel Damon Albarn, el Tony Allen, el bateria nigerià que va tocar amb Fela Kuti, el baixista de The Clash, el Paul Simonon, i el guitarrista de The Verb. Per tant, no podia sortir una cosa dolenta d'aquest projecte. I és un dels altres projectes de Damon Albarn. Fa poc també va fer Africa Express, que va anar al Festival Cruïlla. Albarn sempre ha tingut la mirada posada a l'Àfrica, ha reivindicat molts músics africans com mai ningú havia fet, també alguns músics asiàtics. Té un sentit global de la música, de les músiques del món reals, que només ho té ell, sempre Damon Albarn.
1: Acabem amb l'Urbà.

0: Aquesta no és la veu de Damon Albarn, sinó que és la veu de Graham Coxon, que menys l'havíem de citar.
1: Home,
0: en algun moment.
1: Sí, veritat,
0: pobre. Sempre hem parlat de Damon.
1: Sí, sí.
0: Home, aquest és el guitarrista de Blur i també una de les peces claus del grup.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: També se l'ha de reivindicar com a compositor, també ha fet els seus projectes en solitari, i aquest tema, Coffee and TV, del disc 13, és que és un dels meus preferits, sí, per això l'he posat, perquè és el meu fetitxe personal, aquest tema.
2: Cafè i televisió avui amb Blur
1: i ràdio,
2: i també ràdio, una mica de ràdio, aquí al suplement. Salut per tots dos, que vagi molt bé. Olga Balós, Blai i Mercè, ara tornem.
0: Blur.
1: Fins la setmana que ve.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
4: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
4: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
5: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 130 milions.
7: Amics.
6: Rialles.
7: Llocs.
6: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
9: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
8: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
9: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
9: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
10: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
11: Fes t'entendre amb mi, di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
12: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Marina Laminos, bon dia.
13: Molt bon dia.
2: Fumata blanca, els sindicats d'educació i el govern arriben a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents.
13: Ara els afiliats hauran de ratificar aquest pacte en una consulta que començarà avui mateix. Per tant, fins dilluns encara no sabrem si els implicats avalen o no avalen aquesta proposta. Si no es valida el preacord, els sindicats han avisat que faran més vagues a partir del 8 de juny.
2: A les 8, conversa, saludem la portaveu d'USTEC, el sindicat de l'ensenyament majoritari, Iolanda Segura, i a les 9, en aquesta estudi, la consellera d'Educació Esther Niubó, les dues cares de la moneda, d'una moneda doncs, que ha acabat amb encaixada de mans, almenys aquesta nit, aquest cap de setmana, ho han de validar també els mestres a través d'aquesta consulta. Sense acord, en canvi, encara entre els Estats Units i l'Iran.
13: La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta les línies vermelles de Donald Trump, és a dir, la reobertura de l'estret d'Hormuz i que el país persa abandoni les aspiracions nuclears.
2: A Rússia, Vladimir Putin posa en dubte que el dron que va caure a Romania sigui seu i retreu als països europeus que sempre li carreguin les culpes.
13: El president rus ha restat importància a l'incident, fent veure que no en sap els detalls i assegura que ho investigarà si li envien les restes del dron caigut.
2: L'Organització Mundial de la Salut demana més diners i més mitjans per fer front a l'expansió de l'Ebola.
13: Ho ha fet des de la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia. De moment, el virus ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort.
2: La defensa de Jonathan Andic acusa un comandament dels Mossos d'Esquadra d'inventar-se proves.
13: L'advocat Paco Marco lamenta que els Mossos no van interrogar els dos escaladors que van ajudar Jonathan Andic després de l'accident i diu que s'haurien d'haver mirat bé les trucades que l'acusat va fer des del seu telèfon mòbil aquell matí per trobar-los.
1: A partir de les 10, Maica Navarro, l'hora negra del suplement, amb les últimes novetats del cas Andic. 9 detinguts i 10 patinets intervinguts en un dispositiu extraordinari contra els robatoris a l'Hospitalet de Llobregat.
13: L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar a la ciutat després que l'any passat augmentessin un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència.
1: Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes són segures pels pacients amb esclerosi múltiple.
13: I posar-se en una no augmenta el risc de tenir brots. De fet, els metges recomanen especialment als pacients amb aquesta condició que es vacunin abans de començar el tractament amb fàrmacs perquè els provoquen una baixada de defenses.
1: Tot a punt aquest cap de setmana per donar el tret de sortida al 3Cat en viu a l'anella olímpica de Montjuïc.
13: Una oportunitat única per viure en primera persona tot l'univers 3Cat amb 5 escenaris diferents, més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per tots els públics, com ara una edició especial del Foraster i el concert de la quarta edició d'Eufòria.
1: Avui connectarem amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio del suplement. Demà hi serem en directe a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia, suplement en directe des del 3Cat en viu a l'anella olímpica. Els esports del Barça se presenta oficialment el primer fitxatge de la temporada, Anthony Gordon.
13: Una presentació que es va fer pregar perquè faltava ultimar uns petits detalls burocràtics. Gordon, que arriba del Newcastle, ha sorprès tothom parlant en castellà.
1: Avui també es disputa la final de la Champions a Budapest.
13: Que enfrontarà el PSG de Luis Enrique amb l'Arsenal de Mikel Arteta serà a les 6 de la tarda.
1: Els titulars dels diaris són pel pacte entre el govern i els sindicats d'educació. Més enllà d'això, el periòdico destaquen un grup de gent amb mans aixecades passant-s'ho molt bé a plena llum del dia, Marina.
13: El tardeig sacseja el Lleure Espanya. Més de la meitat dels locals ofereixen aquesta modalitat. Un tardeig que conviu a la portada amb una captura del vídeo que registra una caiguda d'Isaac Andic a Barcelona 9 mesos abans de la seva mort. Tema que actualitzarem, ara ho dèiem, a partir de les 10. El titular principal de tots els diaris catalans, però, es refereix a aquest acord entre sindicats i educació. Segons el periòdico, han pactat una pujada salarial de 450 euros per a La Vanguardia, però en serien 400. Doncs aprofitarem també per preguntar aquests dubtes a la consellera Niubó, a qui tindrem aquí a l'estudi a partir de les 9. A les portades dels diaris catalans també hi veiem el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, presentat ahir, i també espai per Joan Manel Serrat a La Vanguardia, protagonista perquè el Guete, un poble de Madrid, ha retirat el seu nom d'un equipament.
1: Al País, Vox es torna a situar en el punt de mira.
13: Vox se suma a un fòrum ultra que defensa teories racistes. El partit ultra visita avui Porto per assistir a una cimera que reivindica una Europa blanca i l'expulsió massiva dels immigrants i els seus descendents. També al País entrevista la presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, amb un dard per Zapatero. Després del teu càrrec, la teva vida s'ha de semblar a la que tenies abans. L'expresident espanyol també és protagonista del principal titular del Mundo. Fons energètics i lobbies del govern xinès van pagar Zapatero. I acabem amb un cop d'ull a la portada de l'ABC amb una foto de l'impacte del dron que hi va provocar 2 ferits a Romania.
1: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 53 espelmes, Marina Garcés.
7: Jo vaig ser feliç el dia que vaig entrar a la Facultat de Filosofia, que tenia 18 anys, perquè de sobte
14: doctora
7: estava...
14: Doctora en Filosofia, és una de les pensadores més mediàtiques de casa nostra. Ha impulsat el projecte Espai en Blanc, una aposta col·lectiva per una relació compromesa i pràctica amb el pensament filosòfic.
1: I avui també fa anys... 53, Olalla Moreno.
15: Això d'estudiar interpretació i tot això, en realitat va ser una cosa que jo volia i que m'ho vaig muntar jo sola. Tenia un nòvio...
14: Aquesta coneguda actriu barcelonina es va fer un nom després d'aparèixer a Nissaga de Poder fent de Laia Montsolís. A TV3 també l'heu vist a Porca Misèria i aquests últims anys el Com si fos ahir.
1: 83 espelmes, Narcís Serra.
16: Crec que si una cosa està clara és que ser president del govern suposa tants mals de caps que no hi ha ningú sensat que vulgui ser-ne.
14: Mai va arribar a ser-ho, però sí que va exercir com a vicepresident i com a ministre de Defensa del govern de Felipe González. Economista de formació, també va ser un dels membres fundadors del PSC, alcalde de Barcelona i president de la desapareguda Caixa Catalunya.
1: Vida social. Marta Ferrer, els Amics de les Arts celebren 20 anys de trajectòria en posta.
17: En el marc del Festival Lo Riu Son, el trio compartirà escenari també amb Buhos, els Catarres, Miquel del Roig i DJ Trapella, entre altres. El festival arrenca a les 6 de la tarda a l'Espai Firal 1 d'octubre i encara es poden comprar entrades a partir de 10 euros.
1: I la Ludwig van posa punt final al Festival Maig de Santa Coloma de Caral.
17: Després que ahir actuessin grups com Svetlana i El Petit de Calaril, avui serà el torn dels d'Espolla i Gavina.mp3, entre altres. Serà el Pla de Bell Lloc a partir de les 7 de la tarda, les entrades a 3 euros.
1: Leo Bassi és una de les estrelles del cicle d'humor Sonats de Sant Feliu de Guíxols.
17: L'actor còmic i bufó repassa el millor de la seva trajectòria en un espectacle que recull alguns dels seus números més emblemàtics sobre els seus temes estrella, la religió, la banca, la dreta i el capitalisme. Se'n pot gaudir a la sala Las Vegas de Sant Feliu a les 8 del vespre, a les entrades entre 18 i 23 euros.
1: I el Teatre Tantarantana, Perfectament imperfecte.
17: El monòleg dirigit per Laura Domènech Vila i interpretat per Montse Rodríguez i Closella és l'adaptació de la novel·la homònima de Carla Gràcia Mercader i explica què li passa a una jove a qui tota la vida li comença a trontollar quan el seu fill li detecten un trastorn de l'espectre autista. Avui a funció a les 8 del vespre, les entrades a partir de 16 euros.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Història lluminosa d'un negat.
18: Sempre havia tingut la teoria que només et podia agradar allò que se't donava bé. Fins que un dia vaig conèixer en Gerald. El vaig convidar a jugar a futbol amb el meu grup d'amics. Teníem una vacant, i els bessons i la planta que gastava en Gerald em van generar confiança. Va ser el primer d'arribar al camp, i quan em va veure, em va abraçar amb una efusivitat que podia confondre's amb l'asfíxia. Al vestidor li vaig fer notar que duia les botes al revés, i en Gerald, que sempre tenia resposta per tot, em va deixar clar que ho feia a consciència. Em va dir, així sóc més imprevisible. La manera com va tocar la primera pilota ja va ser un mal averany. La va trepitjar com si fos una pell de plàtan i la gravetat el va castigar amb totes les forces. El veia jugar i se't feia impossible no pronunciar calamitat, ultratge, cataclisme o totes tres coses alhora. Però si només li veies la cara, en Gerald era un homenot feliç amb la seva incompetència. Quan va acabar el partit, de seguida em va preguntar quan es disputaria el següent. Recordo que mentre ho deia, l'equip es va posar a fer tot de gestos histriònics perquè me'l tragués de sobre. El cert és que en Gerald s'havia marcat tres gols en pròpia, però li brillaven els ulls de tal manera que la compassió es va convertir en l'únic camí transitable.
1: Música.
19: Sentir mai com un sac de gemets.
1: La Iniesta, què tal? Bon dia.
20: Bon dia, Roger.
1: Amb què arribem avui a les 8?
20: Amb els Power Burkas i aquest tema titulat Pont del Blanqueig. Amb 13 anys de trajectòria, la banda vigatana va publicar ahir divendres el seu quart àlbum, titulat Amb la fi al davant. Pan-rock de proximitat que parla de drames quotidians i es qüestiona si anem a un apocalipsi imminent.
1: Salut i ràdio, Blai.
20: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: El projecte Eslora tanca una nova edició aquest final de curs consolidant-se com una eina d'acompanyament educatiu i orientació personal per joves de Castelldefels que necessiten altres formes d'aprenentatge més adaptades a les seves necessitats. Així ho ha explicat el regidor d'Educació, el Ramon Amador, durant una entrevista a Ràdio Castelldefels.
2: Un altre projecte, doncs, que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves, bueno, que els costa una mica més el estudiar i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses.
1: El projecte ofereix una proposta educativa alternativa que combina l'aprenentatge als centres educatius amb experiències pràctiques en empreses i entitats del municipi, segons explica el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: O en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi, doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen, doncs, una mica la feina, no? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses de diferent, del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica també, tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs van cap a un lloc o per un altre, no?
1: El regidor ha destacat que el projecte busca actuar davant el risc d'abandonament escolar prematur, una preocupació compartida pel conjunt de la comunitat educativa. Tot i que Castelldefels presenta una taxa inferior a la mitjana catalana, escoltem el regidor d'Educació.
2: Comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, doncs tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no? Però encara és un tema molt preocupant a tot el col·lectiu educatiu perquè és molt alt, i amb aquest projecte i altres projectes molt semblants, doncs, actuem davant d'aquest jovent per reduir aquest abandonament, no? I el que pretén aquest projecte, és l'Eslora concretament, és això, és acompanyar, és orientar, és motivar i ajudar a donar valor a aquests joves, no? Per poder orientar-los millor, per poder donar-los el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació, doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canvia una mica, no? I es dedica més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No globalment, sinó més personalitzat.
1: En aquest sentit, el projecte Eslora aposta per una atenció més personalitzada, adaptada a les capacitats, necessitats i interessos de cada jove, amb l'objectiu d'oferir un acompanyament més proper i prevenir l'abandonament escolar. Segons l'Ajuntament, el programa compta amb la implicació de centres educatius, empreses i diferents agents del municipi en una tasca coordinada que reforça el compromís de la ciutat amb l'educació i l'orientació del jovent. I continuem informant en l'àmbit d'educació, ja que aquesta setmana se celebra una nova edició de la Mostra d'Extraescolars, una activitat que arriba enguany al seu 20è aniversari i que servirà per mostrar la feina artística i educativa feta durant tot el curs als centres escolars del municipi. La iniciativa forma part de les diferents cloendes educatives que aquests dies tanquen el curs escolar, juntament amb els projectes com Eslora o STEAM. L'escoltem al regidor d'Educació, el Ramon Amador, que destaca la implicació de l'àrea d'educació per facilitar que infants i joves puguin accedir a les activitats extraescolars.
2: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també, doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fent la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? I s'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
1: Més enllà de l'exhibició artística, la mostra vol posar en valor la tasca educativa i emocional que es desenvolupa durant el curs a través de les extraescolars. Entre els aspectes que es treballen hi ha la creativitat, la confiança, el treball en equip o la superació de la vergonya escènica. Escoltem el Ramon Amador com a regidor d'Educació.
2: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és, de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no?, dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
1: En aquest sentit, la iniciativa comparteix objectius amb altres projectes educatius impulsats al municipi, com és Eslora, orientats a oferir acompanyament personalitzat i reforçar el desenvolupament personal dels joves a través d'experiències educatives adaptades a diferents necessitats i interessos. Castelldefels participa des d'avui 25 de maig en una nova edició de la Setmana Sense Fum, una campanya de sensibilització que es desenvolupa fins al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac. L'Ajuntament s'ha adherit un any més a aquesta iniciativa, que té com a objectiu conscienciar la ciutadania sobre els riscos del consum del tabac i també els beneficis de no fumar o de deixar de fer-ho. La campanya també posa el focus en la importància de gaudir d'espais lliures de fums i de residus del tabac. Per part de l'Ajuntament, la tècnica de salut, l'Anna Gil, ens explica que la programació a nivell local d'aquesta edició és molt més àmplia que la d'altres anys.
3: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes.

0: infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius.
1: Un altre dels temes que es tractaran en el marc de la Setmana Sense Fum serà la importància del descans i la respiració durant el son, posant el focus en hàbits saludables i en trastorns com són les apnees del son, que poden afectar directament la salut i la qualitat de vida.
0: També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon. Que molts usuaris, molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça, a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no?
1: I al vespre de 7 a 8, l'Espai del Mar acollirà el taller El cos en joc, moviment i respiració conscient, una activitat pràctica centrada en la consciència corporal i la respiració a través del moviment per afavorir el benestar físic i emocional. I pel que fa a dissabte al matí, l'Espai del Mar serà l'escenari d'una jornada d'activitats de salut comunitària dedicada a la promoció d'hàbits saludables i a la sensibilització sobre la salut respiratòria i els beneficis d'una vida sense fum. Hi haurà també punts d'informació i assessorament per deixar de fumar, mesura de constants vitals de salut i informació sobre programes per fer que el tabac sigui cada cop menys habitual a la vida dels fumadors. A més, al migdia es faran diverses activitats simultànies com un taller de fisioteràpia respiratòria, un campionat de bàsquet 3x3 i una exhibició de sardanes. La programació també inclou el taller Coque Dama Penjant, una proposta creativa per elaborar composicions amb plantes i fomentar el contacte amb la natura i el benestar emocional. Tot i això, l'activitat que es preveu més multitudinària de la jornada serà la caminada saludable programada durant el matí de dissabte, una iniciativa oberta a la ciutadania per promoure l'activitat física i els hàbits de vida saludable. Escoltem a l'Anna Gil, la tècnica de salut.
0: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dari Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb quatre estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ. O sigui, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
1: La Setmana Sense Fum, recordem, està impulsada per la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària i coordinada a Catalunya per Programa d'Atenció Primària Sense Fum en el marc de Suma Salut, amb la participació de diverses entitats i organitzacions vinculades a la promoció de salut. L'Ajuntament manté actiu aquest 30 i 31 de maig el dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges. En el cas

0: A l'últim cap de setmana d'aquest reforç extraordinari impulsat durant el mes de maig per millorar la resposta davant possibles emergències. La mesura respon a l'augment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu i també afavorit per la millora de les condicions meteorològiques busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
1: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de una tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges implica situacions de risc com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria de 4 socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
0: El servei s'ha desplegat durant tots els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant possibles emergències i ha funcionat en horari de 12 a 6 de la tarda des del Centre de Coordinació de l'Espai del Mar, el Club Nàutic, amb equips preparats per intervenir de manera ràpida i professional en cas d'emergència. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica què caracteritza aquest dispositiu.
1: Cal destacar una cosa, que és... És un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Castells durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'Espai del Mar i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
0: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament es subratlla que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en total funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant el mes de maig i es fa una crida a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez.
1: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui haver o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenen que fer insistència és en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per tant, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
0: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint així els temps de resposta en situacions crítiques. El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada impulsada per la Red de Salut de Mujeres Latinoamericanes i del Caribe amb l'objectiu de reivindicar el dret de les dones a una atenció sanitària adequada i lliure de desigualtats. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats de sensibilització al voltant d'aquesta data entre dimecres 27 i divendres 29 de maig. Dues d'aquestes activitats compten amb la participació d'entitats del Consell de Dones, tal com explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Rodríguez.
2: És una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan a altres àrees i també al propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula, és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim 4 propostes i aquestes 4 propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut.
0: La commemoració vol sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de tenir en compte les diferències de gènere en l'àmbit de la salut, tant en la recerca científica com en la prevenció, el diagnòstic i els tractaments mèdics. Durant molts anys, l'avenç mèdic s'ha desenvolupat principalment a partir d'un model masculí extrapolat posteriorment a les dones. Escoltem el que ens explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
2: Aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim doncs, unes hormones, una constitució doncs, biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures.
0: Els biaixos de gènere a la medicina han comportat, entre d'altres aspectes, una manca d'investigació en qüestions relacionades amb el dolor o l'acceptació de determinades interpretacions sense prou rigor científic, sense considerar factors genètics, biològics, fisiològics o psicològics diferencials. I amb motiu d'aquesta jornada es duran a terme activitats de sensibilització entorn de la salut de les dones per promoure la reflexió i avançar cap a una atenció sanitària més igualitària. Ens ho explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
2: Són 4 propostes, les 4 molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de com, quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital, és per dones de més de 45 anys, i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important, i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció.
0: Les propostes impulsades per diferents entitats i serveis de la ciutat volen fomentar així espais de reflexió, suport i promoció de la salut en perspectiva de gènere, com són també les propostes que s'han fet per part d'entitats al Consell de les Dones.
2: Les 2 propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Spinedi, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions a les xarxes socials i a la web.
0: Les persones interessades a participar en les activitats poden formalitzar la seva inscripció des del web oficial de l'Ajuntament a través dels canals habilitats per a cada proposta. I per qualsevol dubte o per rebre més informació sobre les activitats, els requisits d'inscripció o la disponibilitat de places, la ciutadania es pot posar en contacte amb el Servei de Polítiques d'Igualtat que es troben a l'espai Montserrat Roig, així com amb les entitats col·laboradores que impulsen cadascuna de les propostes. Castelldefels acollirà els dies 29 i 30 de maig el torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc al club de tenis Andrés Gimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esports, Abel García. El torneig està organitzat per part de l'associació EPA, que col·labora amb ajuntaments, escoles d'educació especial, també amb escoles ordinàries, amb alumnes de necessitats educatives especials i fundacions d'adults amb discapacitat. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
3: Ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents, i bueno, es va fundar pues, per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: L'associació compta amb la participació de jugadors i jugadores de diferents municipis de la comarca, fet que també contribueix a crear espais de convivència, relació i integració a través de l'activitat esportiva, tal com ho explica el seu director tècnic, el Nil Martínez.
3: Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa. I sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants. Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estan fent totes les instal·lacions del club de tenis Andrés Gimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els fem allà l'activitat als alumnes del centre especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: Els alumnes de Catalunya provenen de l'associació Esports Pàdel Adaptat, EPA, un projecte que acull persones amb discapacitat des dels 5 anys fins als 65 i que ofereix classes de pàdel adaptat. I pel que fa al certamen, rep participants amb discapacitat de tota Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia i França. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
3: La cinquena edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja, amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al club de tenis Andrés Gimeno.
0: I durant el torneig, el Nil Martínez explica el perquè de fer-se més activitats.
3: Juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible. I després en el torneig el mateix, quan és l'activitat del pàdel, el dissabte el mateix. Tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i van a guanyar, però després la majoria que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats. Vull dir, no és cap competició, és més una festa que una competició al final del nostre torneig.
0: Aquesta aposta per l'esport i les activitats a l'aire lliure serveixen com a eina fonamental per treballar aspectes tan importants com l'autoestima, l'autonomia personal, la forma física i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, segons explica el president de l'entitat, el Joan Anton Martínez Pallarés. Des d'avui i fins al 29 de maig, el Teatre Plaza es convertirà en l'escenari de la 20a mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment, per fer Val, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fent la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? I s'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
0: És així com durant 4 dies infants i joves de diferents centres educatius de la ciutat mostraran davant al públic el treball realitzat al llarg del curs dins de les activitats extraescolars en un espai de convivència, expressió artística i participació. El programa inclou una gran varietat de propostes escèniques amb actuacions de teatre, dansa, hip-hop, ritme, percussió i zumba interpretades per l'alumnat de diferents edat i escoles del municipi. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs de veritat és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguessin imaginat, no? Dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és molt, fa molt de goig.
0: La mostra s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i té com a objectiu donar visibilitat a les activitats que es desenvolupen fora d'horari lectiu, reforçant el paper educatiu, creatiu i social d'aquestes experiències. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i convida a famílies, alumnat i veïnat a gaudir del talent i de l'esforç dels infants i joves de Castelldefels. La policia local de Castelldefels continua reforçant els controls de seguretat als autocars escolars coincidint amb el final de curs i l'augment de sortides i excursions organitzades pels centres educatius. Segons ha explicat el subinspector Leo Piqué de Ràdio Castelldefels, aquests controls es duen a terme a petició de les escoles i formen part d'un protocol de seguretat instaurat des de fa anys per protegir els menors d'edat durant els desplaçaments.
5: Ja tenim un protocol establert amb ells que ens poden demanar doncs, fer aquest control de seguretat, no sols la prova d'alcoholèmia, que és una prova des que fem als conductors, sinó d'elements de seguretat de l'autocar.
6: De no? mateix vehicle.
5: De mateix vehicle, evidentment, si els frens estan en condicions, les mesures de seguretat, els cinturons, tot el que sigui seguretat estàtica, o, per exemple, de l'estat de les rodes, no? Que no tinguin, agafin un autocar amb unes rodes desgastades que tinguin risc de perill de patinar el vehicle. No? És a dir, si fem un protocol de seguretat que el tenim establert i, evidentment, no estudiarem mitjans per continuar fent-ho de la millor forma possible per protegir els nostres menors. No?
0: La policia local també comprova que el vehicle compleixi totes les condicions necessàries abans de permetre la sortida dels alumnes i en aquests controls, si es detecta alguna incidència greu relacionada amb la seguretat del vehicle, s'activa el protocol corresponent per garantir la seguretat dels passatgers. Escoltem el sotinspector de policia local, Leo Piqué.
5: Si se detectés que donés positiu algun conductor en la prova d'alcoholèmia, que alguna vegada ha donat, s'immobilitza i fins que no arriba a algunes condicions aquest vehicle no pot sortir. Fins que no se subsana la deficiència, insisteixo greu, si té un problema d'una finestra lleu, evidentment pot fer el seu paper perquè el risc al menor és lleu. Però, evidentment, en un risc greu s'atura la sortida, s'atura l'autocar, s'immobilitza, ha de venir un autocar nou, complir les condicions que marquem i a partir d'aquí se fa el canvi de crios a l'altre autocar i se pot fer la sortida. Mentrestant tingui aquesta deficiència, no deixem sortir.
0: Segons assenyala la policia local, l'objectiu és protegir els menors d'edat i assegurar que els desplaçaments escolars es facin amb les màximes garanties de seguretat. Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació però no d'objectiu, ja que segueix disponible per escoltar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. És així com l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha donat resposta a les preguntes que formulaven les periodistes de Ràdio Castelldefels i des de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament. L'espai ha estat conduït per la periodista Ara López de Ràdio Castelldefels amb la participació de l'equip de comunicació digital amb la Maria José Blanco. La primera de les qüestions tractades ha estat l'adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre la implantació d'una via quàdruple entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. Escoltem la resposta de l'alcalde Manu Reyes en relació amb aquesta notícia.
6: Bueno, sí, hemos visto esta noticia cuando todos pensábamos que lo de la cuarta vía que iba a conectar pues Castelldefels con el Prat iba a ser ya una realidad. Por lo tanto, nos sorprende porque pensábamos que después de esta inversión multimillonaria que está haciendo Adif en la estación de nuestra ciudad, respondía que ya había un proyecto, o entendíamos así, de cuatriplicación de la vía, pero bueno, ahora parece que va a haber unos estudios. Bueno, yo siempre digo que se estudia mucho, pero parece ser que no se aprueban nunca los exámenes, porque volvemos a estudiar, lo estudiado y seguimos estudiando. Yo creo que la gente lo que quiere son soluciones. Y lo que todo el mundo reclama es que el transporte público vuelva a recuperar la credibilidad que tenía antes. Que los trenes lleguen puntuales, que lleguen a las horas, que la gente se pueda montar en el tren porque no va hacinado y que pueda llegar a su puesto de trabajo, al médico, a la universidad puntual, ¿no? Y yo creo que se ha perdido mucho la confianza y por tanto pues pedir aquí a quien corresponda que haga las inversiones que requieren las infraestructuras principales, como es el tema de los trenes, para que la gente pueda utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, que en el fondo es lo que queremos todos.
0: També relacionat amb els transports, demà al matí la plataforma Zeroport té prevista una roda de premsa a la qual també hi assistiran diverses entitats contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Escoltem la resposta de l'alcalde Manu Reyes.
6: Nuestra posición es ampliamente ya constatada y reiterada, ¿no? Nosotros no estamos a favor de que pasen aviones por Castelldefels, por tanto la ampliación está enfocada para que aumente la capacidad, para pasar de 57 millones de pasajeros que tiene actualmente el aeropuerto del Prat a llegar a 70, y eso a Castelldefels supondría pues un mayor índice de aviones que pasarían por nuestra ciudad cuando la configuración es la no preferente. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta ampliación del aeropuerto. Nosotros hemos insistido por activa y por pasiva, y cada vez que tengo la oportunidad, así lo recuerdo, nuestra posición como Ayuntamiento de Castelldefels es contraria a que pasen los aviones por encima de nuestra ciudad, y por tanto no compartimos la ampliación del aeropuerto y lo vamos a seguir defendiendo. Creemos que tenemos la suerte en Cataluña de tener otros aeropuertos, como es el de Reus, como es el de Girona, como es el que también está en Alguaire, donde además en Cataluña tenemos la suerte de que las cuatro capitales de provincia están conectadas con la alta velocidad, y a mí me parece mucho más eficiente y más económico pues repartir esos aviones o esos pasajeros que puedan venir a Cataluña en las diferentes infraestructuras que ya existen, que ya hemos pagado y que además tenemos muy cerca la alta velocidad.
0: I a través de xarxes socials, la ciutadana Marta Bistué ha fet arribar una pregunta directa a l'alcalde sobre l'estat de les platges. Segons explica, recentment ha visitat la platja i ha detectat una gran presència de plàstics, així com una pèrdua progressiva de sorra. En aquest context ha preguntat si es mantindrà l'actuació de la draga, el vaixell encarregat d'extreure i traslladar sorra per regenerar diferents punts del litoral. Escoltem en aquest cas la respuesta del alcalde Manu Reyes.
6: Bueno, la draga no coge harina del término municipal de Castelldefels, que quede claro. La draga va a la zona de Butigas de Sitges para coger la arena que se acumula en el espigón que está en el puerto y la lleva a otras playas, porque con el tema de las corrientes marinas y demás, pues se acumula la arena allí, ¿no? Por tanto, no es un tema que nosotros podamos decidir, porque es coge la arena en Butigas de Sitges y la lleva a otros sitios. No la coge en Castelldefels, ¿no? El tema de los plásticos, es cierto que este fin de semana, estos últimos días, hemos visto cómo había plásticos en el, que venían a través del agua, no solo en Castelldefels, también en Gavà y en Viladecans. Es un vertido que no procede de Castelldefels y que a través del área metropolitana pues estamos pendientes de que busquen las soluciones oportunas, pero no me consta que venga de Castelldefels en ningún caso, y por tanto pues habrá que encontrar el foco que está pues vertiendo estos materiales y estos productos en las playas de la zona delta. Insisto, no es un problema de Castelldefels exclusivamente, sino que viene por un vertido que no viene de esta zona.
0: I seguint amb les preguntes arribades a través de xarxes socials, el ciutadà Xavi García Miranda ha traslladat a l'alcalde una qüestió relacionada amb la zona de la platja. En concret, ha preguntat quan es resoldrà la problemàtica del top manta al municipi.
6: Ojalá tuviésemos todas las herramientas el ayuntamiento. Para empezar, el ayuntamiento no está a favor del top manta, yo creo que hay que recalcarlo, mientras que ha habido otros ayuntamientos u otros gobiernos que parecía que le hacían un poco el juego, incluso pues promovían sindicatos del top manta. Nosotros evidentemente estamos en contra de este fenómeno. Hemos reforzado la plantilla de la policía local, en los últimos 3 años hemos incorporado a 44 agentes nuevos de policía, pero solo con la policía local es imposible combatir este fenómeno. Hemos pedido ayuda a Mossos d'Esquadra, a Guardia Civil y a Policía Nacional para que cada una de las policías actúe dentro del marco de sus competencias, y vamos a seguir insistiendo y aumentando los operativos y hacer todo lo que está en nuestra mano. Ojalá pudiéramos hacer más, y vamos a seguir peleando contra este fenómeno que no lo queremos en nuestra ciudad.
0: Un altre dels temes destacats ha estat quan iniciarà l'activitat al nou cap de la Muntanyeta. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes.
6: Doncs és un tema que nosaltres volem que sigui el més aviat possible, però més que posar en marxa un edifici, nosaltres el que volem és tindre també la garantia de que tindrem més professionals per millorar la qualitat sanitària de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres el que volem, i li demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, més metges, més personal d'infermeria, més personal d'assistència, perquè jo crec que els edificis poden estar molt bé i estarem més còmodes, però aquí la clau és tindre més professionals. I aquesta és el que demanem des de l'Ajuntament de Castelldefels, és un tema que és competència de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que a la tardor estarà en marxa, l'edifici està pràcticament engestit, ara falta tot el tema immobiliari, ordinadors i demés, però insisteixo, el més important no està en l'edifici, sinó el tema del personal, que jo crec que aquesta és la gran baralla que tenim, i jo estic convençut que segurament i serà un avenç per la ciutat i que hi tindrem més personal. Això, com a mínim, ho exigirem des de l'Ajuntament de Castelldefels, però, insistim, és competència de la Generalitat de Catalunya.
7: Però sí que és veritat que és una demanda que s'ha fet moltes vegades a través de comunicats, inclús en una moció en el ple, d'aquesta demanda de més serveis, més centralitzat, no?
6: És que en Castelldefels ja tenim 71.000 habitants. Per tant, ara posarem en marxa un tercer cap, potser ja hem de començar a planificar el quart. A mi el que m'agradaria, i ho vaig dir des del primer dia, a mi m'agradaria tindre un hospital a Castelldefels, perquè crec que la nostra ciutat s'ho mereix, els nostres ciutadans s'ho mereixen també, ve moltíssima gent també a gaudir dels serveis de Castelldefels, i per tant un hospital seria el seu, però no depèn d'una decisió que jo com a alcalde pugui exercir, sinó que serà una reivindicació que jo crec que tenim que fer tots els partits.
0: Com és habitual, l'alcalde ha atès directament altres aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa. El programa s'ha emès en directe a Ràdio Castelldefels i a través de diferents canals digitals. Comencen les obres de reurbanització del carrer Barcelona en el tram comprès entre la C32 i el Passeig del Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. El projecte, aprovat definitivament al febrer per la Junta de Govern Local, té com a objectiu millorar la mobilitat, la seguretat, el drenatge de la zona i la qualitat de l'espai públic. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
8: Aquesta és una execució d'un projecte que ja era una reivindicació històrica que portava molts anys paralitzada, no? I que suposarà una millora molt gran, sobretot perquè és una zona de molt pas de peatons cap a l'estació del centre, i a més perquè també és una zona de molt pas de tots els estudiants que es desplacen tant als instituts com en el campus universitari.
0: El projecte contempla la construcció de noves voreres amb arbrat a banda i banda del carrer, fet que facilitarà el pas de les persones vianants i aportarà més zones d'ombra i confort. També es preveu el soterrament de les actuals línies elèctriques aèries, una mesura que millorarà tant la seguretat com l'estètica urbana. I pel que fa a la calçada, es durà a terme un nou asfaltat i es mantindran els dos sentits de circulació amb una línia d'aparcament habilitada. A més, s'instal·larà un nou enllumenat LED a tot el carrer, més eficient i sostenible, així com un nou mobiliari urbà. Escoltem a Ramon Escolà.
8: En principi, s'ampliarà la vorera de la banda Sitges, que passarà a ser aproximadament d'uns 3 metres, s'asfaltarà tot el carrer, es farà una altra nova línia d'aparcament, com veieu, els cotxes aparquen ara amb terra i es queda ja tot ple de fang, es farà tot asfaltat amb una vorera també a la banda dels cotxes i es farà una petita més vorera a la zona de Gapà on aparquen. Se seguirà mantinguent la línia d'aparcament de tots els cotxes, es plantaran nous arbres, es posarà mobiliari nou, bancs, papereres, es posarà una il·luminació nova amb LED i, important també, se soterraran tots els cables elèctrics per terra, ja es quedaran, s'evitaran ja que hi hagin cables penjant, tot quedarà soterrat.
0: Un dels punts destacats del projecte és la creació d'una xarxa de recollida d'aigües pluvials actualment inexistent i la instal·lació d'una estació de bombeig de les aigües del barri.
8: I després una de les coses més importants que tenim, tots sabeu que en la cantonada que hi ha carrer Barcelona amb l'Avinguda de Pitor, normalment a la que plou una miqueta sempre es fan unes basses que es té que tallar al carrer, inclús ja hi ha una valla ja posada permanentment i a la mínima que plou ja hi ha algú que sempre té que posar la valla perquè és impossible passar, no? Allà el que farem és que posarem just a la cantonada del passeig Pitor amb el carrer Barcelona una nova estació de bombament, que aproximadament serà d'uns 500 litres per segon, i llavors aquesta nova estació de bombament evitarà que en aquella zona d'allà es facin aquells bassals d'aigua tan grans, perquè tirarà l'aigua, la bombejarà cap a la corredora i després anirà al mar, aprofitant que també allà a l'avinguda del canal s'està fent la gran bomba d'aigua de l'Aca i llavors a través d'aquella bomba impulsarà tota l'aigua del mar i evitarem d'una vegada que tota aquella zona a la que plogui s'inundi totalment i sigui impossible passar.
0: Durant les obres, el carrer Barcelona quedarà obert al trànsit només en el sentit platja. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
8: El carrer Barcelona s'ampliarà un aparcament nou entre la C32 i l'estació de Castelldefels amb una vorera i, a més, aprofitant que es fa aquest aparcament, es farà un nou carril bici que connectarà el carril del Passeig Brollador amb el carril de la UPC. I aproximadament això, jo calculo que seran unes 130 places noves d'aparcament, que també es començarà al maig.
0: El projecte ha estat redactat per l'empresa SBS Simón y Blanco i compta amb un pressupost d'execució per contracte de més de 1,5 milions d'euros. Escoltem a Ramon Escolà, regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
8: És a dir, ja ha passat la licitació, ja està a punt d'adjudicar i ja et dic, les obres ja començaran al maig, d'aquí 3 mesos, perquè és el tràmit que hi ha entre que tu adjudiques l'obra i llavors, pues, clar, amb el constructor que ha guanyat l'obra per la licitació, pues, són un parell de mesos per tramitació de papers, de documents, i al maig ja es començarà i jo et diria que aproximadament 8-10 mesos, o sigui, cap al febrer del 27, ja estaria tot acabada.
0: La reurbanització del carrer comportarà nombroses millores i novetats enfocades a l'habilitació de més espais verds.
8: Nosaltres el que volem, sobretot, és guanyar espais per la gent, guanyar espais verds, que la gent pugui fer i, evidentment, guanyar sobretot amb espais complicats com són aquests, que guanyi mobilitat i que sempre sigui la ciutat i el veïnat el que tregui realment el benefici total. Vull dir, tot això va complementat pues, amb altres obres que anirem fent, com ara sabeu que hem començat la setmana passada i aquesta amb els nous pavellons de Pursius, de Can Vinader i de Can Roca, arreglarem també el que és l'Avinguda Diagonal amb les voreres de Montsemar, és a dir, tot és posant verd, posant arbres, posant mobiliari urbà, fent passejos que la gent pugui disfrutar i passejar i comunicar tota la ciutat, perquè d'una banda a l'altra pues, la gent passejant pugui anar cap al centre de la ciutat sense necessitat d'agafar tants cotxes.
0: La duració prevista és de 7 mesos i es donarà per acabada el desembre del 2026. Des d'ahir a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a assemblea general. Parlem de la plataforma en defensa de les pensions públiques que reclama mesures per garantir un sistema públic de pensions sostenible i suficient. Escoltem el Ramon Franquès, el portaveu de la COESPE, que ens explica en detall què és aquesta plataforma.
9: La COESPE és la coordinadora estatal en defensa del sistema públic de pensions. És un moviment social que ja portem més de 10 anys organitzant els pensionistes d'arreu del país en defensa de les pensions quan aquestes s'han intentat congelar o quan s'han intentat privatitzar. I sense que fa 10 anys estiguéssim pensant en què ens podíem trobar on ens trobem, el que veiem és que, a mesura que passen els anys, aquest sistema públic de pensions continua estant amenaçat a pesar de la resistència social i la mobilització que hem estat desplegant al llarg de tots aquests anys.
0: Durant la trobada, la COESPE fa una reivindicació a la protecció dels drets socials i dels recursos públics davant l'increment de la despesa militar. Escoltem el Ramon Franquès, el portaveu de la COESPE.
9: El que debatim és com hem de treballar per assegurar que el sistema públic de pensions es manté com una part dels drets socials. Aquest sistema públic de pensions se sosté a través de les cotitzacions que fan els treballadors. Ha estat sostenible des de 1963 i és la forma més segura que tenim per poder arribar a una vellesa digna. Els experiments que s'han fet en sistemes privats de pensions han acabat de manera desastrosa. En la crisi del 2008, del 2008 van desaparèixer molts fons de pensions privats, tant el nostre, aquí a Espanya com als Estats Units, Alemanya, Holanda, i durant molt temps han tingut que estar explicant que tot el discurs que aquests bancs han promogut en els mitjans de comunicació de que el sistema públic era insostenible era fals.
0: La COESPE adverteix així que una escalada en la cursa armamentística podria incrementar encara més la tensió internacional i repercutir d'alguna manera en el sistema de pensions.
9: Nosaltres venim exigint que es faci una auditoria del sistema, del que entra i del que surt del sistema. El Parlament ho va aprovar fa 3 anys, però aquesta auditoria no s'ha fet. I no s'ha fet perquè es vol seguir en el relat de que aquest sistema públic no és sostenible. Però ara ens trobem amb una paradoxa, i és part del debat que ara tindrem, perquè hem passat a un canvi de discurs. De dir que les pensions no es podien sostenir perquè no hi havia prou ingressos, ara, amb tot l'entorn de l'escalada militar, se'ns diu que aquests ingressos de les pensions es tenen que derivar a despesa militar. I així, per exemple, el secretari general de l'OTAN va deixar anar fa 3 mesos que s'havien de reduir les pensions per augmentar la despesa militar. Escolteu, les pensions és un salari diferit, és un producte de la cotització social que no pertany a cap estat, a l'estat el gestiona, però pertany a la gent que ha treballat i que ha cotitzat i que té dret a tenir una pensió digna.
0: Des de la plataforma valoren les fites assolides durant els darrers anys, tot i que consideren que encara cal una major implicació social en la defensa de les pensions públiques. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
9: Hem aconseguit crear una organització que està arrelada a tot l'Estat, a tots els territoris. Hem aconseguit generar, per tant, un moviment que sap on va, que té molt clares les exigències, que és capaç d'alterar, de contradir un discurs molt poderós que s'està llançant de manera contínua en els medis de comunicació, però no hem aconseguit encara la suficient mobilització dintre de la nostra societat per impedir, per barrar el pas en aquestes tentacions. i, per tant, tenim la tasca de seguir ampliant i reforçant la nostra organització, buscant la manera d'arribar a la gent, d'explicar-nos, trobar els mecanismes, doncs, des d'obres de teatre, cançons, publicacions, conferències... Bueno, estem examinant totes les formes que, a través de la nostra organització, podem desplegar, i també totes les formes d'activitat conjunta amb altres moviments socials que es troben en una situació semblant.
0: Des de la plataforma també alerten que els possibles canvis en la despesa social, les pensions o els serveis públics poden tenir conseqüències directes sobre els joves i sobre el futur de la població activa laboral. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
9: Nosaltres estem defensant ara la nostra pensió, però la gent que treballa en l'actualitat, els joves que accedeixen al mercat de treball, tenen que ser conscients que l'amenaça més forta és sobre ells, perquè aquest és el procés en què estem és una degradació paulatina del sistema. Si no aturem aquesta degradació, dintre de 10, de 15, de 20 anys, la situació serà molt pitjor per la gent que ara treballa. I, per tant, això ens porta a donar xerrades als centres de treball, a parlar amb els estudiants en els centres de formació professional i en els centres de batxillerat, en els instituts, a explicar què és el que està passant i a buscar el suport, la complicitat i la mobilització, perquè encara que ara ho tinguin lluny, també aquest atac a les pensions és un atac contra els drets de la gent que ara està treballant o que un dia entrarà en el mercat de treball.
0: Finalment, el portaveu també ha explicat els motius pels quals Castelldefels ha estat la ciutat escollida per acollir aquesta assemblea estatal.
9: Perquè hi ha una marea molt activa aquí a Castelldefels, que té un arrelament important a la ciutat. Aquí ens sentim molt acollits, ens sentim molt còmodes i, sense dubte, podrem realitzar tot el treball que ens havíem proposat.
0: Diverses entitats socials i ambientals han anunciat en una roda de premsa avui una gran mobilització contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arribarà en un moment en què les entitats de la plataforma Zeroport consideren estratègic. Escoltem el membre de la plataforma Zeroport, el Joan Manel del Llano.
10: Doncs des de les entitats que han intervingut i també Zeroport, doncs volem anunciar el 20 de setembre la data per una gran mobilització ciutadana contra el projecte de l'ampliació de l'aeroport, i el moment per aquesta mobilització és estratègicament clau perquè estarem en un període preelectoral. Farà 5 anys també de la gran manifestació concentració que hi va haver, que va ser molt concorreguda i va ser històrica des del punt de vista de les protestes contra l'aeroport del 2021, i el govern de l'Estat també en aquella època estarà a punt d'aprovar, o ja ho haurà fet, el document de regulació aeroportuària d'AENA, que preveu 13.000 milions d'inversió en molts aeroports d'Espanya, entre els quals l'aeroport del Prat, amb els 3.200 milions d'euros que s'ha comentat.
0: Durant la roda de premsa, les organitzacions de la plataforma han alertat que tant el govern de la Generalitat com el de l'Estat continuen impulsant l'ampliació de la infraestructura, malgrat, diuen, els impediments ambientals i els impactes que, segons denuncien, tindria sobre el territori, el clima, l'habitatge o la mobilitat. També critiquen les inversions previstes per AENA dins del document de regulació aeroportuària, que contemplaria actuacions a l'aeroport del Prat com l'ampliació de la T1, la reforma de la T2 i el reacondicionament de la pista Mar. Les entitats consideren que el projecte incrementaria encara més la pressió turística i l'especulació immobiliària, a més d'afectar espais naturals del delta del Llobregat. En aquest sentit, diversos col·lectius han expressat el seu suport a la mobilització que està prevista pel 20 de setembre, entre ells Depana, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Aigua és Vida, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Zeroport ha avançat que, abans de la protesta de setembre, organitzarà diferents debats i xerrades informatives per exposar els efectes que, segons la plataforma, tindria l'ampliació de l'aeroport. Entre les activitats previstes hi ha una taula rodona el 9 de juny a Can Batlló, una jornada sobre ampliacions aeroportuàries al Congrés dels Diputats el 15 de juny i una nova xerrada conjunta amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic el 18 de juny al BC Hub de Barcelona. En acabar, les entitats impulsores han fet una crida a la ciutadania a participar en aquesta mobilització prevista pel 20 de setembre. Escoltem el membre del Zeroport, el Joan Manel del Llano.
10: Volem afegir que les entitats presents fem una crida a mobilitzar-nos i a omplir, activar-nos i a omplir els carrers massivament el pròxim 20 de setembre per fer efectiva aquesta gran mobilització, que esperem que així sigui, que és un clam que va més enllà del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè està en joc la natura, la salut, el clima, la nostra economia, la vida i, en definitiva, tot allò que fa factible la subsistència. Moltes gràcies.
11: I fins aquí aquesta edició de la setmana. Tornem amb la següent amb moltes més notícies. Que vagi molt bé.
12: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio
13: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Els bons llibres són camps magnètics i de la seva atracció no podem fugir, deia Italo Calvino. Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Jo sóc la Misha i em trobo al British School of Barcelona per conèixer quins llibres han entusiasmat els seus alumnes últimament. Però primer de tot, anem a fer les presentacions.
1: Bon dia, jo sóc Marçal, sóc alumne del BSB i tinc 13 anys.
0: Molt bé.
2: Bon dia, sóc Daniel i sóc també estudiant del BSB. A 12 anys.
0: Benvingut.
3: Bon dia, el meu nom és Luca, sóc estudiant del BSB i tinc 12 anys.
4: Hola, jo sóc Andrea, tinc 12 anys i també sóc estudiant del BSB.
0: Molt bé, benvinguts i benvingudes. Ara sí, anem a començar amb la primera secció d'avui, que és una clàssica, recomanacions. Així que anem a veure quins llibres us han entusiasmat últimament. Comencem.
1: Doncs a mi un llibre que m'ha agradat molt ha sigut Xarxes, d'Eloi Moreno. Doncs l'any passat al col·le em vaig llegir el llibre d'Invisible i em va agradar molt. I doncs aquest any he decidit comprar-me Xarxes, que és la continuació, i també m'ha semblat un llibre molt interessant.
0: Uau, molt bona recomanació. He de dir que tinc pendent a l'Eloi Moreno, però sí que agrada moltíssim Invisible. I tot així, hi ha gent que Xarxes no li ha agradat tant. Tu què creus? Està al nivell d'Invisible?
1: A veure, Xarxes i Invisible són similars, però també són diferents. O sigui, Invisible jo crec que tracta més de la soledat que es sent quan ningú sap els teus problemes. Mentre Xarxes sí que és més de la soledat que sents quan, o sigui, hi ha tanta gent que et coneix, hi ha tanta gent que et segueix, que ja no sap qui és la gent que realment és la que estimes. I ja, doncs, al final et sents sol.
0: Uau, ostres, sí, és veritat, són dos tipus de soledats diferents, no? Però a la vegada complementàries. Uau, realment són temes molt interessants. El llibre t'ha emocionat, t'ha agradat? Has connectat amb els personatges?
1: Sí, a veure, m'ha agradat molt. Jo sí que m'he sentit identificat amb algun personatge. Hi ha un que es diu Kiri, és una nena que s'ha desentès de les xarxes socials. Jo sóc un nen que no té mòbil, no tinc xarxes socials i no tinc res, o sigui, no passa res. Jo segueixo el dia, m'entero de les coses, a vegades miro les notícies i doncs això. No crec que sigui tan important estar al dia de tot el que passa a les xarxes socials, perquè també hi ha també molta mentira i ja no saps el que creure't.
0: Uau, quina superreflexió que acabes de fer, Marçal. Estic 100% d'acord. Jo sí que tinc xarxes socials perquè m'agrada molt parlar de llibres, per exemple, a través de les comunitats dels bookstagrammers, dels booktokers, però he de dir que si no fos per això, tampoc tindria xarxes socials. Així que, clar que sí, visquem la vida al límit i al dia. Molt bé, seguim amb les recomanacions.
2: Jo sóc Daniel i un llibre que m'ha agradat molt va ser un que vaig llegir aquest any, que va ser una autobiografia del tenista Andre Agassi, explicant com ha estat fent una cosa que no l'ha agradat mai, però que amb els diners i tot ha tenido que que seguir fent-lo. I m'agrada molt perquè presenta una idea de com viveix el deport del tennis, molt peculiar, i m'agrada molt veure les diferents idees de com les ha afectat tenir una carrera professional.
0: Uau, ostres, ara entrem en el terreny de la no ficció. Uau, o sigui, una autobiografia d'un esportista. A tu t'agrada el tennis, Daniel?
2: Jo faig tennis els dimarts de totes les setmanes i m'agrada molt, la veritat.
0: I quants anys fa que fas tennis?
2: 5-6.
0: Oh, uau, sí. I t'has sentit identificat amb aquest tennista?
2: No, perquè a mi m'agrada molt el tennis i jo no el vull fer a nivell professional. Jo l'únic que vull fer és divertir-me.
0: Clar, és veritat, són dues visions diferents, no? Jugar al tennis per passar-t'ho bé o per, doncs, una forma professional, no? I per la pressió d'ostres, no? M'hi va el futur professional. Déu-n'hi-do, ostres, que interessant. I la biografia es centra només en el tennis o també parla de la seva infantesa?
2: Sí, en veritat, parla molt de la seva infantesa i com el seu pare le pressionava per entrenar molt al tennis i ser un professional. I també de la seva vida social i les seves nòvies i com vaig sofrir les ruptures i això.
0: Uau, realment no som conscients, a vegades, quan pensem en la gent famosa, tota la pressió que senten, efectivament, i que hi ha moltes vegades alguns esportistes que al final acaben perdent fins i tot la passió per aquests esports. Doncs, ostres, una reflexió molt interessant, important no perdre mai la passió per allò que fem. Molt bé, gràcies per la recomanació. Recorda'ns el nom del llibre?
2: Una autobiografia d'Andrea Gassi.
0: Molt bé. Seguim.
3: Pues, el meu nom és Luca. Jo recomendaria un llibre que vam llegir a tercer de primària, que es diu The Wild Robot, que va d'un robot que està en el wild, com diu el nom, i no té sentiments, no coneixes nada, i té que conèixer i té que sobrevivir en la naturalesa.
0: Ostres, aquest és una història molt bonica, he de dir que no l'he llegit, però sé que es va fer una pel·lícula animada fa poc. L'has vista?
3: No, però m'hi hauria agradat ver-la.
0: Ahà, t'hauria agradat. Jo també la tinc pendent, però la gent diu que és molt emotiu i molt bonic. El llibre també és bonic, és emotiu?
3: Sí, és emotiu perquè a vegades tu sents que a vegades tens que fer amics i no entens on estàs, i te sents un poc com el personatge.
0: O sigui, és molt, molt important, sentir, poder-nos sentir identificats amb personatges així. Uau, apuntadíssim. El llibre és àgil de llegir? És fàcil?
3: És fàcil perquè no tens que tenir molta edat per entendre com el llibre, com de la història i tot.
0: Molt bé, doncs seria un llibre ideal per també començar a llegir, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Perfecte, doncs apuntadíssim, The Wild Robot, fantàstic. Doncs per últim, però no menys important.
4: Jo, bueno, si em puc dir dos.
0: Perquè, vinga, va, vale, express, bueno, vinga.
4: M'agrada molt llegir. I aquest, de la Susan Collins, The Hunger Games, que també ha estat traduït. Jo el vaig llegir en una setmana.
0: Uau.
4: Em agrada molt la història i tot el que passa. És, bueno, em va agradar molt. Hi ha molta emoció, jo de vegades el llegia i estaven les meves amigues i estava com temblando perquè m'agradava molt, entrava molt al llibre. I després l'altre és el de Ingo, que és el meu llibre preferit, que és una saga de 4 llibres. Ingo, The Deep, The Crossing of Ingo i The Tied Knot, i no està traduït, només està en anglès, a la Helen Dunmore, però m'agrada molt. I també és una mica d'acció perquè passen moltes coses, però no és com el de Hunger Games. I també és de ciència-ficció i em va agradar molt.
0: Wow, ok. Doncs en primer lloc tenim The Hunger Games, que has llegit tota la saga?
4: No.
0: Només el primer, de moment. I vols, tens ganes de llegir els altres?
4: Sí, perquè, a veure, té un final que et deixa ahí i ara què passarà?
0: Sí, exacte. O sigui, t'has quedat amb ganes de continuar.
4: Sí.
0: I la pel·lícula l'has vist?
4: L'estic veient.

0: no torna a casa i des d'allí doncs, descobreixen aquest altre món, que és com sota l'aigua, que és Ingo, que és aquest altre món, i és molt interessant i molt divertit, jo crec.
1: Uau, doncs apuntadíssims els dos. Per cert, algú més ha vist les pel·lícules o coneix la història dels Jocs de la Fam, de The Hunger Games?
0: Bueno, no? L'estem llegint a classe.
2: L'estem llegint tots del nostre curs a classe i és molt interessant a tot, ens agrada molt.
1: Molt bé. Clar, aprofito, doncs, ja que l'esteu llegint o coneixeu una mica la història, aprofito i us llenço la pregunta. Vosaltres voldríeu participar als Jocs de la Fam?
0: No. Però vamos, no.
2: No.
1: Ho teniu claríssim, no? Sí. I quant de temps creus que duraríeu? Jo crec que només de sortir ja, pum, sí. M'eliminarien de seguida.
0: Sí. No tindria temps ni de veure que ja...
1: Ni de poder anar a la cornucòpia, ni res. No. I vosaltres què creieu?
3: A veure, jo, bueno, tornant a la pregunta d'abans,
1: sí.
3: Me'l vaig llegir l'any passat a la classe i també m'he vist la pel·lícula. Uf, jo la pel·lícula... A veure, és que clar, una vegada t'has llegit el llibre, clar, és com que tu ja t'has fet una imatge de lo que és el teu cap i quan veus la pel·lícula dius però no té res a veure. O sigui, és molt millor el llibre. Al final tu t'estàs creant aquest món teu que s'adapta al que a tu t'agrada i la pel·lícula al final et decepciona. A mi moltes vegades em passa això.
1: Jo també sóc molt crítica amb les adaptacions de llibres a la gran pantalla, però he dit que com a mínim la primera és bastant fidel. És bastant fidel, però és veritat que no, quan t'imagines les coses a dintre del cap...
0: Jo, si puc dir, al principi, com aquest llibre el van dividir en tres parts. The Reaping, crec. Mm-hmm. The Games i The Victors, si no m'equivoco. O The Tributes, alguna cosa així. Mm-hmm. El primer tros tallen molts trossos a la pel·lícula, hi ha moltes parts que no surten. Però...
1: Van més directes a l'acció,
0: sí.
1: No? Molt bé. I vosaltres, Daniel, què faríeu si estiguéssiu als Jocs de la Fam? Seríeu dels de fugir, intentar amagar-vos, intentar lluitar, intentar aconseguir provisions?
0: No,
1: què faríeu?
0: Tu? Amagar-te,
1: ho tens claríssim. Vosaltres, què faríeu?
2: Pues jo el que faria és esconder-me de tots i pues,
0: espera que el matin els
2: poder
0: altres.
2: Comer jo que sé, els animals o alguna cosa així. Perquè, i esperar que els últims es moren de fam.
4: Mm-hmm. Jo m'esconderia, com ha dit Daniel, i estaria matant animals. I si intentaria fer amb com pedres afilades, si m'encontro algun que està quasi mort, pues ho remato i m'ho puc comeure.
1: Clar, uau! Clar, és que als Jocs de la Fam has de prendre mesures molt dràstiques, però clar, imagina't que estàs enmig d'un desert, o clar, perquè no saps mai com serà l'arena, no?, dels jocs. Uf, és que és molt complicat. Però sí, jo crec que també intentaria amagar-me i que els altres s'ho facin tot.
0: Que es matin entre ells i jo mataré l'últim.
1: Exacte. Molt bé, doncs, moltes gràcies per les recomanacions, prenem nota de tot. Et desitjo que no ens trobem mai, ni haguem de jugar mai als Jocs de la Fam perquè ho tindríem molt cru. Doncs ara sí, anem a fer una petita pausa musical i tornem de seguida aquí al Club dels Experts. Molt bé, quina cançó escoltarem?
0: Unwritten.
1: Mm-hmm, de... Natasha Bedingfield, que de fet, ei, abans de començar ens hem posat a cantar-la i tot, sí o no? Som molt fans, jo també m'agrada molt la cançó. Us deixem amb aquesta cançó que ens anima a viure, no?, la nostra vida, perquè al final el destí no està escrit. Escoltem Unwritten i tornem de seguida aquí al Club dels Experts.

Acabeu d'escoltar Unwritten, de Natasha Bedingfield. Estem aquí al Club dels Experts, els alumnes de The British School of Barcelona, i anem a jugar a un joc que ens encanta aquí al Club dels Experts, que és el Què preferiries?

0: En què consisteix aquest joc? Doncs en que jo m'he preparat unes preguntes extremes per a lectors de què preferiries i us hauré de fer triar quina de les dues opcions doncs és la menys dolenta o amb quina us quedaríeu. Ja us aviso que són preguntes complicades per a lectors. No sé, ara potser ho teniu claríssim i escolliu superràpid, però a mi em costaria decidir. Preparats? Preparada? Molt bé. Doncs la primera pregunta és: què preferiries? Haver d'esperar 5 anys per llegir el final d'una saga o llegir-la ara, però que et facin tots els spoilers abans de començar? Fort, eh? És a dir, haver d'esperar-te per saber com acaba o tenir el llibre però que et facin tots els spoilers?
1: Esperar 5 anys, perquè així la intriga em fa disfrutar-lo molt més.
0: Molt bé, o sigui, el Daniel ho té claríssim, tu esperaries. Ui, és que jo se'm dona fatal això d'esperar, però és veritat que els spoilers és complicat. A veure, Luca, tu com ho veus?
2: Jo també esperaria 5 anys, perquè si te diuen tots els spoilers al principi ja no tens moltes ganes de llegir-te el llibre.
0: I tu, Marçal, com ho veus?
3: Jo sí, jo m'esperaria als 5 anys, perquè és el que diu el Lucas. El Luca, si al final no et diuen tots els spoilers, no t'agrada llegir el llibre. I ara, també és veritat que si t'esperes 5 anys, a lo millor aquesta intriga, aquestes ganes, se't van passant, però jo crec que valdria la pena.
0: Clar, a vegades, encara que sàpigues la trama, tens ganes de llegir com ha passat. No sé, Andrea, tu com ho veus?
4: Jo prefereixo els spoilers. Quan estava llegint The Hunger Games, la majoria de la gent de la meva classe ja l'havia llegit. O sigui, ja abans de començar el llibre, jo ja sabia com acabava, més o menys.
0: Et van
4: jo
0: fer sabia spoiler? Quasi tot.
4: Sí.
0: A veure, vull noms perquè vull anar a parlar amb aquestes persones.
4: No sé exactament, però molta gent de la meva classe, bueno, després quan parlem a la classe també, ai sí, fan no sé què i diuen no sé què. Ah, vale, moltes gràcies. Moltes gràcies, però anava a llegir.
0: Però igualment t'has passat bé llegint-lo.
4: Sí, molt.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ostres, doncs veig que teniu bastant clar, eh? Molt bé, primera pregunta superada. Anem a veure si la segona és més difícil. Què preferiríeu? Tenir l'habilitat de llegir ments, però no poder llegir cap més llibre, o seguir sent com ara, és a dir, poder llegir llibres, però no poder llegir ments, a no ser que algú tingui una habilitat ara sorpresa.
4: Què?
0: Ments, llegir els pensaments de la gent.
4: Ah.
0: És a dir, llegir els pensaments de la gent, és a dir, jo saber ara mateix què estàs pensant tu dintre del teu cap, però no poder llegir cap més llibre, o quedar-te com estàs, podent llegir llibres, però no podent llegir ments.
4: Quedar-me com estic, perquè, pues, a veure, això no ho puc canviar com estic ara, o sigui, pues, o me quedo així o no me quedo nada, o sigui, és que com estic bé.
0: O sigui, preferiries poder seguir llegint?
4: Sí.
3: Jo crec que sí que preferiria seguir llegint, perquè, o sigui, crec que llegir menys tampoc et convé massa, perquè poden haver situacions en les que si saps el que pensa una altra persona, hi ha coses que potser tu no has de saber, que sigui, no t'interessa. Llavors jo crec que surts perdent de... O sigui, no t'agradaria llegir menys i no podries llegir, sortiries perdent el doble. O sigui, jo em quedo com estic i puc seguir llegint.
0: Daniel, tu què en penses?
1: Jo crec que el que faria és quedar-me com estic, perquè té raó Marcel quan dic que hi ha algunes coses que és millor que no sepes i llegir és meravellós i poder llegir és una habilitat molt bona.
0: Uau! Luca, tu que estàs d'acord amb el Daniel?
2: Estic d'acord amb tots perquè si tu pots llegir menys i t'estàs llegint un llibre i aquesta persona està pensant en el final del llibre i el llegeixis, ja és com el que havia dit abans, que ja no té gràcia llegir el llibre.
0: Uau, és a dir, que et faries autoespoilers llegint els pensaments de la gent que està pensant al final dels llibres. Uau, m'acaba d'explotar el cap ara mateix. Molt bona reflexió, Luca. Sí, sí, en digues, Andrea.
4: Mira que si llegeix ment no pots llegir llibres.
0: Clar, però imagina't que tu estàs llegint... Jo ara t'estic llegint a tu la ment i tu estàs pensant, sí, perquè al final dels Jocs de la Fam, pa, pa, pa, pa, pa. Llavors jo no he llegit el llibre, però t'he llegit la ment.
4: Ja, però com que no podràs llegir igualment el llibre.
0: Ja. és veritat. Oh, bueno... Però clar, també és veritat que podries llavors llegir els llibres a través de la ment de les altres persones. Tu podries estar llegint i jo et podria estar llegint a tu la ment, llavors jo estaria llegint a través teu. Com us quedeu? Ah, hem hackejat la pregunta! Li hem donat la volta! Molt bé, molt bé. Aquesta ha sigut rara, eh? Doncs anem a per l'última pregunta i és, què preferiríeu descobrir? Que el teu millor amic o amiga... odia el teu llibre preferit o compartir un dels teus llibres preferits amb la persona que et cau pitjor?
4: No sé, ninguna... O sigui,
0: ah,
4: ninguna és...
0: Ninguna és bona?
4: No, ninguna és...
0: No és tan dolenta?
4: No.
0: Uau. No veus tan terrible? Imagina't que... jo què sé, un amic o amiga et diu és que no suporto els Jocs de la Fam, és que són avorridíssims. No suporto.
4: Pues vale, no llegeixis.
0: És molt tolerant l'Andrea, m'agrada.
3: No, sí, jo penso igual. O sigui, si no t'agrada un llibre, no el llegeixis. O sigui, jo, a mi m'agrada, pues, jo què sé, xarxes. Pues si al meu millor amic no li agrada xarxes, que no el llegeixi i el seguirà llegint. A mi em dona molt igual.
0: Molt bé, Luca, tu què penses?
2: Sí, igual, perquè si a mi m'agrada un llibre i a ti no t'agrada, pots escollir si llegir-lo o no. Mm-hmm. Així que...
1: Home, la veritat és que jo prefereix compartir el meu llibre preferit amb algú que no em caigui molt bé.
0: Molt perquè, bé, així m'agrada, que hi hagi diferència. Per què?
1: Perquè és que si descobreix que el meu amic no l'agrada el meu llibre favorit, ja no és el meu amic.
0: Molt, aquí jo crec que el Daniel està dient el que tots estem pensant al fons. No. A veure, estic molt d'acord en que al final l'amistat ho pot tot i podem tenir opinions diferents i seguir sent amics. En un món ideal així serien les coses, però uf, jo sóc molt fan. A mi, per exemple, m'agrada molt Terry Pratchett i si a algú no li agrada Terry Pratchett és com, no sé jo si ens podem portar bé. No, però...
4: Ara, jo sempre que parlo amb la meva amiga del llibre i quan l'estava llegint, que el vaig llegir en una setmana, em deia sempre que pesada que ets amb el llibre, o quan veig sempre les sèries, que sempre li parlo, a veure, prefereixo sempre que a la meva amiga o al meu amic li agradi més, és clar, però si no, pues no passa res, perquè ja m'ha passat més d'un cop que pues, no li agrada el llibre, o la pel·lícula, o la sèrie...
0: Mireu, estic molt d'acord, de veritat, amb tot el que heu dit vosaltres, però també em quedo amb la reflexió que ha fet el Daniel, perquè, i si descobreixes que algú que no et cau bé li agrada, com això, no?, el teu llibre preferit, i descobreixes que tens més coses en comú amb aquesta persona i a través d'això us feu amics, no? No se sap mai. Les voltes que dona la vida. Molt bé, nois, noies, de veritat, moltíssimes gràcies. Heu contestat com uns veritables experts. Estic 100% d'acord amb les vostres respostes i moltíssimes gràcies per les vostres recomanacions. Desitjo que seguiu llegint i us ho seguiu passant igual de bé. Moltíssimes gràcies. Fins a la propera. Adeu.
4: Adeu.
3: Adeu. Merci. Adeu.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. You don't need our name and bright lights.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Parlem ara d'un dels esdeveniments potser més esperats d'aquest estiu, la lluita dels pirates amb la gent del poble, aquest desembarcament pirata, aquesta activitat inclosa dins de les festes del mar que arribaran al juliol. Però fan falta doncs, pirates, calen també persones del poble, per això s'han obert les inscripcions perquè la gent que ho desitgi pugui participar en aquest desembarcament pirata. Per això és amb nosaltres la Lorena Romero, tècnica de cultura. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna. Què tal?
0: Ja han començat les inscripcions?
1: Sí, just aquesta setmana han començat les inscripcions, estaran obertes fins al 12 de juny i poden participar tothom que vulgui. I bueno, nosaltres des de Cultura els animem a tothom a participar. De fet, ara t'estava comentant que ja tenim 145 persones inscrites.
0: És una bona xifra, eh?
1: Sí, sí, esperem arribar a més de 200.
0: Hi ha alguns requisits determinats que hagin de complir les persones que es vulguin inscriure's?
1: No, de fet, per poder participar, tothom que vulgui pot fer-ho. Es poden inscriure com a pirates majors de 18 anys, poble d'adult o infantil o adolescent, i després, sota la direcció de la Sammy Taylor. Després ella serà l'encarregada de distribuir una miqueta el paper que ha de representar cada persona.
0: Clar, recordem que any rere any el desembarcament pirata doncs, presenta un guió i novetats en el format que du a terme per Performinar, si la Sammy Taylor és la directora.
1: Sí, correcte. Recordem que bueno, és l'acte central de les festes del mar, que es representa la sorra al voltant del carrer 11 a la platja de Castelldefels i recrea els atacs pirates que patia la costa catalana al segle XVI, combinant història i fantasia. Però per això el més important i bonic d'aquest espectacle és que hi participa tota la gent de Castelldefels, clar.
0: A més, no s'han de preocupar de la vestimenta perquè vosaltres ja oferiu els vestits que potser aquí hi ha hagut una documentació darrere, portava la gent del poble en aquell segle, el XVI, i també els pirates.
1: Correcte, nosaltres els hi donem tota la vestimenta. L'única cosa o requisit indispensable és estar disponible en els assaigs obligatoris que es fan des del 29 de juny fins al 10 de juliol, i han d'estar lliures o disponibles totes les tardes per poder anar a ensenyar a l'Escola Margalló.
0: Que és on fan els assajos perquè després surti aquest espectacle tan bonic i on participa, a més, el Garigot, el nostre dret.
1: Correcte, no? Correcte, també participa el Garigot. Ens ho portem una miqueta al nostre poble i és això, no? Que portem també una mica de fantasia i el nostre Garigot és clar que és un dels protagonistes de la història.
0: Molt bé. Per últim, Lorena, què han de fer les persones que es vulguin inscriure?
1: Aquest any han d'entrar a fer el tràmit a la web de l'Ajuntament. Allà hi trobarem un formulari que han d'omplir i posteriorment veuran dos documents que han d'omplir també i entrar per registre. Això és important i nou aquest any. Han de fer un registre o bé adreçar-se a la UOC que li faran amb dos documents, un d'autorització d'imatges i l'altre d'exempció de responsabilitats. En el cas dels menors, són els seus pares o tutors legals qui ho han d'omplir i en el cas dels adults, doncs seran els adults els que ho facin.
0: Molt bé, recordem la data límit per fer aquesta inscripció.
1: Les inscripcions estaran obertes fins al 12 de juny.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquestes informacions. Inscripcions obertes ja per participar al desembarcament pirata, activitat inclosa, la més destacada de les festes de mar enguany. Moltíssimes gràcies a Lorena Romero, tècnica de cultura, per explicar-nos els detalls.
1: Moltes gràcies i us animo a participar.
0: Gràcies, bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Aquest cap de setmana hi ha una cita important amb l'esport i també amb el pàdel adaptat, perquè se celebra el 5è torneig internacional de pàdel adaptat a càrrec de l'Associació d'Esports Pàdel Adaptat EPA. Nosaltres, el director tècnic d'aquesta entitat, Nil Martínez. Molt bon dia, Nil.
1: Hola, bon dia.
0: Recordem una mica els objectius de la vostra entitat. Quan es va crear i per a què?
1: Els objectius de la nostra entitat ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents, i bueno, es va fundar per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells, pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: Els alumnes es venen de Castelldefels, però també d'altres poblacions que coneixen, doncs, a la vostra raó social, no?
1: Exacte. Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa. I sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants.
0: Actualment, amb quants alumnes compteu?
1: Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estàvem fent totes les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els fem allà l'activitat als alumnes del Centre Especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: I va arribar un moment en què vau decidir fer aquests tornejos, no? En aquest cas, allà la 5a edició.
1: Exacte, la 5a edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé.
0: El torneig s'ha dividit en dos dies, el divendres al Carita Marina i el dissabte a les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno.
1: Sí, així és. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any... quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al Club de Tenis Andrés Gimeno.
0: O sigui que una mica barregeu la pràctica de l'esport amb també activitats lúdiques, que és el que fareu el divendres a la platja.
1: Sí, exacte. O sigui, nosaltres el pàdel com a tal és el que menys importància li donem, perquè tenim molts nanos que no es dediquen a la competició ni es dedicaran, i el que volem és passar-ho bé. Llavors, pues, juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible. I després, en el torneig, el mateix, quan és l'activitat del pàdel, el dissabte el mateix. Tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i bueno, van a guanyar, però després la majoria, pues, que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats. Vull dir, no és cap competició, és més una festa que una competició al final del nostre torneig.
0: Després del torneig feu la cloenda dels diferents equips que teniu a l'entitat, no? Deies.
1: Sí, exacte. Aquest any, de fet, ho volíem fer més petitet, perquè l'any que ve ja muntarem una bona festa, que serà el 10è aniversari, i aquest any havíem pensat de fer-ho més petitet, més entre nosaltres, i no fer tant liu, però al final, com sempre, hem acabat igual, i venen tots els de fora. D'aquí també se'ns ha apuntat tothom, se'ns han apuntat altres associacions o altres clubs aquí a Catalunya, i acabem... Ho fem el sopar de cloenda, el fem al Gimeno, i no sabem ni on ficar les taules perquè no tenim espai. Som 200, estem a 200 més o menys, 200 persones que venen a sopar.
0: Mare meva, importants xifres, la qual cosa vol dir que els objectius amb els que es va crear la vostra entitat s'han assolit, no?
1: Sí, s'han assolit i s'han superat les expectatives que teníem, perquè en teníem poques. I bueno, ara sí que les tenim, això, de seguir mantenint aquest volum sempre i quan podem donar un molt bon servei a cada persona que ve amb nosaltres i treure el millor de cadascú.
0: També m'explicaves, Nil, que organitzeu un casal d'estiu pel mes de juliol.
1: Sí, exacte. Ara fem el torneig, acabem, després fem les dues setmanetes que quedaran fins que s'acabin els col·les i acabem la temporada. I durant tot el mes de juliol fem allà el casal d'estiu a les instal·lacions del club, que al final doncs, són unes instal·lacions molt bones, amb la piscina, la platja al costat, i fem el casal durant tot el dia. Tenim un horari, uns que venen pel matí, uns que venen tot el dia, uns que venen per la tarda, vull dir, estem tot el mes de juliol sense parar.
0: Com és d'important la participació de les famílies en aquestes activitats?
1: La participació de les famílies nosaltres li donem molta importància, perquè al final, si no deixa de ser una activitat més que ells no veuen el que treballem. Sí que poden veure resultats a casa o poden veure una miqueta el que els hi expliqui el nano, però al final, quan ho veuen i es donen compte de pues això, no que vinguin a veure cada entreno, però quan fem l'esdeveniment aquest, pues veuen el grup d'amics que té, veuen com es relaciona amb els nens, com es relaciona amb els entrenadors, com lo feliços que són quan fan aquesta activitat, i aquí és quan li donen importància i quan també una miqueta els pares o mares s'enganxen al projecte i ja passa a ser més un projecte que no una activitat extraescolar com a qualsevol altra.
0: Que a més beneficien en l'aspecte físic als alumnes, no?
1: Exacte, o sigui, tant físic com de psicomotricitat, com és que és una millora, o sigui, qualsevol esport serà millores físiques, però és que més que físiques són millores de tot el que parlem sempre, pues això, de l'empatia, de la superació, de l'autonomia, de mil coses que podríem estar parlant que és que no acabaríem de treure tots els beneficis que tenen.
0: Si alguna persona està interessada en participar doncs, al llarg de l'any amb vosaltres, què és el que ha de fer, Nil?
1: Sí, ha de contactar amb nosaltres. Tenim les xarxes socials Padel Esports Adaptat o el telèfon del club del club de tenis Andrés Gimeno i ens posen en contacte, i nosaltres tenim les portes obertes per tothom, i encara que no capiguem, qualsevol persona que vulgui no la deixarem fora i li farem un foradet quan es pugui, i sempre això, donant el millor de nosaltres.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Nil Martínez, director tècnic de l'Associació Esports Padel EPA, per acostar-nos a aquestes notícies al voltant del torneig que fareu internacional ja de padel adaptat. Sí. Que ho passeu molt bé aquest cap de setmana, tant en l'aspecte lúdic com el purament esportiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i qualsevol persona està invitada, a vosaltres o qualsevol persona que us senti, esteu tots invitats a passar-vos el divendres 29 per la platja, enfront del xiringuito del Carita Morena, o el dissabte per les instal·lacions del club de tenis Andrés Gimeno, que estarem allà donant-ho tot.
0: Moltíssimes gràcies, Nil. Bon dia.
1: Merci.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Càpsules de salut. I tal com va avançar fa uns dies, aquesta setmana s'està desenvolupant a Castelldefels la setmana sense fum amb diverses activitats, entre elles doncs, una de les més destacades d'aquesta caminada popular que tindrà lloc al cap de setmana. Per parlar del tema, Nagel, tècnica de salut. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Gràcies.
0: La Pepa del Cacho, que és la presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a Castelldefels.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Pepa. I la Meritxell Areny, que és infermera del CAP al Castell. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Doncs, Anna, quines accions queden per fer per part de l'Ajuntament? Quina és habilitat?
1: Doncs, tal com vam explicar la setmana passada, una mica el programa complet, el dimarts vam fer una acció a la plaça de l'Església, hi ha unes xerrades i això, que van anar molt bé, que la gent va rebre de manera molt positiva, i aquest dissabte tenim la gran acció de promoció entorn a aquesta setmana sense fum, que serà dissabte 30, a les 10:30, a dos quarts d'11, una caminada solidària i saludable que s'inicia en l'estàtua de Dari Tomar, a la zona del Baixador, i que amb la col·laboració de l'Associació Espanyola contra el Càncer. És una proposta que portem fent molts anys i que aquest any li hem volgut donar una miqueta més d'intensitat com a acció comunicativa i com a promoció. I per nosaltres té molt de sentit aquestes accions de promoció de salut en què intervenim doncs, els serveis de salut, en aquest cas els centres d'atenció primària, les entitats locals de promoció, no? Que hi ha en coordinació amb l'Ajuntament. No sé si la Pepa vol explicar-nos una mica.
0: Pepa explicarà també sí. En què consistirà aquesta caminada, que, com diem, serà demà a dos quarts d'11 des de la sí. platja del Baixador, des de l'escultura d'Ari Tomar.
4: Exacte, sortirem d'allà de l'escultura de Lorenzo Quinn a les 10:30. Llavors, els que tingueu que venir a la caminada, vingueu una miqueta abans, perquè l'Ajuntament us ha preparat una gincana i aleshores us donarà una bossa amb uns productes per poder fer proves respiratòries, no?
1: Mm-hmm. Vale. Exacte.
4: Llavors, si podeu estar una miqueta abans, doncs millor que... Perquè a les 10:30 la intenció és sortir ja i començar a anar cap a la plaça de les Palmeres. Bé, llavors, per aquesta caminada, com cada any, no cal fer cap inscripció. Nosaltres no fem samarretes ni res d'inscripció. Sempre tenim algun tipus d'acció, de producte o alguna cosa perquè la gent col·labori, no?, amb el donatiu. Aquest any el que hem fet és una rifa solidària. Llavors, a la sortida vendrem uns tíquets, que tothom que vulgui comprar, el tíquet val 2 euros, i amb això entrarà a la rifa que farem quan arribem a la plaça de les Palmeres. Bé, a la plaça de les Palmeres el que farem serà una ballada de sardanes, però sense copla. O sigui, no tenim diners per fer llogar una copla. Llavors ho farem amb música, que el nostre amic, el Josep Dius, del grup Divertiment, ens posarà a l'equip de so per poder posar les sardanes, i seran sardanes curtetes i divertides que estan enllaunades, que se'n diu, no?
0: Molt bé.
4: Val, llavors, quan la ballada, en teoria, considerem que en una hora arribarem aproximadament de baixar les Palmeres. Llavors, començarà la ballada cap a dos quarts de 12 i la rifa, doncs, jo entenc que mentre que venem els tiques a tothom que hi hagi per allà, cap a les 12 o així la farem perquè no es faci gaire tard, perquè tothom té ganes ja de marxar, perquè si fa molta calor i anar a dinar, d'acord? Llavors, només voldria donar les gràcies a tots els establiments que han col·laborat per fer aquesta rifa. Us els diré a tots. Tots han donat vals doncs, per esmorzars, berenars, menús... O sigui que la gent que vingui s'endurà coses bones, eh?
0: Molt bé.
4: Bueno, mira, els establiments són el restaurant Can Jové de Gavà, el Bocados, la Gijonenca, les carnisseries Soler, que ha portat un pernil, que és el que també rifarem, que això fa molta gràcia, el restaurant Andalucía, el Taulell, l'Artesana, Bebe Burger, Can Pérez, Nati Rollo, que ha donat un rellotge, molt xulo, Rat de Siam, que són productes naturals, El Empedrado, La Paca i dos que són d'estètiques, que són uns vals de tractament. Vull dir que això, els donem les gràcies des d'aquí a tots ells per tota la seva aportació. Després, recordem que tots porteu mesures de protecció solar, que porteu aigua, d'acord? Un barret, si no, nosaltres tenim unes gorres que ens han portat aquest any noves, que són molt xules, vull dir que també la podeu agafar. I crec que no em deixo res. Volem donar les gràcies també a tots els que sempre col·laboren amb nosaltres en la caminada, que puguem fer a Rialet, que com ha dit l'Anna fa molts anys, fa 12 que la fem, o sigui que ja són molts.
0: La dotzena, eh?
4: 12 anys ja. I després també recordar que, bueno, que tots els serveis que ofereix la nostra associació són totalment gratuïts i que només que algú que necessiti pot trucar al 900 100 036. Torno a repetir, 900 100 036 i us atendran les 24 hores, els 365 dies l'any. O sigui que fins demà, abaixador. Vinga,
0: a caminar, eh? Es tracta de caminar, no és cap cursa en aquest cas.
4: No.
0: Anna, hi haurà activitats també, doncs, sí. Paral·leles, no?
1: Com deia, hem volgut incorporar una miqueta de novetats en aquesta caminada, no? Perquè també tingui opció de que més població es pugui engrescar. Per una banda, com ha dit la Pepa, a l'inici de la caminada repartirem unes bosses amb una sèrie de materials i durant la caminada hi haurà unes estacions on farem amb els equips d'atenció primària doncs, una sèrie de proves o una manera de comprovar quina és la nostra capacitat respiratòria i sobretot reflexionar, no? d'aquesta importància de viure respirant millor. I un cop arribada a la plaça de les Palmeres, doncs, trobarem les sardanes, que ha comentat la Pepa, no? Que és una proposta molt divertida per a les persones que els agrada ballar aquestes sardanes, però a més hi haurà un taller de fisioteràpia respiratòria conduït per una fisioteràpeuta respiratòria de l'entitat Nippon Sanso Healthcare, que és una entitat de teràpies respiratòries domiciliàries que està aquí al municipi i que moltes persones que tinguin pues, màquines domiciliàries de respiració, oxigen domiciliari, segur que coneixen aquesta empresa perquè són les que els subministra a través del sistema públic. I llavors aquesta fisioteràpia farà farà aquest taller de fisioteràpia respiratòria obert a tothom, sense inscripció, de manera totalment gratuïta, al centre del CUP de la plaça de les Palmeres. I a l'altra banda, a la recent inaugurada pista de bàsquet, hi haurà també una dinamització de partits 3x3 de bàsquet per la gent més jove o la gent que li agradi aquest esport, doncs també poder fer aquesta proposta esportiva. A més, estarà la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, explicant sobre mètodes per deixar de fumar, fent captació de pacients que vulguin engrescar-se, agendar cita amb la seva professional per que els assessori de la millor manera. També repartirem fruita, també doncs, tenim aquesta proposta de la venda de productes solidaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer. O sigui, jo crec que és una proposta molt completa i per tothom que s'engresqui a venir. I si no, els que passin per allà, doncs segur que també s'incorporen a tot això.
0: Doncs, Meritxell Areny, què tal?
2: Hola.
0: Com estem? Del cap al castellà és infermera. I, doncs, podem difondre aquí altres productes bàsics per deixar de fumar, tres fàrmacs.
2: Això mateix. No? Tenim tres fàrmacs de primera línia que tothom qui vulgui i estigui decidit a deixar-ho, que es pot adreçar al centre d'atenció primària que li correspon. Llavors, el que no està finançat però està de tota la vida i és igualment d'eficaç és la teràpia substitutiva de nicotina que tenim en format pagats i en format comprimits. Sempre va bé que vagi de la mà una cosa amb l'altra perquè el que és el pagat es va dissolent, es va absorbint de forma constant i llavors el comprimit el que seria un rescat quan hi ha aquell moment, aquell cigarret que no pots deixar de fumar perquè tens aquest desig incontrolable, no? Normalment hi ha cigarretes que als 5 minuts de no fer-li cas al desig marxa, però hi ha fumadors que tenen aquesta dificultat i llavors sempre és un reforç en el procés de deixar de fumar. Aquest seria el primer i el més antic que existeix de sempre i es pot donar amb dones embarassades, que està el tractament finançat amb el projecte d'embaràs sense fum, i es pot donar també amb adolescents. ¿Vale? Després hi ha altres dues molècules que el tractament els primers dies et permet fumar. Per què? Perquè es van omplint els receptors nicotínics del cervell i llavors no et dona el desig i és la manera de que es pot tolerar una miqueta millor l'absorció. Llavors aquesta molècula és el tractament curt, és la citiciclina o citicina, que és per 25 dies, hi ha tres laboratoris que el tenen a la venda i després hi ha el tractament llarg, que hi ha dos laboratoris, i és la vareniclina. Vale? I aquest el que permet és també doncs, durant uns dies es pot fumar i el tractament dura per 3 mesos. Llavors, depèn del perfil de pacient i segons les creences que nosaltres a consulta valorem, decidim quin és el tractament que li pot encaixar millor amb aquell pacient. Llavors, doncs, bueno, que sapigueu que quan decidiu deixar de fumar, el seguiment, l'abordatge per infermeria dona un millor resultat que es fa un acompanyament durant un any i que s'intercalen visites presencials amb visites virtuals, amb la meva salut a través de la consulta o a través del telèfon.
0: Molt bé, facilitats per deixar aquest hàbit.
2: I que no falteu demà, sobretot, eh?
0: A la caminada.
2: Tothom demà a les 10 allà per repartir bosses i ja començar, que és una activitat molt xula, amb Clau Ciutat, amb l'Ajuntament, amb els CAPs, amb la xarxa social contra el càncer i que no pot faltar ningú, vamos.
0: Molt bé. En el baixador, l'escultura d'Areto Martínez Queen a 2:15, doncs, a caminada popular. L'acte que clou i amb aquestes activitats complementàries que també ha explicat l'Anna Gil, la Setmana Sense Fum. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, gràcies. Tècnica de Salut Municipal, Meritxell Arén, infermera del Cap al Castell, i també Pepa del Cacho, presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer, aquí a Castelldefels. Que vagi molt bé demà.
4: Moltes gràcies. Bon dia. No falteu.
3: Càpsules de salut. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castel de Fels, així som, el més destacat de la setmana. Càpsules de salut. Doncs efectivament, i avui ens centrarem en les activitats previstes per commemorar la Setmana Sense Fum, que es desenvoluparà del 25 al 31 de maig. Doncs amb nosaltres avui, al Càpsules, Laura Sancho, infermera del CAPSAP Can Bou. Què tal, Laura? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I l'Anna Gil, que és companya tècnica de l'àrea de Sanitat. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Primer de tot, Anna, quines activitats té previst realitzar l'Ajuntament amb la col·laboració dels ambulatoris aquests dies?
2: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària, i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores. I concretament, en aquest programa, per una banda, farem el dia 26 de maig com a jornada entre setmana, diguéssim, a la plaça de l'Església, unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius. També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon, que molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a l'edifici de la República a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no? I després, finalment, el dia 26, a les 7 de la tarda, a l'Espai del Mar, hi haurà un taller de moviment i respiració conscient. I com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb quatre estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària. Farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda. També mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats. I després també, alternativament, qui no tingui tant interès en aquesta proposta, a les 11:30 s'ha programat a l'Espai del Mar un taller de coquedama penjant, que és un taller on, no sé si sabeu què és la coquedama, però són aquestes plantes que es fan penjant amb uns fils i demés. Bueno, això és una activitat que s'organitza a l'Espai del Mar per qui vulgui animar-se. I doncs això és tot.
0: Ni més ni menys.
2: Ni més ni menys.
0: Laura, pel que fa a la teva tasca com a infermera des del CASAP Can Bou, quines recomanacions donem a les persones que vulguin deixar de fumar?
1: La primera recomanació, bueno, primer de tot felicitar-los, no?, per fer aquest pensament. I després pues, que s'adrecin al seu centre de salut i demanin cita amb la seva infermera, que és qui l'orientarà amb les activitats perquè l'ajudin a deixar, o fins i tot una prescripció del fàrmac perquè també l'ajudi. Però sobretot que es posi en contacte al seu centre de salut.
0: Quins són els beneficis primers quan un deixa el tabac, que noten el cos?
1: El primer benefici que noten el cos és que la freqüència cardíaca, la tensió arterial es normalitza, d'acord? Després els nivells de monòxid de carboni que tenim als pulmons també van baixant i anem oxigenant molt millor, ens cansem menys, olorem millor. Això són els beneficis que notem més. Clar, a més llarg plaç, doncs, d'alguna manera, com més anys estàs sense fumar, el teu risc cardiovascular es va assemblant més a les persones no fumadores. Vale.
0: Hi ha un risc, sobretot en el jovent, el millor de tot és no haver fumat mai, no?
1: Exacte. De fet, aquest any el lema és inhalar la vida, no? D'intentar que ja d'entrada no, la gent jove no comenci a fumar. I no comenci a fumar el tabac convencional. Les últimes estadístiques ens diuen que està baixant el consum, que la gent jove ja no consumeix tant tabac, però després, quan fas les preguntes de si vapegen, llavors aquí ha augmentat considerablement el consum de vapeig en gent molt jove, que no veuen el risc, no el veuen tant com amb el consum de tabac convencional.
0: I quin risc té?
1: A veure, el vapeig porta nicotina o no? Si porta nicotina, la substància tòxica igualment l'estàs inhalant, però no hem de perdre de vista que és un aire calent amb tòxics, amb olors i aromatitzants, que aquests escalfats tampoc no pots garantitzar el mal que pots fer a nivell pulmonar, i tota cosa calenta inflama. Els bronquis que tenim, si tenim la imatge d'un pulmó, és una cosa esponjosa, tendreta, no? Una cosa calenta de forma contínua, doncs fa que s'alteri també la mucosa de tots els bronquis i puguem acabar desenvolupant qualsevol altra malaltia respiratòria com a la gent que fuma tabac convencional.
0: És a dir, que aquí hi ha una confusió estesa entre molta gent que pensa que no fumar tabac convencional i consumir aquests dispositius és inofensiu i no és ni molt més.
1: Exacte.
0: Així.
1: Exacte. La percepció del risc quan un fuma vàper doncs és quasi nula, no? No li veuen, fins i tot et poden dir que és saludable. De fet, al principi de les cigarretes electròniques, les propagandes ficaven que eren més saludables. No és que sigui més, o sigui, no hi ha res saludable. A part de que en tema de tabac i vàper no hi ha una dosis de control, una dosis que diguis, mira, és que si tu et beus una copa de vi, tens un risc que podem més o menys controlar. No hi ha un control. Cada persona reacciona al tabac i al vàper d'una determinada manera. O sigui que un risc zero, no? Un baix risc, no existeix. I això és el que ens costa. Ja quan un és jove, la percepció de risc, doncs clar, no hi és tant com quan un es va fent més gran.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que a nivell de població, tot el que és tema de vapeig es veu com una cosa molt innocua, i no és veritat. I l'altra cosa també hi ha els cigarrets,

0: amb els problemes pulmonars, les bufetes, els còlons, tot això. Hi ha un component de tòxic important amb el tabac.
1: Es desenvolupen doncs, malalties i tenen molt a veure, no només els pulmons, com deies, Laura, amb el consum de tabac.
0: Exacte. Sí que és veritat que a nivell respiratori, el primer que tu realment veus causa-efecte, no, és quan fumes, doncs que no tens tanta capacitat, que de fet em fa molta gràcia les parades que faran a la gincana, que es veu molt bé en cada estació, es veu molt bé quins efectes et pot produir el tabac, no? Que això també va molt bé per dir no comencis, que goita.
1: Perquè gràficament es veurà.
0: No? Exacte, un podrà viure, no, en pròpia persona, doncs els efectes de que provoca el tabac.
1: Molt bé, doncs quelcom més a destacar, Anna Laura?
0: Que us animeu, que us animeu molt, que us animeu a venir al centre.
2: Sí, i sobretot que avui en dia, amb els recursos que tenen les professionals que estan a les consultes, l'únic que cal és voluntat, que a vegades és el més difícil, però si una persona s'ho està pensant, si una persona té desig, la poden acompanyar molt bé. Hi ha molt de suport, no és com abans, que era passar una situació molt, molt, molt dolenta i molt desagradable. Ara et poden ajudar des de moltes vessants, des de la vessant farmacològica, des de l'acompanyament, des de l'acompanyament inclús de grups. O sigui, hi ha moltes estratègies i al final, si t'ho poses a pensar de manera freda, no té cap sentit. T'estàs gastant uns diners en fer-te malbé el teu propi cos, en ficar-te un tòxic que t'està perjudicant molt greument ara i després. I al final, no, és, si ho penses de forma totalment objectiva, és un sense sentit. I per tant, animar tothom que vingui, que escolti, que reflexioni i si pot, doncs que deixi de fumar.
1: Molt bé, aquest és l'objectiu principal de la Setmana Sense Fum, recordem, del 25 al 31 de maig i amb activitats molt interessants com les que ha explicat l'Anna Gil el 26 i el dia 30. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, tècnica municipal de Salut, i gràcies. Laura Sancho, infermera del CASAP Can Bó.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Bon gràcies, bon dia.
3: Càpsules de salut.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Castelldefels, Europa, món. Doncs en aquest espai rebrem ara la visita d'Alejandro Murillo, directiu d'Emotion Analytics, una empresa amb seu aquí al Parc Mediterrani de Tecnologia de Castelldefels i amb vocació internacional. Què tal, Alejandro? Molt bon dia.
1: Doncs molt bon dia. En primer lloc, evidentment, agrair-vos, donar-vos aquest espai, tant a l'Ajuntament com a Ràdio Castelldefels, perquè al final és molt important per nosaltres donar-nos a conèixer i que la gent sàpigui doncs, què fem des d'Emotion Analytics per millorar a través de la tecnologia diferents coses que m'imagino que ara comentarem. Així que molt agraït.
0: Gràcies a tu per venir, Alejandro. Quina és la raó d'aquesta empresa? Quan es va crear?
1: Bueno, l'empresa es va fundar a Castelldefels el 2015, per tant ja portem 11 anys quasi d'activitat. I bueno, Emotion Analytics neix amb l'objectiu de dotar d'intel·ligència a qualsevol tipus de càmera, no? Què és el que perseguim amb aquesta tecnologia? Doncs dues coses molt importants. Per un costat, millorar la seguretat de les persones. Tenim casos d'ús d'intel·ligència artificial aplicat a càmeres per millorar la seguretat de les persones en diferents verticals, en diferents sectors. I després també donar una visió d'aquesta succeint al nostre negoci, no? Tant si en el nostre negoci pensem en un retailer que vulgui saber a la seva botiga què està succeint, com es mouen les persones, com es comporten, etc. Fins i tot pensant a dia d'avui com estem fent o donant aquesta informació a grans ciutats o a estacions de tren, no? Que mouen milers i milers de persones.
0: Va tenir sempre la vostra empresa aquesta vocació internacional?
1: Nosaltres, quan un comença... Bueno, i emprèn, doncs té molts objectius, no? En el nostre cas tenim la sort, a més, d'haver assolit una gran part d'aquests objectius, perquè sí que és cert que, evidentment, com a empresa catalana, doncs volíem comercialitzar la nostra solució començant per al mercat nacional, això és evident, també per capacitats econòmiques, logístiques i de tot tipus, però sí, que contestant a la pregunta, sempre hem tingut aquest objectiu de fer-nos internacional i haver assolit diferents fites que hem assolit fins a dia d'avui, doncs estem molt, molt, molt contents, no, al respecte.
0: A nivell internacional, quines són aquestes fites o quines passes heu donat per tenir un nom a l'esfera internacional d'Europa o d'altres continents?
1: Clar, matisar, estem molt contents amb l'activitat de la companyia, encara som molt petits, no? Tenim molt per créixer. Nosaltres, després de 3 o 4 anys d'activitat, vam fer la reflexió doncs, que per poder arribar més lluny feien falta doncs, companys de camí, no? O com vulguem veure-ho. I en aquest cas el que vam començar és a tancar acords amb companys de viatge, millor dit, que ens poguessin fer arribar més lluny. Llavors, en aquest sentit, doncs, vam començar a tancar acords amb grans companyies que sí que estaven elles ja establertes a altres països i que, per tant, tancant acords amb ells aquí a Catalunya, aquí a Espanya, podíem arribar de la seva mà a altres mercats. Llavors, sí que és cert que nosaltres vam començar tota la part internacional molt vinculada primer a Europa. Després van tenir diverses oportunitats i estem presents al mercat d'Aràbia Saudita a través de diferents partners. Estem treballant amb IKEA i altres clients molt importants. I en els últims 2-3 anys sí que hem posat molt l'ull, per així dir-ho, al mercat americà. I quan dic americà, dic des d'Argentina fins a Canadà. En aquest sentit, bueno, suposo que ara ho parlarem com ho estem fent, sí que és cert que per poder arribar a una empresa tan petita a tants mercats tan diferents i tan llunyes, ens fa falta doncs, anar de la mà de companys de viatge. No?
0: De gent que ja està establerta.
1: Correcte.
0: en aquells països. No?
1: Correcte. I hi ha una altra part, que és la part legal. També és molt important tenir bons advocats que tinguin aquesta visió internacional, perquè al final cada mercat té les seves normes i coses que hem de tenir en compte, no?, com a empresa.
0: Clar, no és igual, estava pensant, Alejandro, establir-se un lloc dels Estats Units amb un marc legal molt diferent pot ser que hi ha a Espanya o a l'Aràbia Saudita, un altre país.
1: Totalment. Per això és important tenir un bon despatx al nostre costat, doncs que ens pugui assessorar. La nostra avantatge o l'estratègia que estem seguint és no tant obrir una oficina física al país de destí, sinó des d'Espanya, des d'Europa, poder tancar acords de comercialització de les solucions a través d'un acord marc amb companys de viatge que coneixen el territori de destí i que tenen presència i que ens poden ajudar doncs, i ens estan ajudant a créixer, no?
0: Mm. És a dir, allà es crea una necessitat, us la traslladen a vosaltres i vosaltres aporteu una solució.
1: Sí, ara, bueno, en el nostre cas tampoc és crear la necessitat, és detectar-la, no? Perquè una de les coses que estem utilitzant moltíssim són eines d'internacionalització de la companyia, com poden ser Acció o l'ICEX. Bueno, l'Acció està més vinculada, evidentment, a la Generalitat, però també treballem amb l'ICEX, depenent del país de destí. I gràcies a aquest ajut, el que estem fent és anar amb ells a diferents fires internacionals, a països on estem interessats de poder aterrar com a companyia, i amb el seu suport, evidentment, econòmic, no és el mateix anar sol que anar amb tota la infraestructura i tot el que t'aporta anar amb una Acció, per exemple. Un cop estem allà, a les diferents fires, localitzem aquells partners potencials que, evidentment, estan vinculats al nostre sector, o empreses de seguretat, o grans instal·ladores, telecomunicacions, etc., que puguin oferir als seus clients existents les nostres solucions. D'aquesta manera, d'alguna forma, el que aconseguim és que ells, evidentment, que coneixen, i perquè ja estan al mercat i coneixen els clients, poden afegir capes de serveis amb les nostres tecnologies. D'aquesta manera, evidentment, ells tenen doncs, un revenue, unes ganances doncs, per la venda de les nostres solucions, però també, com que estem comercialitzant tecnologia made in Castelldefels, però amb tecnologia molt puntera d'IA, el que també estan fent és diferenciar-se ells mateixos als mercats on ja estan competint. Per tant, no només, evidentment, som una fonts de remuneració per als nostres partners, sinó també som una fonts de diferenciació tecnològica, a més, i això sí que ho vull deixar clar, que el ser made in Castelldefels, made in Europa, el que ens està donant una mica a nivell internacional és una posició de compliance, de tranquil·litat legal, que no tenen altres competidors que no estan aquí a Europa.
0: Mm. Doneu una garantia, doncs, no?
1: Exactament.
0: Del servei.
1: Exactament. Al final, tot això que tenim aquí a Europa ho estem de regulació, vull dir, que evidentment és molt necessària, però que potser competidors nostres no tenen altres mercats, i són mercats potser que estem ara competint. El que estem agafant és una cosa que es podria identificar com una debilitat, que és tota la normativa que tenim nosaltres, que no tenen altres competidors, i transformar-ho en un avantatge, no? Perquè hi ha molts clients que tota la part de compliance i totes les capes de garanties que tenim els sembla molt interessants, perquè potser són normatives que no tenen ara mateix segons quins països, però que la tendència està anant que en algun moment sí que ho tindran. I si ells ja estan preparats i ja estan amb una tecnologia doncs, que és tan garantista, això, sobretot administracions públiques i clients privats molt importants, ho veiem com un avantatge competitiva.
0: Has fet esment abans de l'administració pública en com, en aquest cas, us ajuda a vosaltres i en aquest cas, i en d'altres, penseu que és fonamental aquest suport a l'empresa privada?
1: Bueno, nosaltres, com he comentat, hi ha diferents camins, tots són bons, evidentment. En el nostre cas, portem molts anys treballant amb Acció i per alguns mercats també hem decidit doncs, treballar amb l'ICEX, que al final és una mica l'homòleg a nivell nacional. I jo crec que tota la cobertura que ens estan donant, informació que ells ja tenen i tot l'acompanyament és totalment necessari, no? Perquè al final una empresa, a no ser que sigui una multinacional, una empresa molt, molt gran, no pots tenir tota la informació, tant legal com la informació de comercial fins i tot, perquè també el que hem fet, per exemple, el tema de Colòmbia. No? Colòmbia, abans d'aterrar, vam encarregar Acció, fer un estudi, que evidentment al fer-ho a través d'Acció tenim dues coses. Primer, que econòmicament té un altre preu, i això per una empresa catalana és molt, molt important, bueno, per qualsevol empresa, no? Però que en aquest cas és un servei d'empreses catalanes. I d'altre costat també perquè ells tenen ja el coneixement del mercat, perquè tenen gent que porta potser 15 o 20 anys treballant al mercat, i et fan un acompanyament previ abans d'aterrar al mercat que tu potser identifiques com a interessant, ells amb aquest acompanyament et poden fer veure si realment si fas tan match com tu creus que fas. No? Llavors, tot això, que si tu fessis com a empresa privada amb els teus mitjans, seria infinitament més car. I menys, bueno, més car i, a més, en el temps seria molt més llarg. No? Ells ja tenen tota aquesta capacitat, aquest coneixement per fer-ho en un temps molt correcte i, a més, a un preu encara més correcte.
0: Com valoreu el fet d'estar radicats aquí al Parc Mediterrani de la Tecnologia?
1: Nosaltres, al final, sí que és cert que tu, bueno, com a empresa catalana i que estem al final a la província de Barcelona, doncs hi ha molta visió d'estar directament a Barcelona, al Viteus Arroba o a altres zones. Jo crec que és un avantatge estar aquí al Parc Mediterrani de la Tecnologia i no estar a l'altre indret, perquè al final tenim moltes sinergies amb la ETAC, amb la UPC, que estem, bueno, estem intentant sempre treballar conjuntament en diferents projectes i estem intentant, doncs, que tot això que la universitat com a persona, perquè jo al final vaig estudiar, no? Igual que un dels meus socis, el Ramon, vam estudiar a la UPC, i estem intentant d'alguna manera, doncs, que tot això que ens ha donat com a persones físiques, no? De coneixement, de contactes, de projecció, visió, que ens ha donat la universitat com a estudiants, també intentar-ho aprofitar com a empresaris, no? Sí que és cert que no és fàcil. Al final, els camins que té una empresa privada de necessitats i que té una universitat són diferents, no? Però sí que estem, i hem de dir, que estem molt contents amb la relació que tenim perquè bueno, ens donen difusió, estem fins i tot en algun projecte intentant entrar conjuntament, encara no ha succeït, però no tiro la toalla. I jo crec que és molt positiu, indiferentment que no sigui la ubicació que tothom pensa per una startup, una empresa tecnològica, sí que és cert que ve moltes sinergies. Més enllà de l'indret, que és preciós, i que estem aquí a casa nostra, Castelldefels, les sinergies que es produeixen a la universitat crec que són molt positives.
0: Precisament vau rebre, no fa gaire, un premi.
1: Correcte.
0: Per la vostra tasca, per la vostra empresa.
1: Nosaltres, a més, estem molt orgullosos perquè el 2017 vam rebre el primer Premi Delta per una solució que vam fer d'experiència de client, detecció d'emocions, al sector de turisme, al sector hoteler, al sector retail. I en aquest cas també hem tingut l'oportunitat, perquè la nostra tecnologia ha evolucionat molt, de 2017 fins ara, doncs hem fet un canvi tecnològic molt important, fins i tot a nivell de sectors als que estem, perquè estem també molt, molt ficats en la infraestructura crítica i el concepte aquest que hi cap tot, que és l'Smart City, no? Que al final és una informació per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Doncs estem molt orgullosos, no? Aquestes sinergies que es produeixen al territori, doncs, al final ens donen visibilitat, que això és el més important per a una empresa que vol créixer.
0: I vosaltres heu d'estar justament pendents dia a dia de la tecnologia, de l'evolució, que imagino que és molt ràpida, Alejandra, no?
1: Sí, a veure, la globalització té les seves parts negatives, les positives és que no per no estar a Silicon Valley, deixem d'estar menys actualitzats que si estiguéssim allà, no? Llavors també té la seva part positiva, no? Al final, aquesta globalització de la informació, fins i tot dels perfils que estem contractant i que tenim a l'equip, que ja no busquem que estiguin a la província de Barcelona, ens dona igual la ubicació geogràfica, no? Doncs sí, jo crec que tota la tecnologia que tenim per comunicar-nos i que per es produeix aquesta globalització també ens permet, doncs, que estan aquí i fent tecnologia Made in Castelldefels puguin competir amb empreses que estan potser a zones que des de fora semblen molt més tecnològiques, no? Com són Silicon Valley. Evidentment, Silicon Valley a nivell de quantitat d'empreses i mida té un altre tamany, això és indiscutible, però sí que és cert que la tecnologia no té tanta diferència. Potser hi ha diferències d'inversions, que això sí que potser dona per una altra entrevista, però sí que és cert que tecnològicament, doncs, estem competint.
0: Doncs, Alejandro, t'agraïm moltíssim la teva visita als estudis de Ràdio Castelldefels. Força èxit en els projectes futurs de la vostra empresa Emotion Analytics.
1: Doncs moltíssimes mercès.
0: Des de tu, bon dia.
1: Que vagi bé.
2: Castelldefels. Europa. Món. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castel de Fels, així som, el més destacat de la setmana. Doncs parlem ara de dues activitats relacionades amb el medi ambient. Una d'elles ja es va realitzar i l'altra arribarà aquest diumenge. L'activitat que es va realitzar és al Jardí de Papallones i la que arribarà el diumenge és una relacionada amb unes tortugues que d'alguna manera s'alliberen a la platja. Doncs parlem del tema amb l'Anabel Subies des de l'àrea de medi ambient. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Primer de tot, el Jardí de les Papallones. En què consistia aquesta activitat?
1: Mira, aquesta activitat va ser, diguem, l'acte final de les escoles, de la xarxa d'escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat, que són, bueno, pràcticament, és la major part de les escoles i instituts de Castelldefels, formen part d'una xarxa amb la qual es treballa per intentar fer una escola o un institut més sostenible. Llavors, dintre del que és el grup de docents que ens anem reunint periòdicament cada mes per organitzar, diguem, bueno, per parlar sobre la sostenibilitat a les escoles i organitzar activitats, es va organitzar l'activitat de plantar un jardí de papallones al parc de la Muntanyeta. Per l'acte final, amb la qual hi ha representants de cadascuna de les escoles verdes, d'alumnes i de mestres també. Llavors, bueno, ens vam aplegar més o menys uns 60-65 alumnes a diferents escoles de Castelldefels, dos o tres o, bueno, o cinc de cada centre educatiu i uns 15 mestres. I van fer diferents activitats al Parc de la Muntanyeta relacionades amb les papallones. I una d'elles va consistir en la plantació d'un parterre que hi ha al costat de la font on es fa l'espectacle del Garigot i tot això. D'un parterre es va fer una plantació específica per millorar la biodiversitat de papallones.
0: Molt bé. Va concentrar l'entusiasme també de tot l'alumnat, no?
1: Sí, la veritat és que va ser un matí molt xulo, ens va fer un dia espectacular, fins i tot massa calor. Però bueno, vam fer diferents activitats, una gincama, un escape room, es van fer també jocs així pels més mogudets i es van també identificar algunes de les papallones que ja existien, que ja hi havia pel parc, amb un caça papallones, un pot de vidre, es van caçar algunes papallones i entre els alumnes que van participar, amb guies identificatives, les vam identificar. Una mica perquè agaféssim pràctica amb identificar, diguem, espècies de bueno, espècies que ens trobem. I també l'activitat de plantació va ser molt xula. També va participar molt activament el personal de Jarfels, que de fet, bueno, Jarfels, que és l'empresa pública que fa el manteniment dels espais verds, doncs també ens va portar la planta. I bueno, i després els jardiners van estar ajudant els infants a fer la plantació de la seva planteta o les seves plantetes. Alguns d'ells van poder plantar més d'una. I bueno, i és interessant perquè dintre de la que són les plantes que es posen en un jardí de papallones, has de tenir en compte tot el cicle de vida de la papallona. O sigui, la papallona abans de ser papallona és oruga i abans és ou, no? Llavors has de tenir en compte plantar espècies que atreguin a les papallones, el que és l'insecte volador, però també atreguin a les orugues. Llavors hi ha una sèrie d'espècies que se li diuen nutrícies, que és que les orugues mengen, que es mengen les fulles o les tiges, no? I unes altres espècies que se'ls diuen les nectaríferes, que solen ser espècies amb flors de colors diferents, perquè cada papallona és específica d'una o dues o tres espècies només, i atrauen a les papallones que amb l'espirotrompa, no? van diguem, xuclant el nèctar de les flors. Llavors, bueno, has de tenir una mica d'idea de diversitat de quines espècies vols atreure de papallones i d'aquestes com poden fer per completar tot el seu cicle de vida amb el propi jardí, que puguin tenir les cries allà i les orugues i després la papallona.
0: Molt bé, els resultats no es veuen immediatament, clar, perquè s'ha d'esperar que tot aquest cicle arribi, es tanqui de nou, no?
1: Sí, bueno, el que sí que, de fet, va venir alguna papalloneta que no havíem vist pel bosc mentre estàvem plantant, perquè, clar, el que són les papallones que van volant sí que es van parant amb qualsevol flor que veuen. Bueno, ja ho veiem també, no?, quan plantem plantes amb el balcó, també de tant en tant s'apropa alguna papallona, no? Clar, perquè hi hagi una població, diguem, més fixa, sí que necessites completar tot el cicle, no? Però a la mínima que poses alguna planta aromàtica, alguna planta amb flor, sí que s'acaba apropant alguna papallona.
0: Molt bé, doncs aquesta activitat que ja va passar, a la que tindrem aquest dissabte, en què consisteix? Perdó, diumenge, a què consisteix, Anabel?
1: Sí, el diumenge bueno, tenim una activitat que més aviat és un acte que acostuma a aglutinar bastanta gent, és entre 1.000 persones, 2.000, és un acte bastant multitudinari, és molt vistós, en realitat, perquè és el torna a casa, se li diu torna a casa, perquè és l'acte amb el que s'alliberen les tortugues, algunes de les tortugues que han passat per la clínica de la Fundació CRAM, bueno, perquè han tingut diferents problemes, que potser tenen alguna ferida o alguna aleta trencada o algun os trencat o han patit descompressió perquè les xarxes d'arrossegament se les han endut per davant. Llavors, a l'hospital, a la clínica del CRAM, diguem, les curen i quan ja veuen que estan preparades per poder tornar al mar, les alliberen. Llavors, una vegada a l'any es fa un acte, que és aquest acte multitudinari, diguem, que es diu Torna a casa, i amb aquest acte s'alliberen unes quantes de les tortugues que hi ha a la clínica. Llavors, normalment aquest acte es fa ja des de fa bastants anys a la platja del Prat de Llobregat, perquè és on hi ha les instal·lacions de la Fundació CRAM. Però aquest any, també amb un conveni que té la Fundació CRAM amb l'àrea metropolitana, és el primer any en molt de temps que aquesta activitat surt del Prat de Llobregat i va a altres municipis de la metròpoli, i aquest any han triat Castelldefels. Llavors, es farà el mateix acte que es fa normalment al Prat, per si alguna persona hi ha anat o ho coneix, però es farà a Castelldefels. I bueno, és un acte que recull diverses activitats, és gratuït, està obert a tothom que vulgui gaudir d'aquest dia. I bueno, i consisteix, comença a les 10 del matí, hi ha diferents, bueno, hi ha un punt d'informació en botigueta, hi ha dues exposicions, una exposició que parla més del tema de la nidificació de les tortugues, de com detectar les petjades d'una tortuga que ha fet el niu, o bueno, quan triguen, per exemple, a eclosionar els ous. Hi ha munten una altra exposició també de quines són les principals amenaces que es troben de les tortugues que venen malaltes, diguem, a la clínica del CRAM. I llavors també fan fan uns tallers, hi ha un taller de pintacares, hi ha un taller que bueno, fan com una gincama també pels nens que hagin vingut a l'acte. Aquestes activitats comencen a les 10. A les 11:30 fan també un teatre bueno, sobre el rescat. Bueno, és un teatre, és lúdic, vull dir, no és allò molt... És pensat també per nens sobre el rescat d'una tortuga. I a dos quarts d'una, a les 12:30, fan l'alliberament de les tortugues de la clínica del CRAM. I, bueno, i en el nostre cas alliberaran 5 tortugues. Bueno, tinc els noms i els pesos aquí de les 5 tortugues. Que...
0: Ah, tenen nom i tot.
1: Tenen nom, sí, sí. Quan arriba una tortuga al CRAM la bategen, li posen el nom. I bueno, perquè conviu amb ells bastant de temps. Hi ha tortugues que porten allà... Bueno, hi ha tortugues que ja directament estan allà que ja no les poden tornar a alliberar perquè crec que ja del temps que porten allà ja no sabrien potser sobreviure amb el medi natural, o potser també segons la patologia que tenen ja no són aptes per sobreviure, no? Però hi ha d'altres que són aquestes que potser porten menys temps a la clínica i que encara no han perdut com l'instint, no? I que aquestes sí que són susceptibles de ser alliberades. I, bueno, i en el nostre cas tindrem a la tortuga Anna, que és enorme, fa 21 quilos de pes. Llavors tenim la Emma, la Jenny, la Ona i el Manolo. I aquestes tortugues seran alliberades per voluntaris del CRAM. Amb algunes d'elles també hi haurà alguna representació de l'Ajuntament i amb alguna d'elles també hi ha una representació dels infants de Castelldefels. S'han triat 3 infants bueno, que estan en aquests moments que són usuaris del passaport edonauta. I també aniran a acompanyar a les tortugues alliberades.
0: I en aquest cas, ara parlarem del passaport d'Edonauta, recordarem en què consisteix, però en aquest cas el que fa és depositar a la sorra les tortugues i elles ja saben el que han de fer i s'endinsen al mar.
1: Sí, sí, bàsicament.
0: No? Imaginar-me sí, la pel·lícula.
1: Sí, bàsicament, clar, les carreguen perquè pesen bastant. Per això també, diguem, qui porta la tortuga solen ser voluntaris que ja estan, ja diguem, estan avasats a carregar i descarregar tortugues. No? Les carreguen així per la closca, no? Sí. O sigui, les agafen de costat i les apropen pues, a 5-6 metres de lo que és l'aigua i llavors la tortuga camina fins a arribar al mar. Sí.
0: Molt bé. Sí. I recordem en què consisteix aquest passaport d'Edonauta que fan servir estudiants de Castelldefels.
1: Sí, el passaport d'Edonauta és un passaport que es dona, bueno, és de la part també de participació ciutadana i educació. Se'ls dona als nanos de, ara crec que és tercer i quart de primària, de diferents escoles de Castelldefels que estan adherides amb el que és aquest passaport. I el que fem amb aquest passaport és donar a conèixer a través d'un catàleg totes les activitats que hi ha fora de lo que és l'horari escolar, que són activitats que tenen alguna vessant educativa. Per exemple, totes les activitats de la Jugateca Ambiental de Medi Ambient estan incloses amb el passaport d'Edonauta, o les activitats que es fan a Cal Ganxo, o, per exemple, des de cultura també hi ha moltes activitats de biblioteca que tenen aquesta vessant educativa i que estan adequades amb aquesta edat dels infants. Llavors, cada vegada que l'infant fa alguna d'aquestes activitats que acompanyat per la família fora de l'horari lectiu, el monitor o educador que hi ha fent aquesta activitat li posa un segell al passaport. Llavors, bueno, ara quan faran el divendres vinent, el 5 de juny, faran la festa del Pla Educatiu Entorn i també els infants que portin el passaport crec que també els hi donen també, pues, no sé si fruita o... es pot bescanviar per alguna cosa, aquest passaport.
0: Molt bé, doncs recordem aquest diumenge a partir de les 10 del matí en quin sector de la platja es farà aquesta activitat d'alliberament de les tortugues?
1: L'activitat es farà, bueno, per qui conegui la Jugateca Ambiental, que també aportarà el seu taller dintre de lo que és aquesta recopilació de tallers i d'activitats que es faran de sensibilització, està just a la passera que hi ha davant de la Jugateca Ambiental, que a l'estiu funciona com a biblioplatja, qui conegui la biblioplatja, val? Està més o menys a l'alçada del carrer 11, tirant cap a Gavà, molt a prop de l'oficina de turisme i el banc gegant. O sigui, des d'allà es veurà perfectament perquè hi haurà muntat a la sorra un escenari pel teatre i bueno, es farà un semicercle que és per deixar espai a les tortugues perquè puguin, diguem, caminar sense interrupció de les persones. No? Es fa com un semicercle a la sorra tan gros. Llavors, a la primera part del semicercle es deixa un espai pels infants de 6 a 12 anys perquè puguin accedir i veure-hi bé. Perquè, si no, si hi ha molta gent, igual es queden darrere i no veuen.
0: No veuen.
1: Llavors, a partir de les 10, a les botigues, es donen també polseretes pels infants que tenen entre 6 i 12 anys perquè puguin accedir a aquesta zona que s'habilita pels infants, val? Perquè ja estan asseguts a la sorra i no tenen a ningú davant per poder veure. Els punts d'informació botiga és una zona, aquesta polsareta, s'obren a les 10. Es recomana que s'arribi una miqueta abans perquè normalment s'hi fan cues per poder agafar. Estan a la sorra, allà al mateix lloc on es fa l'activitat. Val? Hi ha dos punts d'informació botiga on es fa aquesta, bueno, on es donen les polseres. Llavors, bueno, si arribeu pues, a 9:45 o el que sigui, veieu que hi ha unes cues amb un punt d'informació, és perquè els infants que d'entre 6 i 12 anys poden recollir la polsereta. I llavors... hi ha el pal i corda, la secció dels nens, i llavors després hi ha unes balles, bueno, igual que es fa quan es fa el del desembarco pirata, sí. Això, no? Hi ha unes balles i darrere de les balles és on es pot posar la resta de la gent.
0: Molt bé, doncs que tingueu molt bona diada, molt interessant des del punt de vista mediambiental, i tant, aquesta tornada feliç al seu medi natural de les tortugues després d'haver estat ateses a la clínica del CRAM. I moltíssimes gràcies per acostar-nos tots els detalls, com diuen, d'aquesta activitat que es fa periòdicament cada any. Moltíssimes gràcies, Anabel Subiers, des de l'Àrea de Medi Ambient.
1: Moltes gràcies i als que estan escoltant.
0: Bon dia.
1: Gràcies.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs anem a Barcelona i ja es troben Patricia Gazaga i Miguel Navarro en una roda de premsa que no sé si està a punt de concloure, organitzada per la plataforma Zero Aeroport, on acaben d'anunciar una gran mobilització contra l'ampliació de l'aeroport del Prat el proper 20 de setembre. Molt bon dia, Patricia.
1: Bon dia, Anna. Doncs estem aquí a la FEDE, a la seu d'aquesta xarxa catalana d'entitats socials que es troba al carrer de Tàpies, al barri del Raval de Barcelona i que funciona com a espai de coordinació, trobada i activitats per a entitats de membres. Com ben deies en aquesta roda de premsa, la plataforma Zeroport i diverses entitats ambientals i socials, com són, per exemple, Depana, la Protecció per al Transport Públic, la Confederació d'Habitatge de Catalunya, també estava l'Assemblea de Barris per al Declassament Turístic i l'entitat Aigua és Vida. Totes elles han anunciat la convocatòria d'una futura mobilització que serà el 20 de setembre i que fan la correlació de la gran manifestació que va ser fa 5 anys. I també l'han fet coincidir doncs, amb la previsió de l'aprovació del document de regulació aeroportuària, el DORA, per part del govern. Tot això, aquesta plataforma ampliant més la informació sobre aquesta manifestació, que encara està pendent de conèixer-se doncs, el recorregut i on tindrà lloc. El que sí que estan previstes són futures jornades i debats sobre aquest tema, sobre les ampliacions aeroportuàries i el model turístic. Els actes previstos el mes proper és el 9 de juny, en una xerrada amb acadèmics i tècnics aquí a Barcelona, a Can Batlló, on també doncs, per buscar altres vies també de resoldre o de poder doncs, tractar aquestes qüestions, aquesta denúncia cap al model d'expansió d'infraestructures vinculades al transport aeri. I també el 18 de juny hi ha una xerrada de mobilitat amb la plataforma Protecció Transport Públic, que tot això està previst doncs, també per estar en contacte amb altres entitats i també doncs, acabar de posar en comú tot el necessari per transmetre aquesta demanda i aquesta queixa en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: És a dir, que entenc que es tractarà el per què, o justificarà el per què es neguen aquestes entitats, aquestes plataformes a l'ampliació de l'aeroport, analitzant i debatent doncs, aquells sectors que es poden veure perjudicats per l'ampliació de l'aeroport.
1: Doncs sí, faran aquestes jornades per estar en contacte amb aquestes entitats i també a la mateixa roda de premsa, al torn de preguntes, ha assistit a l'Associació de Veïns del Baixador, de Castelldefels, que també han traslladat i estan en contacte amb l'aeroport i han traslladat que des de la Federació d'Associacions de Veïns de Castelldefels doncs, estan patint totes aquestes conseqüències dels sobrevols als aeroports. I han assenyalat també des de l'Associació de Veïns del Baixador que han detectat doncs, sobrevols cada 25 segons que deixa caure doncs, partícules de contaminació i també, bueno, també un altre dels temes ha estat el soroll. També durant la roda de premsa doncs, ha tingut èmfasi doncs, l'habitatge també, no? Doncs, aquest model turístic. L'habitatge s'ha posat de manifest per part de COSAT, de la Confederació Sindical d'Habitatge. I ha sigut una jornada doncs, amb molta presència de moltes entitats.
0: Mm-hmm. Doncs alguna cosa més a destacar, Patricia?
1: Doncs un repàs de les entitats que han fet els parlaments que estan adherides a la plataforma. Tenim per una part de Pana, que estan en defensa de la natura, que porten més de 30 anys en un treball actiu. Han assenyalat sobretot la pèrdua de biodiversitat al Delta i també han exposat que l'ampliació, no, la previsió d'ampliar la zona CEPA és insuficient i que també han assenyalat doncs, com a data el 2050, que és la data que està previst doncs, que per normativa europea hem de ser neutres en emissions de carboni. Tot això ho ha relacionat com el motiu, no, de per què s'ha de evitar doncs, aquesta ampliació de l'aeroport, tenint en compte doncs, la natura, el clima i la societat. Per part de l'entitat de protecció de transport públic, han remarcat el dèficit d'inversió en la mobilitat quotidiana del transport, com poden ser els trens o altres tipus de transports, i han posat a manifest doncs, la falta d'inversió en alternatives al transport aeri. Des de la Confederació d'Habitatge Sindical de Catalunya han relacionat doncs, aquesta ampliació de l'aeroport doncs, amb l'afectació a la vida comunitària i al mercat de lloguer, i com això també provoca mobilitat i dificultat a l'accés a l'habitatge, que es pot extrapolar perfectament doncs, a la nostra ciutat, a Castelldefels. Per part de l'entitat de l'Assemblea de Barris Pal de Creixement Turístic, han assenyalat doncs, la precarització del mercat laboral pel tipus del sector que és el turisme i també l'afectació a la contaminació i l'emergència climàtica. Han parlat també de que tenen previst que aquesta serà com una gran primera mobilització, aquesta del dia 20 de setembre, però que tenen en ment doncs, que sigui tot plegat un gran cicle de mobilitzacions i que no s'aturi aquest tipus de mobilització ciutadana. I per acabar, l'entitat Aigua és Vida ha fet una crida doncs, a caminar en contra del canvi climàtic i també ha assenyalat, sobretot, doncs, que aquesta ampliació de l'aeroport al final s'està fent en una regió que és inundable i llavors assenyalen també els riscos, no, de tot plegat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Patricia Gazaga i també Miguel Navarro, des del barri del Raval de Barcelona, en aquestes seves entitats, on Ser Aeroport, juntament amb aquestes entitats que has destacat, han presentat les raons per les quals suposen el creixement i l'ampliació de l'aeroport del Prat des de diferents vessants. Moltíssimes gràcies, Patricia Bazaga, Miguel Navarro, destacats precisament avui en aquesta roda de premsa, en la qual també, com explicaves, hi ha participat l'Associació de Veïns del Baixador i la Federació d'Associacions de Veïns de Castelldefels.
1: Gràcies, retornem la connexió.
0: Moltes gràcies i bon dia.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: El projecte Eslora tanca una nova edició aquest final de curs consolidant-se com una eina d'acompanyament educatiu i orientació personal per joves de Castelldefels que necessiten altres formes d'aprenentatge més adaptades a les seves necessitats. Així ho ha explicat el regidor d'Educació, el Ramon Amador, durant una entrevista a Ràdio Castelldefels.
2: Un altre projecte, doncs, que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves, bueno, que els costa una mica més el estudiar i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses.
1: El projecte ofereix una proposta educativa alternativa que combina l'aprenentatge als centres educatius amb experiències pràctiques en empreses i entitats del municipi, segons explica el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: O en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi, doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen, doncs, una mica la feina, no? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses de diferent, del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica, també tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs van cap a un lloc o per un altre, no?
1: El regidor ha destacat que el projecte busca actuar davant el risc d'abandonament escolar prematur, una preocupació compartida pel conjunt de la comunitat educativa, tot i que Castelldefels presenta una taxa inferior a la mitjana catalana. Escoltem el regidor d'Educació.
2: Comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, doncs tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no? Però encara és un tema molt preocupant a tot el col·lectiu educatiu perquè és molt alt, i amb aquest projecte i altres projectes molt semblants, doncs, actuem davant d'aquest jovent per reduir aquest abandonament, no? I el que pretén aquest projecte, l'Eslora concretament, és això, és acompanyar, és orientar, és motivar i ajudar a donar valor a aquests joves, no? Per poder orientar-los millor, per poder donar-los el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació, doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canvia una mica, no? I es dedica més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No globalment, sinó més personalitzat.
1: En aquest sentit, el projecte Eslora aposta per una atenció més personalitzada, adaptada a les capacitats, necessitats i interessos de cada jove, amb l'objectiu d'oferir un acompanyament més proper i prevenir l'abandonament escolar. Segons l'Ajuntament, el programa compta amb la implicació de centres educatius, empreses i diferents agents del municipi en una tasca coordinada que reforça el compromís de la ciutat amb l'educació i l'orientació del jovent. I continuem informant en l'àmbit d'educació, ja que aquesta setmana se celebra una nova edició de la Mostra d'Extraescolars, una activitat que arriba enguany al seu 20è aniversari i que servirà per mostrar la feina artística i educativa feta durant tot el curs als centres escolars del municipi. La iniciativa forma part de les diferents cloendes educatives que aquests dies tanquen el curs escolar, juntament amb els projectes com Eslora o STEAM. L'escoltem al regidor d'Educació, el Ramon Amador, que destaca la implicació de l'àrea d'educació per facilitar que infants i joves puguin accedir a les activitats extraescolars.
2: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també, doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fent la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? I s'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
1: Més enllà de l'exhibició artística, la mostra vol posar en valor la tasca educativa i emocional que es desenvolupa durant el curs a través de les extraescolars. Entre els aspectes que es treballen hi ha la creativitat, la confiança, el treball en equip o la superació de la vergonya escènica. Escoltem el Ramon Amador com a regidor d'Educació.
2: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és, de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no? Dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
1: En aquest sentit, la iniciativa comparteix objectius amb altres projectes educatius impulsats al municipi, com és Eslora, orientats a oferir acompanyament personalitzat i reforçar el desenvolupament personal dels joves a través d'experiències educatives adaptades a diferents necessitats i interessos. Castelldefels participa des d'avui 25 de maig en una nova edició de la Setmana Sense Fum, una campanya de sensibilització que es desenvolupa fins al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac. L'Ajuntament s'ha adherit un any més a aquesta iniciativa que té com a objectiu conscienciar la ciutadania sobre els riscos del consum del tabac i també els beneficis de no fumar o de deixar de fer-ho. La campanya també posa el focus en la importància de gaudir d'espais lliures de fums i de residus del tabac. Per part de l'Ajuntament, la tècnica de salut, l'Anna Gil, ens explica que la programació a nivell local d'aquesta edició és molt més àmplia que la d'altres anys.
3: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores.
1: El lema d'aquesta edició és Inhala la vida, un missatge que vol promoure hàbits saludables i animar la població a prendre consciència dels efectes del tabaquisme sobre la salut individual i col·lectiva. La primera de les activitats a la ciutat serà demà 26 de maig a la plaça de l'Església. Escoltem a la tècnica de salut, l'Anna Gil.
3: Unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius.
1: Un altre dels temes que es tractaran en el marc de la Setmana Sense Fum serà la importància del descans i la respiració durant el son, posant el focus en hàbits saludables i en trastorns com són les apnees del son, que poden afectar directament la salut i la qualitat de vida.
3: També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon, que molts usuaris, molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça, a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no?
1: I al vespre de 7 a 8, l'Espai del Mar acollirà el taller El cos en joc, moviment i respiració conscient, una activitat pràctica centrada en la consciència corporal i la respiració a través del moviment per afavorir el benestar físic i emocional. I pel que fa a dissabte al matí, l'Espai del Mar serà l'escenari d'una jornada d'activitats de salut comunitària dedicada a la promoció d'hàbits saludables i a la sensibilització sobre la salut respiratòria i els beneficis d'una vida sense fum. Hi haurà també punts d'informació i assessorament per deixar de fumar, mesura de constants vitals de salut i informació sobre programes per fer que el tabac sigui cada cop menys habitual a la vida dels fumadors. A més, al migdia es faran diverses activitats simultànies com un taller de fisioteràpia respiratòria, un campionat de bàsquet 3x3

0: gros més important serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb 4 estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ. O sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I, a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
1: La Setmana Sense Fum, recordem, està impulsada per la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària i coordinada a Catalunya per Programa d'Atenció Primària Sense Fum en el marc de Suma Salut, amb la participació de diverses entitats i organitzacions vinculades a la promoció de salut. L'Ajuntament manté actiu aquest 30 i 31 de maig el dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges, en el que serà l'últim cap de setmana d'aquest reforç extraordinari impulsat durant el mes de maig per millorar la resposta davant possibles emergències. La mesura respon a l'augment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu i també afavorit per la millora de les condicions meteorològiques, busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
2: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges, implica pues, doncs, situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria de 4 socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
1: El servei s'ha desplegat durant tots els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant possibles emergències i ha funcionat en horari de 12 a 6 de la tarda des del Centre de Coordinació de l'Espai del Mar, el Club Nàutic, amb equips preparats per intervenir de manera ràpida i professional en cas d'emergència. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica què caracteritza aquest dispositiu.
2: Cal destacar una cosa, que és... És un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'Espai del Mar i més enllà de no es faran més tant tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
1: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament es subratlla que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en total funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant el mes de

0: maig i es fa una crida a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez.
1: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui a veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenim que fer insistències en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per tant, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
0: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint així els temps de resposta en situacions crítiques. El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada impulsada per la Red de Salut de Mujeres Latinoamericanes i del Caribe, amb l'objectiu de reivindicar el dret de les dones a una atenció sanitària adequada i lliure de desigualtats. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats de sensibilització al voltant d'aquesta data entre dimecres 27 i divendres 29 de maig. Dues d'aquestes activitats compten amb la participació d'entitats del Consell de Dones, tal com explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Rodríguez.
2: És una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan altres àrees i també el propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim quatre propostes i aquestes quatre propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut.
0: La commemoració vol sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de tenir en compte les diferències de gènere en l'àmbit de la salut, tant en la recerca científica com en la prevenció, el diagnòstic i els tractaments mèdics. Durant molts anys, l'avenç mèdic s'ha desenvolupat principalment a partir d'un model masculí extrapolat posteriorment a les dones. Escoltem el que ens explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
2: Aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors, aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim doncs, unes hormones, una constitució doncs, biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures.
0: Els biaixos de gènere a la medicina han comportat, entre d'altres aspectes, una manca d'investigació en qüestions relacionades amb el dolor o l'acceptació de determinades interpretacions sense prou rigor científic, sense considerar factors genètics, biològics, fisiològics o psicològics diferencials. I amb motiu d'aquesta jornada es duran a terme activitats de sensibilització entorn de la salut de les dones per promoure la reflexió i avançar cap a una atenció sanitària més igualitària. Ens ho explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
2: Són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones, que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital. És per dones de més de 45 anys i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important, i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció.
0: Les propostes impulsades per diferents entitats i serveis de la ciutat volen fomentar així espais de reflexió, suport i promoció de la salut en perspectiva de gènere, com són també les propostes que s'han fet per part d'entitats al Consell de les Dones.
2: Les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Espinedi, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions a les xarxes socials i a la web.
0: Les persones interessades a participar en les activitats poden formalitzar la seva inscripció des del web oficial de l'Ajuntament a través dels canals habilitats per a cada proposta. I per qualsevol dubte o per rebre més informació sobre les activitats, els requisits d'inscripció o la disponibilitat de places, la ciutadania es pot posar en contacte amb el Servei de Polítiques d'Igualtat que es troben a l'espai Montserrat Roig, així com amb les entitats col·laboradores que impulsen cadascuna de les propostes. Castelldefels acollirà els dies 29 i 30 de maig el torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc al club de tennis Andrés Jimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esports, l'Abel García. El torneig està organitzat per part de l'associació EPA, que col·labora amb ajuntaments, escoles d'educació especial, també amb escoles ordinàries, amb alumnes de necessitats educatives especials i fundacions d'adults amb discapacitat. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
3: Ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents, i bueno, es va fundar pues, per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: L'associació compta amb la participació de jugadors i jugadores de diferents municipis de la comarca, fet que també contribueix a crear espais de convivència, relació i integració a través de l'activitat esportiva, tal com ho explica el seu director tècnic, el Nil Martínez.
3: Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa, i sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants. Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estan fent totes les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Jimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els fem allà l'activitat als alumnes del Centre Especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: Els alumnes de Catalunya provenen de l'associació Esports Pàdel Adaptat, EPA, un projecte que acull persones amb discapacitat des dels 5 anys fins als 65 i que ofereix classes de pàdel adaptat. I pel que fa al certamen, rep participants amb discapacitat de tota Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia i França. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
3: La cinquena edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja, amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al Club de Tenis Andrés Jimeno.
0: I durant el torneig, el Nil Martínez explica el perquè de fer-se més activitats.
3: juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem, bueno, jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible. I després en el torneig el mateix, quan són, és l'activitat del pàdel, el dissabte el mateix. Tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i bueno, van a guanyar, però després la majoria pues, que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats, vull dir, no és cap competició, és més una festa que una competició al final del nostre torneig.
0: Aquesta aposta per l'esport i les activitats a l'aire lliure serveixen com a eina fonamental per treballar aspectes tan importants com l'autoestima, l'autonomia personal, la forma física i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, segons explica el president de l'entitat, el Joan Anton Martínez Pallarés. Des d'avui i fins al 29 de maig, el Teatre Plaza es convertirà en l'escenari de la 20a mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: Des de l'àrea d'Educació ja vam destinar una part important a poder també doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fem la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? S'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
0: És així com durant 4 dies infants i joves de diferents centres educatius de la ciutat mostraran davant al públic el treball realitzat al llarg del curs dins de les activitats extraescolars en un espai de convivència, expressió artística i participació. El programa inclou una gran varietat de propostes escèniques amb actuacions de teatre, dansa, hip-hop, ritme, percussió i zumba, interpretades per l'alumnat de diferents edat i escoles del municipi. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
4: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs de veritat és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguessin imaginat, no?, dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
0: La mostra s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i té com a objectiu donar visibilitat a les activitats que es desenvolupen fora d'horari lectiu, reforçant el paper educatiu, creatiu i social d'aquestes experiències. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i convida famílies, alumnat i veïnat a gaudir del talent i de l'esforç dels infants i joves de Castelldefels. La policia local de Castelldefels continua reforçant els controls de seguretat als autocars escolars coincidint amb el final de curs i l'augment de sortides i excursions organitzades pels centres educatius. Segons ha explicat el subinspector Leo Piqué de Ràdio Castelldefels, aquests controls es duen a terme a petició de les escoles i formen part d'un protocol de seguretat instaurat des de fa anys per protegir els menors d'edat durant els desplaçaments.
5: Ja tenim un protocol establert amb ells que ens poden demanar doncs, fer aquest control de seguretat, no sols la prova d'alcoholèmia, que és una prova des que fem als conductors, sinó d'elements de seguretat de l'autocar.
6: De mateix vehicle.
5: De mateix vehicle, evidentment, si els frens estan en condicions, les mesures de seguretat, els cinturons, tot el que sigui seguretat estàtica, o, per exemple, de l'estat de les rodes, no? Que no tinguin, agafin un nen d'autocar amb unes rodes desgastades que tinguin risc de perill de patinar el vehicle. No? És a dir, si fem un protocol de seguretat que el tenim establert i, evidentment, no estudiarem mitjans per continuar fent-ho de la millor forma possible per protegir els nostres menors. No?
0: La policia local també comprova que el vehicle compleixi totes les condicions necessàries abans de permetre la sortida dels alumnes i en aquests controls, si es detecta alguna incidència greu relacionada amb la seguretat del vehicle, s'activa el protocol corresponent per garantir la seguretat dels passatgers. Escoltem el sotinspector de policia local, Leo Piqué.
5: Si se detectés que donés positiu algun conductor en la prova d'alcoholèmia, que alguna vegada ha donat, s'immobilitza i fins que no arribi a algun condicions aquest vehicle no pot sortir. Fins que no se subsana la deficiència, insisteixo greu, si té un problema d'una finestra lleu, evidentment pot fer el seu paper perquè el risc al menor és lleu. Però evidentment en un risc greu s'atura la sortida, s'atura l'autocar, s'immobilitza, ha de venir un autocar nou, complint les condicions que marquem i a partir d'aquí se fa el canvi de crios a l'altre autocar i se pot fer la sortida. Mentrestant tingui aquesta deficiència, no deixem sortir.
0: Segons assenyala la policia local, l'objectiu és protegir els menors d'edat i assegurar que els desplaçaments escolars es facin amb les màximes garanties de seguretat. Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació però no d'objectiu, ja que segueix disponible per escoltar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. És així com l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha donat resposta a les preguntes que formulaven les periodistes de Ràdio Castelldefels i des de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament. L'espai ha estat conduït per la periodista Ara López de Ràdio Castelldefels amb la participació de l'equip de comunicació digital amb la Maria José Blanco. La primera de les qüestions tractades ha estat l'adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre la implantació d'una via quàdruple entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. Escoltem la resposta de l'alcalde Manu Reyes en relació amb aquesta notícia.
7: Bueno, sí, hemos visto esta noticia cuando todos pensábamos que lo de la cuarta vía que iba a conectar pues Castelldefels con el Prat iba a ser ya una realidad. Por lo tanto, nos sorprende porque pensamos que después de esta inversión multimillonaria que está haciendo Adif en la estación de nuestra ciudad, respondía que ya había un proyecto, o entendíamos así, de cuatriplicación de la vía, pero bueno, ahora parece que va a haber unos estudios. Bueno, yo siempre digo que se estudia mucho, pero parece ser que no se aprueban nunca los exámenes, porque volvemos a estudiar, lo estudiado y seguimos estudiando. Yo creo que la gente lo que quiere son soluciones. Y lo que todo el mundo reclama es que el transporte público vuelva a recuperar la credibilidad que tenía antes. Que los trenes lleguen puntuales, que lleguen a las horas, que la gente se pueda montar en el tren porque no va hacinado y que pueda llegar a su puesto de trabajo, al médico, a la universidad puntual, ¿no? Y yo creo que se ha perdido mucho la confianza y por tanto pues pedir aquí a quien corresponda que haga las inversiones que requieren las infraestructuras principales como es el tema de los trenes para que la gente pueda utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, que en el fondo es lo que queremos todos.
0: També relacionat amb els transports, demà al matí la plataforma Zeroport té prevista una roda de premsa a la qual també hi assistiran diverses entitats contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Escoltem la resposta de l'alcalde Manu Reyes.
7: Nuestra posición es ampliamente ya constatada y reiterada, ¿no? Nosotros no estamos a favor de que pasen aviones por Castelldefels, por tanto la ampliación está enfocada para que aumente la capacidad, para pasar de 57 millones de pasajeros que tiene actualmente el aeropuerto del Prat a llegar a 70, y eso a Castelldefels le supondría pues un mayor índice de aviones que pasarían por nuestra ciudad cuando la configuración es la no preferente. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta ampliación del aeropuerto. Nosotros hemos insistido por activa y por pasiva, y cada vez que tengo la oportunidad, así lo recuerdo, nuestra posición como Ayuntamiento de Castelldefels es contraria a que pasen los aviones por encima de nuestra ciudad, y por tanto no compartimos la ampliación del aeropuerto y lo vamos a seguir defendiendo. Creemos que tenemos la suerte en Cataluña de tener otros aeropuertos, como es el de Reus, como es el de Girona, como es el que también está en Alguaire, donde además en Cataluña tenemos la suerte de que las cuatro capitales de provincia están conectadas con la alta velocidad, y a mí me parece mucho más eficiente y más económico pues repartir esos aviones o esos pasajeros que puedan venir a Cataluña en las diferentes infraestructuras que ya existen, que ya hemos pagado y que además tenemos muy cerca la alta velocidad.
0: I a través de xarxes socials, la ciutadana Marta Bistué ha fet arribar una pregunta directa a l'alcalde sobre l'estat de les platges. Segons explica, recentment ha visitat la platja i ha detectat una gran presència de plàstics, així com una pèrdua progressiva de sorra. En aquest context ha preguntat si es mantindrà l'actuació de la draga, el vaixell encarregat d'extreure i traslladar sorra per regenerar diferents punts del litoral. Escoltem en aquest cas la respuesta del alcalde Manu Reyes.
7: Bueno, la draga no coge harina del término municipal de Castelldefels, que quede claro. La draga va a la zona de Butigas de Sitges para coger la arena que se acumula en el espigón que está en el puerto y la lleva a otras playas, porque con el tema de las corrientes marinas y demás, pues se acumula la arena allí, ¿no? Por tanto, no es un tema que nosotros podamos decidir, porque es coge la arena en Butigas de Sitges y la lleva a otros sitios. No la coge en Castelldefels, ¿no? El tema de los plásticos, es cierto que este fin de semana, estos últimos días, hemos visto cómo había plásticos que venían a través del agua, no solo en Castelldefels, también en Gavà y en Viladecans. Es un vertido que no procede de Castelldefels y que a través del área metropolitana pues estamos pendientes de que busquen las soluciones oportunas, pero no me consta que venga de Castelldefels en ningún caso, y por tanto pues habrá que encontrar el foco que está pues vertiendo estos materiales y estos productos en las playas de la zona delta. Insisto, no es un problema de Castelldefels exclusivamente, sino que viene por un vertido que no viene de esta zona.
0: I seguint amb les preguntes arribades a través de xarxes socials, el ciutadà Xavi García Miranda ha traslladat a l'alcalde una qüestió relacionada amb la zona de la platja. En concret, ha preguntat quan es resoldrà la problemàtica del top manta al municipi.
7: Ojalá tuviésemos todas las herramientas el ayuntamiento. Para empezar, el ayuntamiento no está a favor del top manta, yo creo que hay que recalcarlo, mientras que ha habido otros ayuntamientos u otros gobiernos que parecía que le hacían un poco el juego, incluso pues promovían sindicatos del top manta. Nosotros evidentemente estamos en contra de este fenómeno. Hemos reforzado la plantilla de la policía local, en los últimos 3 años hemos incorporado a 44 agentes nuevos de policía, pero solo con la policía local es imposible combatir este fenómeno. Hemos pedido ayuda a Mossos de Escuadra, a Guardia Civil y a Policía Nacional para que cada una de las policías actúe dentro del marco de sus competencias, y vamos a seguir insistiendo y aumentando los operativos y hacer todo lo que está en nuestra mano. Ojalá pudiéramos hacer más, y vamos a seguir peleando contra este fenómeno que no lo queremos en nuestra ciudad.
0: Un altre dels temes destacats ha estat quan iniciarà l'activitat al nou cap de la Muntanyeta. Escoltem la resposta de l'alcalde Manu Reyes.
7: Doncs és un tema que nosaltres volem que sigui el més aviat possible, però més que posar en marxa un edifici, nosaltres el que volem és tindre també la garantia de que tindrem més professionals per millorar la qualitat sanitària de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres el que volem, i li demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, més metges, més personal d'infermeria, més personal d'assistència, perquè jo crec que els edificis poden estar molt bé i estarem més còmodes, però aquí la clau és tindre més professionals. I aquesta és el que demanem des de l'Ajuntament de Castelldefels, és un tema que és competència de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que a la tardor estarà en marxa, l'edifici està pràcticament engestit, ara falta tot el tema del mobiliari, ordinadors i demés, però insisteixo, el més important no està en l'edifici, sinó el tema del personal, que jo crec que aquesta és la gran baralla que tenim, i jo estic convençut que segurament serà un avenç per la ciutat i que hi tindrem més personal. Això, com a mínim, ho exigirem des de l'Ajuntament de Castelldefels, però, insistim, és competència de la Generalitat de Catalunya.
6: Però sí que és veritat que és una demanda que s'ha fet moltes vegades a través de comunicats, inclús en una moció en el ple, sí, d'aquesta demanda de més serveis, més centralitzat, no?
7: És que a Castelldefels ja tenim 71.000 habitants. Per tant, ara posarem en marxa un tercer cap, potser ja hem de començar a planificar el quart, A mi el que m'agradaria, i ho vaig dir des del primer dia, a mi m'agradaria tindre un hospital a Castelldefels, perquè crec que la nostra ciutat s'ho mereix, els nostres ciutadans s'ho mereixen també, ve moltíssima gent també a gaudir dels serveis de Castelldefels i, per tant, un hospital seria el seu, però no depèn d'una decisió que jo com a alcalde pugui exercir, sinó que serà una reivindicació que jo crec que tenim que fer tots els partits.
0: Com és habitual, l'alcalde ha atès directament altres aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa. El programa s'ha emès en directe a Ràdio Castelldefels i a través de diferents canals digitals. Comencen les obres de reurbanització del carrer Barcelona en el tram comprès entre la C32 i el Passeig del Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. El projecte, aprovat definitivament al febrer per la Junta de Govern Local, té com a objectiu millorar la mobilitat, la seguretat, el drenatge de la zona i la qualitat de l'espai públic. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
8: Aquesta és una execució d'un projecte que ja era una reivindicació històrica que portava molts anys paralitzada, no? I que suposarà una millora molt gran, sobretot perquè és una zona de molt pas de peatons cap a l'estació del centre i, a més, perquè també és una zona de molt pas de tots els estudiants que es desplacen tant als instituts com al campus universitari.
0: El projecte contempla la construcció de noves voreres amb arbrat a banda i banda del carrer, fet que facilitarà el pas de les persones vianants i aportarà més zones d'ombra i confort. També es preveu el soterrament de les actuals línies elèctriques aèries, una mesura que millorarà tant la seguretat com l'estètica urbana. I pel que fa a la calçada, es durà a terme un nou asfaltat i es mantindrà en els dos sentits de circulació amb una línia d'aparcament habilitada. A més, s'instal·larà un nou enllumenat LED a tot el carrer, més eficient i sostenible, així com un nou mobiliari urbà. Escoltem a Ramon Escolà.
8: En principi s'ampliarà la vorera de la banda Sitges, que passarà a ser aproximadament d'uns 3 metres, s'asfaltarà tot el carrer, es farà una altra nova línia d'aparcament, com veieu vosaltres els cotxes aparquen ara amb terra i es queda ja tot ple de fang, es farà tot asfaltat amb una vorera també a la banda dels cotxes i es farà una petita més vorera a la zona de Gavà on aparquen. Se seguirà mantinguent la línia d'aparcament de tots els cotxes, es plantaran nous arbres, es posarà mobiliari nou, bancs, papereres, es posarà una il·luminació nova amb LED i, important també, se soterraran tots els cables elèctrics per terra, ja es quedaran, s'evitaran ja que hi hagin cables penjant, tot quedarà soterrat.
0: Un dels punts destacats del projecte és la creació d'una xarxa de recollida d'aigües pluvials actualment inexistent i la instal·lació d'una estació de bombeig de les aigües del barri.
8: I després una de les coses més importants que tenim, tots sabeu que en la cantonada que hi ha carrer Barcelona amb l'avinguda de Pitort, normalment a la que plou una miqueta, sempre es fan unes basses que es té que tallar al carrer, inclús ja hi ha una valla ja posada permanentment i a la mínima que plou ja hi ha algú que sempre té que posar la valla perquè és impossible passar, no? Allà el que farem és que posarem just a la cantonada del passeig Pitort amb el carrer Barcelona una nova estació de bombament, que aproximadament serà d'uns 500 litres per segon, i llavors aquesta nova estació de bombament evitarà que en aquella zona d'allà es facin aquells bassals d'aigua tan grans, perquè tirarà l'aigua, la bombejarà cap a la corredora i després anirà al mar, aprofitant que també allà a l'avinguda del canal s'està fent la gran bomba d'aigua de l'Aca i llavors a través d'aquella bomba impulsarà tota l'aigua del mar i evitarem d'una vegada que tota aquella zona a la que plogui s'inundi totalment i sigui impossible passar.
0: Durant les obres, el carrer Barcelona quedarà obert al trànsit només en el sentit platja. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
8: El carrer Barcelona s'ampliarà un aparcament nou entre la C32 i l'estació de Castelldefels amb una vorera i, a més, aprofitant que es fa aquest aparcament, es farà un nou carril bici que connectarà el carril del Passeig Brollador amb el carril de la UPC, que aproximadament això jo calculo que seran unes 130 places noves d'aparcament, que també es començarà al maig.
0: El projecte ha estat redactat per l'empresa SBS Simón y Blanco i compta amb un pressupost d'execució per contractar de més de 1,5 milions d'euros. Escoltem a Ramon Escolà, regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
8: És a dir, ja ha passat la licitació, ja està a punt d'adjudicar i ja et dic, les obres ja començaran al maig d'aquí 3 mesos, perquè és el tràmit que hi ha entre que tu adjudiques l'obra i llavors, pues, clar, amb el constructor que ha guanyat l'obra per la licitació, pues, són un parell de mesos per tramitació de paper, de documents, i al maig ja es començarà, i jo et diria que aproximadament 8-10 mesos, o sigui, cap al febrer del 27, ja estaria tot acabada.
0: La reurbanització del carrer comportarà nombroses millores i novetats enfocades a l'habilitació de més espais verds.
8: Nosaltres el que volem, sobretot, és guanyar espais per la gent, guanyar espais verds, que la gent pugui fer, i, evidentment, guanyar sobretot amb espais complicats com són aquests, que guanyi mobilitat i que sempre sigui la ciutat i el veïnat el que tregui realment el benefici total. Vull dir, tot això va complementat, pues, amb altres obres que anirem fent, com ara sabeu que hem començat la setmana passada i aquesta amb els nous pavellons deportius de Can Vinader i de Can Roca, arreglarem també el que és l'Avinguda Diagonal amb les voreres de Montsemar, és a dir, tot és posant verd, posant arbres, posant mobiliari urbà, fent passejos que la gent pugui disfrutar i passejar i comunicar tota la ciutat, perquè d'una banda a l'altra, pues, la gent passejant pugui anar cap al centre de la ciutat sense necessitat d'agafar tants cotxes.
0: La duració prevista és de 7 mesos i es donarà per acabada el desembre del 2026. Des d'ahir a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a assemblea general. Parlem de la plataforma en defensa de les pensions públiques, que reclama mesures per garantir un sistema públic de pensions sostenible i suficient. Escoltem el Ramon Franqués, el portaveu de la COESPE, que ens explica en detall què és aquesta plataforma.
9: La COESPE és la coordinadora estatal en defensa del sistema públic de pensions. És un moviment social que ja portem més de 10 anys organitzant els pensionistes d'arreu del país en defensa de les pensions quan aquestes s'han intentat congelar o quan s'han intentat privatitzar. I sense que fa 10 anys estiguéssim pensant en què ens podríem trobar on ens trobem, el que veiem és que, a mesura que passen els anys, aquest sistema públic de pensions continua estant amenaçat a pesar de la resistència social i la mobilització que hem estat desplegant al llarg de tots aquests anys.
0: Durant la trobada, la COESPE fa una reivindicació a la protecció dels drets socials i dels recursos públics davant l'increment de la despesa militar. Escoltem el Ramon Franqués, el portaveu de la COESPE.
9: El que debatim és com hem de treballar per assegurar que el sistema públic de pensions es manté com una part dels drets socials. Aquest sistema públic de pensions es sosté a través de les cotitzacions que fan els treballadors. Ha estat sostenible des de 1963 i és la forma més segura que tenim per poder arribar a una vellesa digna. Els experiments que s'han fet en sistemes privats de pensions han acabat de manera desastrosa. En la crisi del 2008 van desaparèixer molts fons de pensions privats, tant el nostre, aquí a Espanya com a Estats Units, Alemanya, Holanda, i durant molt temps han tingut que estar explicant que tot el discurs que aquests bancs han promogut en els mitjans de comunicació de que el sistema públic era insostenible era fals.
0: La COESPE adverteix així que una escalada en la cursa armamentística podria incrementar encara més la tensió internacional i repercutir d'alguna manera en el sistema de pensions.
9: Nosaltres venim exigint que es faci una auditoria del sistema, del que entra i del que surt del sistema. El Parlament ho va aprovar-ho fa 3 anys, però aquesta auditoria no s'ha fet. I no s'ha fet perquè es vol seguir en el relat de que aquest sistema públic no és sostenible. Però ara ens trobem amb una paradoxa, i és part del debat que ara tindrem, perquè hem passat a un canvi de discurs. De dir que les pensions no es podien sostenir perquè no havien prou ingressos. Ara, amb tot l'entorn de l'escalada militar, se'ns diu que aquests ingressos de les pensions es tenen que derivar a despesa militar. I així, per exemple, el secretari general de l'OTAN va deixar anar fa 3 mesos que s'havien de reduir les pensions per augmentar la despesa militar. Escolteu, les pensions és un salari diferit, és un producte de la cotització social que no pertany a cap estat, a l'estat el gestiona, però pertany a la gent que ha treballat i que ha cotitzat i que té dret a tenir una pensió digna.
0: Des de la plataforma valoren les fites assolides durant els darrers anys, tot i que consideren que encara cal una major implicació social en la defensa de les pensions públiques. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
9: Hem aconseguit crear una organització que està arrelada a tot l'Estat, a tots els territoris. Hem aconseguit generar, un moviment que sap on va, que té molt clares les exigències, que és capaç d'alterar, de contradir un discurs molt poderós que s'està llançant de manera contínua en els medis de comunicació, però no hem aconseguit encara la suficient mobilització dintre de la nostra societat per impedir, per barrar el pas en aquestes tentacions. I, per tant, tenim la tasca de seguir ampliant i reforçant la nostra organització, buscant la manera d'arribar a la gent, d'explicar-nos, trobar els mecanismes pues, des d'obres de teatre, cançons, publicacions, conferències. Bueno, estem examinant totes les formes que, a través de la nostra organització, podem desplegar i també totes les formes d'activitat conjunta amb altres moviments socials que es troben en una situació semblant.
0: Des de la plataforma també alerten que els possibles canvis en la despesa social, les pensions o els serveis públics poden tenir conseqüències directes sobre els joves i sobre el futur de la població activa laboral. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
9: Nosaltres estem defensant ara la nostra pensió, però la gent que treballa en l'actualitat, els joves que accedeixen al mercat de treball, tenen que ser conscients que l'amenaça més forta és sobre ells, perquè aquest és el procés en què estem és una degradació paulatina del sistema. Si no aturem aquesta degradació, dintre de 10, de 15, de 20 anys, la situació serà molt pitjor per la gent que ara treballa. I, per tant, això ens porta a donar xerrades a els centres de treball, a parlar amb els estudiants en els centres de formació professional i en els centres de batxillerat, en els instituts, a explicar què és el que està passant i a buscar el suport, la complicitat i la mobilització. Perquè encara que ara ho tinguin lluny, també aquest atac a les pensions és un atac contra els drets de la gent que ara està treballant o que un dia entrarà en el mercat de treball.
0: Finalment, el portaveu també ha explicat els motius pels quals Castelldefels ha estat la ciutat escollida per acollir aquesta assemblea estatal.
9: Perquè hi ha una marea molt activa aquí a Castelldefels, que té un arrelament important a la ciutat. Aquí ens sentim molt acollits, ens sentim molt còmodes i, sense dubte, podrem realitzar tot el treball que ens havíem proposat.
0: Diverses entitats socials i ambientals han anunciat en una roda de premsa avui una gran mobilització contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arribarà en un moment en què les entitats de la plataforma Zeroport consideren estratègic. Escoltem el membre de la plataforma Zeroport, el Joan Manel del Llano.
10: Doncs des de les entitats que han intervingut i també Zeroport, doncs volem anunciar el 20 de setembre la data per una gran mobilització ciutadana contra el projecte de l'ampliació de l'aeroport. I el moment per aquesta mobilització és estratègicament clau, perquè estarem en un període preelectoral, farà 5 anys també de la gran manifestació, concentració que hi va haver, que va ser molt concorreguda i va ser històrica des del punt de vista de les protestes contra l'aeroport del 2021. I el govern de l'Estat també en aquella època estarà a punt d'aprovar, o ja ho haurà fet, el document de regulació aeroportuària d'AENA, que preveu 13.000 milions d'inversió en molts aeroports d'Espanya, entre els quals l'aeroport del Prat, amb els 3.200 milions d'euros que s'ha comentat.
0: Durant la roda de premsa, les organitzacions de la plataforma han alertat que tant el govern de la Generalitat com el de l'Estat continuen impulsant l'ampliació de la infraestructura, malgrat, diuen, els impediments ambientals i els impactes que, segons denuncien, tindria sobre el territori, el clima, l'habitatge o la mobilitat. També critiquen les inversions previstes per AENA dins del document de regulació aeroportuària, que contemplaria actuacions a l'aeroport del Prat com l'ampliació de l'AT1, la reforma de l'AT2 i el reacondicionament de la pista Mar. Les entitats consideren que el projecte incrementaria encara més la pressió turística i l'especulació immobiliària del Delta de Llobregat. En aquest sentit, diversos col·lectius han expressat el seu suport a la mobilització que està prevista pel 20 de setembre, entre ells DEPANA, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Aigua és Vida, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Zeroport ha avançat que, abans de la protesta de setembre, organitzarà diferents debats i xerrades informatives per exposar els efectes que, segons la plataforma, tindria l'ampliació de l'aeroport. Entre les activitats previstes hi ha una taula rodona el 9 de juny a Can Batlló, una jornada sobre ampliacions aeroportuàries al Congrés dels Diputats el 15 de juny i una nova xerrada conjunta amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic el 18 de juny al Bici Hub de Barcelona. En acabar, les entitats impulsores han fet una crida a la ciutadania a participar en aquesta mobilització prevista pel 20 de setembre. Escoltem el membre del Zeroport, el Joan Manel del Llano.
10: Volem afegir que les entitats presents fem una crida a mobilitzar-nos i a omplir, a activar-nos i a omplir els carrers massivament el pròxim 20 de setembre per fer efectiva aquesta...
11: Ràdio Castelldefels. Són les dues.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè... torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat, però... també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem, el secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
3: Llum, llum!
2: Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama... Papa.
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar adormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altre tenia les mans aspres... Ui, quin fàstic. Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes! Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, en posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada, durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell, i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció, en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa, i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida, que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feia resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar en bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenir unes escates que brillen amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant. Com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Mm. Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui.

0: el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents? Si ja no l'admirava ningú. Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca, amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent! El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat, de manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent, i ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredurada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula jaló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un jaló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem jaló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de jaló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins a on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Set Cases.
7: Ah.
6: Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt
6: tenen maco. El seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesa Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està al sac. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la dama Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: A ballar!

0: de nou amb tots vosaltres a...
1: L'Hora del Conte!
2: Exacte! I com cada setmana hi serem durant mitja hora intentant que us ho passeu d'allò més bé.
0: Us explicarem dos contes.
3: Descobrirem la paraula de la setmana.
0: I us desafiarem a que descobriu l'endivinalla que us proposem.
2: Sí, Ona, però com que avui no hi és la Leire, intentaré esbrinar jo quina és la solució. Però això no serà fins al final del programa.
1: I el conte què?
0: Ja va, ja va. Us agraden a la biblioteca?
3: Si no ens fos així, Ona, no trobaríem tants contes per explicar-los amb aquesta hora del conte.
0: Per tant, us agraden les lletres. Doncs el primer conte d'avui va de lletres. Es tracta d'un conte de Clara Redondo i ens presenta A Candela li passaven les sabates, un conte sobre l'educació emocional.
2: Clara Redondo, és correctora, escriptora, professora d'escriptura i de redacció. I tal com ens diu ella, la sinergia d'aquestes quatre activitats, més els anys d'experiència, és el que l'alimenta per fer els seus treballs amb confiança i molta seguretat.
0: A Candela, les lletres li ballaven pel cap i era incapaç de posar ordre perquè tinguessin un sentit. Però una nit...
3: Però una nit què?
2: Ah, Lluís, hauràs d'esperar a que ho expliquem per tots els nens i nenes de l'Hora del Conte. Anem-hi?
3: Doncs vinga, no perdem més temps. Anem-hi.

0: A Candela li pesaven molt les sabates quan el seu pare la portava pels matins camí de l'escola. El pare, mentre tirava d'ella, li deia:
1: Anem, Candela, vinga, que fem tard.
2: No vull anar. Per què no et quedes amb mi a l'escola? Avui ens va ensenyar la profe les lletres.
1: Les lletres, jo ja me'n sé les lletres, Candela. I a més, he d'anar a treballar.
2: No m'agraden les lletres que m'ensenya la profe. Sempre és l'Ignasi, qui les sap totes. A més, per què em serveixen les lletres si la mare em llegeix els contes a la nit?
0: A ella, el que sí li agradava era que la seva mare li llegís contes abans d'anar a dormir. Era el seu moment favorit. Estirada al costat, mentre li parlava d'una zebra a la qual se li marxaven les ratlles del seu vestit, o escoltar la història d'en Joan i les mongetes màgiques. Mentre la seva mare llegia, ella mirava cap a un punt fix i es concentrava molt en el que escoltava. I es pujava amb facilitat al mateix arbre per al qual s'enfilava el Joan, o s'anava amb la zebra a recuperar cadascuna de les ratlles que havia perdut. Però això de llegir no li feia cap gràcia. Confonia la D de dit amb la P de pèl. I a més, ella mai s'atrevia a respondre quan la professora feia una pregunta a classe. Mirava al seu voltant i pensava que els altres nens se sabien la resposta millor que ella. Era com si algú invisible li esborrés del front amb una goma totes les idees que tenia al cap. El seu pare la va deixar a l'escola, però a contracor. Aquell matí, Margarida, la profe, va treure un gran panell en què apareixia la lletra M i una paraula, mamut.
3: A veure, qui em diu més paraules que comencin amb la lletra M?
0: Candela es va escórrer el seient i es va col·locar de manera que la professora no la pogués veure, no fos cas que li preguntés a ella. I es va posar a dibuixar nerviosa moltes M's al marge del seu llibre de llengua. M, M, M. El seu cor es va posar a batacar sense control. Pum, pum, pum, pum. I es va posar la mà al front. Com sempre, tenia aquesta sensació que algú li esborrava les idees. I de sobte, l'Ignasi va respondre:
4: Missatge! Monstre!
0: La professora, buscant la mirada de Candela entre els caps dels altres nens, va dir:
3: Candela, Candela, a veure, digues alguna paraula més.
4: Mongetes!
3: Bé, Ignasi, però li estic preguntant a ella. Tu espera el teu torn. A veure, Candela, t'escoltem.
0: Per més que mirava i tornava a mirar la quantitat d'emes que havia escrit en el seu llibre, no se li venia a la ment cap paraula amb aquesta lletra. Només la paraula dofí, i després lleopard i borrissol. Però aquestes no començaven amb la lletra M. I el que era pitjor, la professora i tots els seus companys seguien mirant-la. Es va adonar que tenia la cara cremant i acolorida i es va esmunyir encara més en la seva cadira. Li van entrar unes ganes boges de ficar-se sota la taula i amb ràbia va pensar que la lletra M l'havia abandonat.
3: Bé, no passa res, Candela. Ja et recordaràs. Demà segur que se't passa alguna paraula amb aquesta lletra.
0: Va dir Margarida, amb gran alleujament de Candela, que va recuperar la seva postura a la cadira. El seu cor va deixar de bategar i va notar que la seva cara, a poc, deixava d'estar acolorida i calent. El moment dolent havia passat. Durant la classe, van repassar la lletra J i la C, i entre tots van fer un gran mural dibuixant llibres a què els sortien ales de les pàgines, cavalls que portaven a cavallers errants i rucs que carregaven amb escuders gruixuts. És que faltava poc per celebrar el dia del llibre. Però Candela no va voler gairebé participar del mural ni dels jocs al pati. No feia més que pensar en que aquesta lletra, l'M, l'havia abandonat. I segur que també la resta de lletres. Quan va arribar a casa, no va voler jugar, ni tampoc ficar-se al bany. I això que era el que més li agradava en aquest món. Ficar-se a la banyera amb els animals que li deixava el seu germà, els quals netejava amb una espongeta, remullava una i una altra vegada i els feia parlar entre ells. Quan els animals estaven cansats de jugar, que era just quan el sopar ja estava preparat, llavors s'acabava el bany. La seva mare escalfava el barnús i l'embolicava en ell. I mentre es posava el pijama, les dues jugaven al veig-veig.
5: Veig una coseta amb la lletreta...
0: Però aquesta nit no estava per endevinalles. Durant el sopar no va voler menjar. I mentre mirava sense energia cap al centre de les estovalles, com si fos una nina de drap, deia:
2: que no vull sopar.
0: La seva ment estava en el que havia passat aquell matí. Se'n recordava tota l'estona de l'Ignasi i es veia enmig de la classe, muda com un peix, sense encertar dir res del que Margarida li preguntava. Es va veure molt petita, diminuta, pujada sobre d'un pupitre enmig d'una aula molt gran i envoltada de molts nens que no feien més que mirar-la.
5: Et passa alguna cosa, Candela?
2: Res, no em passa res. No tinc gana i em fa mal la panxa. Res més.
5: Està bé. Doncs llavors serà millor que et vagis a descansar.
0: Es va ficar al llit, com cada nit, abraçada a Carolina, la seva tortuga de peluix, amb la vista fixada al sostre, com si d'allí anessin a caure uns pols màgics que li anaven a fer dormir d'una tirada fins al matí següent. A vegades, aquests pols màgics no queien, i a mitjanit es despertava espantada perquè havia somiat amb que no trobava la seva mare, o que la renyava un senyor lleig que tenia unes dents brutes i negres. A punt estava de dormir-se quan va començar a sentir un soroll, com si algú estigués rascant amb poca força una paret. Malgrat l'estrany que era, no va sentir por, sinó curiositat. Es va incorporar al llit i, molt abraçada a Josefina, va fixar la seva vista en el cistell de les sabates. Allí els deixava tots els dies i d'allí venia aquest soroll estrany. Els seus ulls van començar a obrir-se més i més quan va veure sortir de les seves botes, d'un en un, a uns éssers diminuts que, de manera ordenada i sense fer gaire soroll, es van anar seient en la seva catifa, al costat del llit. Quan ja van deixar de sortir, ella va treure el cap a terra i va veure allà, als seus peus, un grupet de lletres que la miraven, i la més propera, la Jota, li va dir:
1: hola, Candela! No em miris així! Són les lletres. Ens vam anar del teu cap i hem estat donant voltes per aquí fins que hem cansat. Portem un parell de dies ficades a les teves sabates. Soltes no servim per res, però si tu ens combines podem parlar de moltes coses.
0: Candela no podia obrir més els ulls de la sorpresa.
1: No tens son? Doncs si no tens son, escolta't.
6: Jo sóc la A d'abella. Recorda, d'abella, que quan vegis una tanca no has de moure't del lloc, perquè et clavarà el fibló si creu que l'estàs atacant.
7: Jo sóc la lletra B, de basilisc. És com es posa el teu germà quan s'adona que li has espatllat el seu cotxe teledirigit. I també és un animal fabulós que pot matar amb la vista.
2: Jo sóc la lletra C, de colibrí. És l'ocellet més petit que existeix a la Terra i té un bec molt llarg i fràgil.
8: Jo sóc la D, de dames. Les dames és un joc en què hi ha un tauler de quadres blancs i negres sobre el qual es posen unes fitxes, blanques o negres, i que van donant salts de quadrat a quadrat, així, rectes, fins que van i es mengen a una altra fitxa.
0: La lletra E, molt enfadada, va dir:
9: Per... no t'enrotllis, que estem esperant les altres. Jo sóc la E, d'estel. Recorda, d'estrella. Saps qui va crear els estels? Mira, jo vaig estar una vegada en un conte que deia que va ser un senyor a qui no li agradava la nit. Per això, un bon dia va pujar a un turó molt alt. Es va posar de puntetes, va enfonsar el dit en el cel fosc i d'allà va sortir un puntet de llum. I es va posar tan content que va obrir foradets per tot arreu.
5: Ara em toca a mi. Jo sóc la lletra F, de flauta. A la flauta se l'anomena instrument de vent perquè, segons la melodia que toquis, bufa el vent fred del nord o el vent calent del sud.
1: I jo sóc la lletra G, la lletra G de gat d'angora.
2: No em diguis el que és un gat d'angora. Jo ja sé el que és. La tieta Marta té un. Es diu Fèlix. De tant en tant el treuen a passejar per la casa. Per això cal anar amb molt de compte per no trepitjar-ho.
1: Jo sóc la H de... Bueno, jo no sono res, eh? Només acompanyo les altres lletres. Mira, per exemple, la H d'herba.
2: Bé, tampoc m'expliquis el que és l'herba.
0: Candela cada vegada s'anava trobant millor i ja no se'n recordava de l'Ignasi ni es veia pujar del pupitre de la seva classe.
7: Jo sóc la lletra I, d'imaginació.
0: Però abans que comencés a parlar, Candela va donar un llarg badall i se li van tancar els ulls. Ella no es va donar, però del sostre li van caure sobre les espatlles i el cap una pols que van fer que s'anés relliscant poc a poc dins la manta, fins que al final es va quedar adormida. Al matí es va despertar entusiasmada. No sabia per què, però tenia moltes ganes d'anar al col·legi. Va esmorzar de pressa el seu bol amb cereals i abans que el seu pare s'hagués preparat, ella ja estava pentinada i llesta per sortir. I es va seure al sofà a esperar. Mentre el seu pare preparava també les seves coses, la seva mare es va raulir contra ella.
10: Per què estàs tan contenta, si es pot saber? Ahir a la nit et feia mal tot i semblava que se n'és acabar el món.
2: Mami, aquesta nit he trobat la lletra M, que se m'havia perdut. La lletra X de Xivarri, de Xilòfon, de Xino...
0: A Candela li brillaven els ulls i li va explicar a la seva mare el que li havia passat aquella nit. I també li va explicar per què no volia anar a l'escola als matins.
10: Doncs ja veus, filla, que la lletra M i totes les altres estaven dins de casa teva. Només havies de deixar-les entrar al teu cap.
0: I a més, la seva mare li va explicar que ella de petita també tenia molta por a no saber-se la lliçó a classe i es posava molt nerviosa, tan nerviosa com Candela. Però que el seu pare li havia ensenyat un truc. Només calia tancar els ulls, respirar fons i deixar que entrés l'aire, que és de color blau, fins l'estómac. A poc. I també que es digués a ella mateixa paraules d'ànim. Tu pots. Tu pots. Candela es va quedar mirant un punt fix en la catifa, com si estigués gravant en el seu cap el que acabava d'escoltar. Fins que va aparèixer el seu pare, que ja estava llest. Candela va fer una abraçada a la seva mare, i ella una altra, esclar. I van sortir tirant espurnes cap al col·legi, acompanyada pel seu pare.
1: Ai, espera, Candela, que jo no puc caminar tan de pressa com tu.
0: I és que aquell matí les sabates no li pesaven i els seus peus caminaven més ràpids i lleugers que altres dies. Quan va entrar a classe, li va semblar que la panxa se li havia omplert de formigues que botaven com si estiguessin en una festa. Però estava contenta. Tots els seus amics hi eren, més juganers que altres dies. I fins i tot l'Ignasi li va semblar més simpàtic que de costum. Quan va arribar la senyoreta Margarida, el sol entrava mandrós a la classe i tots es van anar seient a les cadires. Després de donar el bon dia, van proposar que algú comencés a recordar totes les lletres que havien après fins llavors i els va ensenyar el gran panell ple de lletres. Candela va aprofitar una badada de l'Ignasi, que sempre aixecava el primer la mà, i es va oferir voluntària. El seu cor va començar a bategar més del compte i va notar com es posava vermella.
3: A veure, Candela, comença a parlar.
0: Va tancar uns segons els ulls i va respirar fondo l'aire de color blau, com la seva mare li havia dit. A poc va deixar de sentir el seu cor i es va sentir millor. Llavors es va aixecar de la cadira, va escurar la gola un parell de vegades, com fan els artistes quan van a començar a cantar. Es va acostar a l'encerat, es va girar cap als seus companys i, assenyalant amb el dit cadascuna de les lletres del panell, va començar a recitar.
2: Aquesta és la A d'abella, la B de basilisc, la C de colibrí, la D de dames, la E d'estel, la F de faristol, la G de gat, la H d'helicòpter...
0: Es va quedar parada un moment. Va aixecar el cap i va mirar tots els nens, que també la miraven a ella. Se li va venir un somriure a la boca i es va atrevir a dir...
2: Ah, i sabeu qui va crear les estrelles? Doncs un senyor a qui no li agradava la nit. Per això, un dia va pujar a un turó molt alt. Es va posar de puntetes. Va enfonsar el seu dit en el cel fosc. I d'allà va sortir un puntet de llum. I es va posar tan content que va obrir foradets per tot arreu.
0: Va notar que el seu cor ja no sonava. Aquest era un bon senyal. I que els seus peus la portaven cap a la seva cadira com si tingués ales. El que va passar després no importa. Tampoc el que van pensar els seus amics. Aquesta nit es va ficar al llit feliç, abraçada a la seva tortuga Catalina.

0: de nou, l'hora de l'endevinalla. A veure quin ens dius avui, Ona. I a veure qui l'encerta primer. Va, Lluís, comença la nostra cursa.
1: Doncs vinga, som-hi amb l'endevinalla i a veure qui l'encerta. Així m'agrada. A veure qui arriba primer a trobar la solució. Preparats, llestos, ja! Aquí la teniu. Vinga, pensem una mica. Tens el cap petit, perquè la distància te l'ha empetitit. Doncs ja la tenim, a pensar una mica.
2: De moment vaig una mica despistat, però mira, m'esforçaré. Tenim una estoneta, no?, per pensar.
0: Jo crec que ja ho sé, però no penso donar cap pista. Ningú podem dir res encara, eh? Esperarem cap al final del programa.
1: Va, penseu, que no és tan complicat.

0: Us agraden les cuques de llum?
1: Encara que només les hi he vist un parell de cops, t'haig de dir que, més que m'agradin, em sorprèn això de que tinguin una llum pròpia. Com pot ser? Que tenen bateries?
2: No, dona, no. La llum que emeten les cuques de llum prové d'unes substàncies químiques que tenen a la seva panxa, a l'abdomen. Aquestes substàncies, doncs, reaccionen entre si i alliberen una energia en forma de llum. És molt simple, és així de simple.
0: El conte explica de com en una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior d'un tronc d'un altíssim delitztú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia, hi vivia una petita cuca, que no volia sortir amb la resta de la família.
2: És un conte basat en un relat tradicional de Tailàndia i estret del llibre Contes de tots colors, de Josep Maria Hernández Ripoll i Aro Sáenz de la Maza.
1: Tinc molta curiositat de saber què li passa a la petita cuca de llum. Anem-hi?
0: Som-hi! Som-hi!

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar!
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: Anem per a una nova paraula perduda? Ja us vaig dir que he començat a una llibreta, no?, amb les paraules que anem aprenent amb aquesta secció. Doncs mireu, fins i tot, algunes les utilitzo sempre que puc i així les mantinc vives. Bé, a veure, quina paraula ens tens preparades, Mercè?
1: Mira, Lluís, avui la paraula perduda és el tros. Estic mirant una sèrie que es desenvolupa en un poblet, el poblet es diu Breda, però a la sèrie es diu Vent del Pla. És en un ambient rural. Hi ha uns personatges que es dediquen a l'agricultura. M'encanta quan un d'aquests personatges diu «Me'n vaig al tros». On us sembla que va?
2: Doncs imagino que deu anar a l'hort o a la vinya, o al terreny que tingui, oi?
0: Aquesta paraula té pinta de ser molt antiga, no? A part d'aquest senyor de la sèrie, creieu que hi ha algú que l'utilitzi?
1: Doncs no ho sabem, Lluís, però segur que sí. No sé si nosaltres en el nostre dia a dia l'utilitzarem, de fet no crec, però sempre trobarem algun moment per escriure'l en algun conte.
0: Mira, també podem dir, quan vinguem aquí a la ràdio, podem dir, anem al tros.
1: Bé,
0: no seria això. Vinga, gràcies, Mercè. Vinga, la propera setmana t'esperem amb una altra paraula perduda, que tu en tens moltes, i ja sabeu, si vosaltres, que escolteu l'Hora del Conte, coneixeu alguna, ens la feu arribar al correu del programa, a onavitges@gmail.com.

0: Avui us portem una història tendra amb la que tots els nens i nenes se sentiran identificats. És un conte que convida al diàleg i a la connexió. Es tracta de L'Ona es revoluciona, d'Alba Carreras.
1: Veig que també inclou com una guia, no?, pels pares i educadors, amb informació i alguns recursos pràctics per acompanyar els ritmes de cada nen o nena a treballar el tema emocional.
0: Sí, és un conte que permet parlar amb els més petits d'allò que compartim i també de tot el que ens diferencia i ens fa únics. M'ajudeu a comentar aquest llibre?
2: L'Ona cau del llit. Aquesta nit ha dormit molt poc. Avui és el seu primer dia de col·legi. Està molt nerviosa i emocionada. Per sort, està molt ben acompanyada. Des d'un racó de la seva habitació, el seu tigre de peluix l'observa amb molta atenció. Ja se sent una mica millor, encara que per afrontar el dia necessitarà calma, ajuda.
1: Tot el món diu que la petita Ona és diferent i que sovint es revoluciona, però la Ona no és tremenda, ni estranya, ni mimada, ni cridanera. El que li passa a la Ona és que sent les coses amb molta intensitat. Nosaltres hem d'aprendre a conviure i respectar la diversitat també. I com ho podem fer? Doncs amb amabilitat, amb límits i sobretot amb molta serenitat.
0: Per tant, no us perdeu el conte L'Ona es revoluciona, de l'Alba Carreras i il·lustrat per L'Iona, editat per Penguin Aula i recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys.

0: Ja arribem al final de l'hora.
1: I l'endivinalla?
0: Oh, tens tota la raó, Ona. Sempre em passa igual. Com era? Recorda-me-la, sisplau.
1: Ja la repeteixo. Tens el cap petit perquè la distància te l'ha empetitit. Què, Lluís, la saps?
0: Doncs sí, crec que sí, vaja.
1: Ah, sí?
0: La girafa?
1: Genial, Lluís, t'està superant.
0: Ai, Ona, vinga, i parlant d'una altra cosa. Escolta'm una pregunteta. El teu avi t'explica moltes històries?
1: Bé, algunes, i totes molt divertides.
0: Doncs amb la cançó amb la que ens acomiadem avui, un avi mariner li explica al seu net totes les seves aventures. Estem parlant de L'avi que estima el mar, dels Penguins.
2: Doncs amb música marxem fins a la propera setmana que ens tornem a veure. Així que esteu atents a aquesta hora a la vostra emissora arreu de Catalunya i Andorra. I gràcies a la xarxa de comunicació local ens podreu tornar a escoltar. Avui hem sigut amb vosaltres l'Ona Martí, en Lluís Miquel García i una servidora, Mercè Sánchez. No falteu a la cita i mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic. Adéu!

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: I en aquest espai, com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya ens acompanya avui Jordi Planell, regidor. Molt bon dia, senyor Planell.
2: Molt bon dia.
0: Doncs aquí parlem de l'ordre del dia del ple que tindrà lloc demà, del mes de maig, que com sempre es farà a partir de la una i que poden seguir en directe a través de Ràdio Castelldefels. Què destacaria de l'ordre del dia? Bé, abans hi ha un escrit.
2: Sí. A veure, el ple de primera s'espanta perquè hi ha 18 punts i 3 mocions, però bueno...
0: Això vol dir que sortirem a les 9 de la nit?
2: No. Jo crec que podrem fer el debat de molts punts conjuntament perquè són molt similars. Ara els repassarem i sí, com vostè bé diu, primer hi ha un escrit que ha presentat la plataforma Afectats per la Hipoteca per recordar una cosa molt fonamental, que les decisions polítiques, encara que la gent digui que la política a mi no me sirve de nada, tenen incidència directament amb la vida de les persones, sobretot amb la vida de les persones més vulnerables. I per què diem això? Perquè el rebuig que va fer el Partit Popular, Vox i Junts al Congrés amb el decret antidesaucis, doncs això té conseqüències. I aquestes conseqüències és que moltes famílies amb una situació precària ara són molt vulnerables. I amb aquest escrit el que pretenen és posar de manifest davant del ple amb 3 exemples de 3 famílies que a dia d'avui estan patint les conseqüències per no haver aprovat aquest decret, doncs explicaran la seva situació perquè tothom sigui conscient. I bueno, és una mostra més de que realment polítiques progressistes i d'esquerres tenen unes conseqüències i polítiques de dretes tenen unes altres. I això ho veurem amb aquest ple. I dit això, doncs, el ple, com he dit, té 18 punts i els primers punts són donar comptes de punts que són habituals per aquestes dates de l'any. El resum del... un informe del resum anual de l'Ajuntament amb els resultats de controls interns, després donar comptes

0: del control financer de l'exercici 2024 amb el pla anual del 2025. Aquí entren auditories que es fan a les empreses municipals com Llarfels i com SAC. Després tenim un punt que és donar compte als informes trimestrals de tresoreria, el clàssic que es presenta cada 3 mesos, on es diuen les mesures contra la morositat i el període mig de pagament, que en aquest cas està en 24,0 dies. Després hi ha un altre punt de la intervenció municipal i de la que explica l'execució pressupostària i els moviments i situació de tresoreria. Aquí sí que, com sempre, demanem més informació perquè no ens ve tota la informació a l'expedient i esperem que de cada ple la tinguem. O sigui, a l'estat de tresoreria, a dia 1 de maig. Això és el que volem, sempre. Vale? Per tal de poder preparar-nos bé la intervenció d'aquest punt. Després hi ha un altre punt també que és donar compte del pla anual del control financer d'exercici 2025, que aquí sobretot es parla de molts temes tècnics, però també s'alerta de riscos i es posa de manifest uns certs riscos que s'han de controlar. No és que hagin sortit, però sí que alerta. Contractacions repetides sense licitació, etc etc. Bueno, són informes que s'han de fer i serveixen per autoauditar-se, no?, el propi ajuntament, i està bé perquè és un control intern. Que governi qui governi s'ha de fer, no és qüestió de color polític. El 8è punt també és la dació en compte de l'informe sobre el pla de mesures antifrau i la memòria de comissió antifrau. Això és un corresponent a l'any 2025. Això ho vam començar a fer al setembre de l'any 2022, també per recomanacions de la nova interventora que va entrar. I, bueno, també és un informe que alerta de coses que, sense voler, igual està fent malament i t'estan avisant d'escolta. Per exemple, abans, se'n recorda vostè, en tots els actes contractem plataformes pels escenaris. I abans es fèiem amb partides o de joventut o de festes o de el que sigui, inclús la policia. I clar, va haver-hi un punt que van dir, escolteu, això ho feu molt sovint durant un any, s'hauria de licitar i hauria d'haver-hi una empresa que guanyés la licitació per 3, 4, 5 anys i s'encarregués d'aquest muntatge. No cada vegada subcontratar-ho o contratar-ho a una empresa diferent. Són aquestes cosetes que tu penses que no passa res, que ho està fent bé, i realment doncs la llei diu que si és una contractació molt repetitiva, doncs el que has de fer és licitar-ho i que una empresa doncs guanyi la licitació.
1: Són procediments,
0: sí. Són detallets que, bueno, ho pots estar fent bé, tu creus que ho estàs fent bé, però realment, legalment, no és una infracció, però s'hauria de fer millor. Vale. Després ja entrem amb altres punts que són modificacions de les RLTs, la relació dels llocs de treball i la taula salarial de l'Ajuntament. Aquí el que s'està fent bàsicament és molts llocs de treball, com els enginyers, s'estan agrupant. En comptes de tindre dues categories, s'està agrupant en una mateixa categoria. I també aquí entra, degut al nou conveni de la policia, el que és el 7x7, és a dir, les jornades laborals de 7x7, que vol dir treballar una setmana sí i una setmana no. No, aquí també s'està aprovant. No tota la policia s'ha apuntat a aquest nou conveni, però sí que els nous membres de la policia local tenen la possibilitat d'adherir-se i fer aquest quadrant. El següent punt són dos punts que també els debatrem en conjunt, que són complements de productivitat, que el primer de tot és assolir objectius individuals per la transformació digital. Aquests complements que s'avaluaran sobre el personal d'Ajuntament que es compleixi. I després, un acord regulador del complement de productivitat i avaluació. Aquí el que s'ha fet, pensem, ho preguntarem, és que s'han juntat dos complements en un. Això ho hem de preguntar perquè no ens va quedar molt clar l'altre dia a les comissions. Després tenim un altre punt també que d'organització, que és petició d'autorització de compatibilitat. Aquests punts també van passant diverses vegades al ple. Són aquests punts de gent que treballa a l'Ajuntament que ha demanat la compatibilitat per treballar també en un altre lloc de feina. I en aquest cas s'han estimat dos i s'ha desestimat un. Després el punt número 13 és l'aprovació inicial de l'afectació del domini públic municipal de l'immoble de titularitat municipal situat al carrer Doctor Barraquer, és a dir, el CTC. Aquí el que estem fent és passar d'un domini patrimonial a un domini públic. És un pur tràmit. Ara que ja el tenim com a propietat, hem de canviar aquest domini. Després tenim l'aprovació d'un acte de la delimitació entre els termes municipals de Gavà i Castelldefels, que es va estar estudiant els límits entre Gavà i Castelldefels i s'han fet petits retocs. Bàsicament, les fronteres entre Gavà i Castelldefels han quedat igual i aquí nosaltres sí que aixecarem la mà perquè pensem que, en el cas del canal, si vostè ho mira, hi ha una part del canal, la cantonada de dalt a la dreta, que és part de Gavà. Aleshores, és una pena que ara, havent modificat això, no s'hagués modificat aquesta part i que tot el canal olímpic estigués al terme de Castelldefels. És cert que el canal pertany a la Generalitat, però si algun dia ens pertany a nosaltres, hi haurà un trosset que serà de Gavà. Per tant, ara era el moment d'arreglar-ho. Tampoc és greu. Suposo que es pot tornar a engegar a aquest anàlisi de límits. El punt número 15 són sí, és un tema de la xarxa d'enllumenat, el contracte, que aquí s'està aprovant un increment del 10% d'una de les partides que era de 100.000 euros degut a increment de costos. Doncs aquí s'està passant pel ple un contracte que penso que ja ve de la nostra legislatura i s'ha de fer una petita modificació per l'increment de costos que hi ha hagut. I amb el següent punt, el sexè, també va del mateix. Va de xarxa d'enllumenat i instal·lacions semafòriques, que també hi ha un petit increment del 2% respecte al contracte inicial. Està tot dintre dels terminis. Vostè sap que quan es licita un contracte hi ha una part que pot ser variable depenent amb el temps, cost de la vida, cost d'energia, etcètera, etcètera. Doncs ve per aquí només. I després, per acabar els punts ordinaris, tenim l'adhesió d'Ajuntament a la red de ciutats que caminen. Nosaltres estem totalment d'acord en fomentar el que és la vida saludable i fomentar que la gent camini encara més. Aquí a Castelldefels, la veritat que la gent camina molt i fa molt d'esport. I aquí, aquesta xarxa de ciutats que fomenten el caminar, un dels principals objectius és complir part dels ODS pel 2030, entre ells el de salut i benestar. Caminar és bo per la salut, està demostrat. 6 o 7.000 passos al dia, em sembla que són, ja són molt, molt recomanables. Després, les ciutats i comunitats sostenibles, és a dir, si fomentem el caminar, fem més sostenible el que és l'entorn de la ciutat i, sobretot, l'acció climàtica per la mobilitat activa versus el transport. És a dir, quan més mobilitat activa tinguem, menys transport agafarem. Per tant, millorem la mobilitat i reduïm emissions, també, contaminants.
1: Molt bé. I després quedarien ja les mocions, que es presenten tres. La primera d'elles la presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.
0: Sí, és una moció per la protecció, conservació, manteniment preventiu i reposició de l'arbrat urbà. És una moció que no només parla de preservar els arbres, sinó que parla de cuidar-los. Parla de com garantir el seu suport i conservació estructural. És a dir, hem tingut episodis, ja no parlo del Glòria, sinó episodis no fa molt de grans ventades i arbres alts com els que tenim als parcs de Can Bou, amb poques arrels perquè el nivell freàtic està molt a prop, tenen poca sostenibilitat. Per tant, s'hauria de fer un estudi, que això ja ho hem demanat, un estudi d'aquells arbres vulnerables a propensos a caure, i aquesta moció el que està dient és s'ha de planificar un estudi i s'ha de mirar aquells arbres que requereixen de reforçar la seva estructura, ja sigui en cordes o amb fustes o amb el que sigui. Però no hem de garantir només la salut de l'arbre, sinó hem de garantir que no caigui a sobre de ningú. Que aquí, uh-huh, aquí està el problema. A veure, jo crec que és una moció que jo diria que l'equip de govern per part de Llarfels, jo entenc que, i de Medi Ambient, suposo que aquest estudi el tenen mig fet, tenen controlat quins arbres estan en perill, i bueno, l'únic que proposem aquí és anem a posar partides pressupostàries per fer aquest anàlisi i poder actuar. O sigui, siguem preventius, no reactius.
1: La segona moció la presenten vostès?
0: Sí, és una moció bastant interessant, per impulsar una comunitat energètica municipal a Castelldefels i, bueno, avançar amb la descarbonització i l'electrificació de la ciutat. Què vol dir? Què vol dir aquesta moció? Aquesta moció vol dir que nosaltres ens hem d'autoproveir i hem de ser capaços d'autoproveir-nos. I hi ha un model que es diu comunitat energètica, que pot ser municipal com privada, que pots produir electricitat i subministrar-la a 2 quilòmetres del centre d'on tu l'estàs produint. Per tant, podríem ser productors d'electricitat, si més no, per a tots els nostres centres municipals. I, a més, l'excedent el podríem vendre o el podríem fer servir per subministrar famílies vulnerables. Aquí està a l'esperit. I, clar, si vostè mira Castelldefels, per exemple, en aquesta plaça, es podria posar una coberta amb plaques solars. A la plaça de l'Esperanto, també. Als edificis municipals, com la biblioteca, suposo que la biblioteca ja té plaques solars, la jefatura de policia també, però bueno, podem instal·lar més i de l'última generació que produeixin més. El pàrquing de... Se m'acut, el pàrquing del carrer Mèxic, allà també podríem posar... No només generaria electricitat, sinó que també donaria ombra als cotxes. És a dir, tenim una gran capacitat de produir energia, perquè aquí a Castelldefels, si no tenim 300 dies a l'any de sol, no ho dec anar molt, molt equivocat. I podríem ser productors d'energia per autoconsum, important, rebaixaríem la despesa municipal i, a més, l'excedent el podem vendre a famílies o el podrem fer servir per subministrar electricitat a famílies amb pobresa energètica. Aquest és l'esperit. I hi ha moltes maneres de fer-ho. No cal que aquesta moció la tombin amb una moció a totalitat. No cal. Podem parlar-ne. És un punt de partida i hi ha moltes maneres de fer-ho. Hi ha ajuntaments, com Sant Vicent dels Horts, que ja ho estan fent. Per tant, es pot mirar i es pot estudiar. No és una mala cosa. És com quan vam decidir canviar tots els fanals de la ciutat per llums LED. Ens va costar, no sé si 300.000 o 400.000 euros. Vam tindre subvencions europees, però bueno, la partida va ser important i ho vam haver de fer en 2 o 3 anys. Però quin és el resultat? Que hem baixat el consum de la ciutat i la despesa. Mm. I més després del que va passar amb la guerra d'Ucrània. Per tant, aquestes accions... Jo sempre dic el mateix... No hi ha res que et falli més, ja parlo a nivell nacional, més patriota que ser independent energèticament. No dependràs de ningú i això et dona molta força perquè no et poden manipular amb el preu del barril de petroli o amb el preu del gas. Soc autoproductor, per tant, soc independent energèticament i és molt important. Doncs aquí a Castelldefels també ho podríem fer.
1: I la darrera moció és la que presenta Movem en Comú Podem, en la qual demana que es desplegui un pressupost per a dur a terme el pla estratègic per a les persones grans del Baix Llobregat.
0: Sí, com bé sabem, el Consell Comarcal cada cert temps presenta uns acords, sobretot també en l'àmbit de la gent gran, i els aprovem aquí a l'Ajuntament, però clar, hauríem de tindre una partida pressupostària per tal de poder engegar a nivell local aquests acords que aprovem alegrement. Per tant, si no tenim un pressupost, no podem executar un pla local d'accions per la gent gran, per exemple. Hauríem de també tindre un pressupost per a condicionar l'urbanisme municipal a les persones grans, allà on no tinguem les voreres rebaixades, poder-les rebaixar. És a dir, un pressupost que no surti només de l'àrea d'urbanisme o a l'àrea de via pública, sinó tindre un pressupost concret per poder això, perquè les persones grans ens importen molt i cada vegada més aquestes diferències tindrem més. I una cosa molt important també és el tema de l'habitatge dotacional. L'habitatge dotacional és molt important per a aquelles persones que estan soles i potser decideixen vendre el seu pis per tindre una pensió extra i poder anar a un habitatge dotacional amb el qual estigui més adequat per les seves necessitats si la mobilitat no és la desitjada. Per tant, nosaltres sí que teníem una intenció molt clara de fer habitatge dotacional el 1 de maig, on tenim aquí Plaça Església, 1 de maig. Per què allà? Perquè tenen tots els serveis al centre. Tenen el transport públic també al centre. I aniria molt bé per aquelles persones que inclús viuen ara mateix en pisos sense ascensor o viuen a Vista Alegre o a llocs molt allunyats dels principals serveis municipals. Doncs això també podria vindre d'aquí. Pensar-hi una miqueta amb les necessitats que tindrem a llarg termini.
1: Molt bé, doncs fins aquí al ple, que vaja, vostè pronostica que són una miqueta llarg?
0: Jo crec que no.
1: Vostè no falla, normalment.
0: Jo crec que no. Bueno, serà llarguet perquè potser algun punt s'enroca, però tenint en compte que molts punts els farem conjuntament i les mocions realment no són mocions complicades, són mocions que penso que tots podem estar en certa manera d'acord, no crec que tinguem grans debats en totes les mocions.
1: Doncs dit això, en el terreny de la política, aquí en el PSC, estan fent en aquests moments primàries per decidir què encapçarà la llista de cara a les properes municipals.
0: Sí, el partit ja ha engegat el calendari per als municipals i aleshores, depenent de la situació amb la que estigui el partit a la teva població, és a dir, si estàs a l'oposició, si estàs governant però no tens l'alcaldia o tens l'alcaldia, es proposen diferents dates per començar els processos. Se li diu de primàries però no vol dir que hi hagin primàries, és a dir, es comença el procés de primàries i vol dir que durant 5 dies s'ha fet una nota pública que qui es volgués presentar com a candidat es podia presentar fins ahir a la nit, em sembla. A partir d'avui, les persones que s'han presentat o s'han postulat per ser candidats ho hauran de comunicar al partit i hauran de recollir el 25% dels avals que necessiten. Bueno, els avals representen el 25% dels militants. Uh-huh. Per exemple, si tinguéssim l'alcaldia, aquests avals representarien el 40%. És a dir, si vols presentar-te quan ja tenim un alcalde o alcaldessa, necessites un 40%. En aquest cas no tenim l'alcaldia i necessitem un 25%. I un cop les persones que avui s'han presentat i presentin els corresponents avals d'aquí una setmana, em sembla, o 10 dies, ara no me'n recordo dels tempos, a partir d'aquí es fa una assemblea extraordinària, es notifica, s'aprova per assemblea i doncs tindríem el candidat o candidata.
1: I quantes persones s'han presentat?
0: No he parlat encara, perquè la secretària d'Organització, que és l'Eva López, és la que està recollint la informació. Sí. Jo encara no he parlat amb ella. Uh-huh. Suposo que ens ho comunicarà avui.
1: Molt bé, doncs pararem ja la setmana vinent d'aquest tema.
0: Sí.
1: Amb ella, crec, després
0: sí,
1: del ple,
0: exacte,
1: justament.
0: Exacte.
1: Doncs a part d'això, d'aquests que s'han engegat per decidir qui encapçalarà, com diríem, la candidatura per a les properes eleccions municipals, aquí a Castelldefels celebrem doncs, aquest cap de setmana la Fira de Sant Ponç i després ja la setmana vinent comencen les festes al barri, que com sempre la primera d'elles és la del barri de Vista Alegre.
0: Sí, ja es comença a l'obrar a l'estiu, perquè ara comencem Sant Ponç, vindrà a Vista Alegre, que és una festa molt molt maca i que a nosaltres ens agrada molt, molt anar-hi. I felicitem a l'Associació de Veïns de Vista Alegre per la feina que estan fent ja durant els darrers anys, que l'han aixecat de nou, aquesta festa, i la gran feina que estan fent entre tots. I, I bueno, és cert que ja comencem amb Vista Alegre, si no m'equivoco, després vindrà Can Roca i ja tenim Sant Joan. Per tant, és que estem ja encetant a l'estiu com cada any, i quan acabem Sant Joan ja queden 15 dies per les festes del mar i la sardinada popular, etc. O sigui, ja ho tenim tot aquí.
1: Amb l'arribada del bon temps, les festes. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Planel, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya. Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Bona setmana.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
1: Doncs com cada dimecres, movent en Comú Podem, amb aquest espai, avui ens acompanya Sílvia López, regidora d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Si li sembla, parlem dels pressupostos de la Generalitat. Finalment han arribat a un acord al govern de Salvador Illa, juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya, i vostès, els quals doncs, ja tenien els seus vots, no?, per poder presentar els pressupostos, m'imagino que properament.
4: Sí, nosaltres ja vam arribar a un acord amb el govern, amb el Partit Socialista, i ara, doncs, després de l'acord que ha signat també Esquerra Republicana, doncs, hem acabat de fer, diguem, els últims ajustos i definitivament doncs, sí que es podran aprovar aquests pressupostos, sembla ser. La veritat és que estem molt contents perquè bueno, posen les nostres prioritats al centre, que són, com ja sabeu, doncs, habitatge i també, per altra banda, bueno, serveis públics i en general i també, sobretot, país de trens i d'abusos. Perquè bueno, nosaltres estem molt, molt contents que hi hagi una inversió de 2.500 milions d'euros de pressupost que vagin a habitatge per diferents bueno, accions en aquests termes i sobretot també per parar les compres especulatives dels grans d'edificis dels grans tenidors, no? Que això és el que ara mateix està fent que, bueno, que moltes famílies treballadores doncs, es vegin expulsades de casa seva per les pujades abusives dels preus de lloguer. I bueno, jo crec que aquí a Castelldefels també una de les coses que hem de celebrar és que dins d'aquest increment de xarxes d'abusos que s'han negociat, doncs hi haurà la línia que va des de Castelldefels fins a l'Autònoma, que era una demanda de tots els estudiants i de moltes famílies des de fa molts anys, perquè bueno, la ruta que s'havia de fer per anar cap allà en tren era molt, molt llarga i feia ocupar els estudiants i les estudiants doncs, moltíssimes hores de la seva vida. I, bueno, i ara, doncs, tal com està la Renfe, doncs, encara més amb les incerteses. Però aquest autobús, bueno, jo crec que facilitarà molt la vida d'aquestes estudiants, perquè bueno, el que feien bueno, molts amics i amigues meus fa anys era compartir cotxes o bueno, que al final és una despesa que com a estudiant doncs, molts cops és molt gran. I en aquest cas, doncs, bueno, crec que és una bona notícia també en aquest cas per Castelldefels.
1: És a dir, que tindrem un autobús que sortirà de Castelldefels i anirà directament a l'Autònoma o potser tindrà parades intermitges?
4: Sí, tindrà parades a les, crec que era Gavà, Viladecans i Sant Boi, i després de Sant Boi ja tiraria directament cap a l'Autònoma. I és, bueno, sabem que el tràfic doncs, també afectarà no, aquest bus, però bueno, és el mateix recorregut, bàsicament, que hauries de fer amb el cotxe, que és la millor de les opcions que hi havia ara mateix per arribar a l'Autònoma, així que bueno, era una demanda molt, molt esperada des de fa molt temps i estem contents de que l'haguem pogut aconseguir.
1: Molt bé, feia referència a vostè abans a qüestions relacionades amb l'habitatge que han exigit al govern de Salvador Illa per, a canvi de donar els seus vots en aquest sentit, i aquí també tenen previst una acció en aquest sentit, no?
4: Sí, aquí a Castelldefels fa unes setmanes vam estar reunides amb el sindicat de llogateres perquè bueno, nosaltres i altres partits de l'oposició en aquest cas i altres entitats de la ciutat perquè bueno, des de fa ja diverses setmanes, ara no recordo quantes, però a la taula d'habitatge es va presentar un informe sobre uns possibles pisos buits que hi ha a Castelldefels, que ara bueno, ja es va arribar a l'acord en aquella mesa, que s'hauria de fer les inspeccions corresponents doncs, per confirmar que aquests pisos estaven buits, però de moment tenim al voltant de 1.000 pisos buits disponibles, bueno, buits a Castelldefels, que nosaltres i també les entitats en defensa del dret a l'habitatge doncs consideren que haurien d'estar a disposició, no? Al mercat, diguem, a disposició perquè tothom pugui accedir a elles i, òbviament, amb un preu assequible, ja sigui per el topall de l'índex de topall, no? que està establert per llei, o si no, doncs, si es poguessin posar doncs, per lloguer assequible, en el cas d'arribar a algun acord amb els seus propietaris, doncs, seria molt millor. I nosaltres llavors doncs, amb aquestes entitats estem veient de quina forma les podem acompanyar per, bueno, doncs, per fer una campanya, per fer pressió al govern perquè aquesta tasca es vagi fent i aconseguim doncs, posar diguem, a disposició de les veïnes i les famílies treballadores aquests pisos que tenim a Castelldefels.
1: Però aquí l'Ajuntament com pot intervenir?
4: L'Ajuntament ara mateix està fent una inspecció d'aquests pisos per veure que, efectivament, d'aquests 1.000 que per una sèrie de consums i tal es diu, l'informe aquest diu que pot ser que estiguin buits, doncs primer el que l'Ajuntament va dir que faria és als grans tenidors, perquè això ho estableix la llei, els imposaria un 50% a l'IBI, no? Bueno, doncs és com un petit incentiu perquè aquests grans tenidors doncs, tinguin els pisos en el mercat i que llavors no facin doncs, això que es fa, no? De que guardes els pisos per pujar la demanda i que no hi hagi oferta i així doncs, calentes diguem, el mercat. Perquè sabem bueno, que en aquest cas a Castelldefels sabem que hi ha molts pisos en lloguer, no només de temporada, sinó també de llarga durada, que no estan complint la llei en quant al topall de preus que han de seguir, no? Que han de posar per o sigui, de preu de lloguer, vaja. Així que bueno, nosaltres el que els hem demanat a l'Ajuntament també, en una sèrie, bueno, en reunions i tal, és el govern és que facin més feina, que no només es quedin en aquest punt de pujar el preu, pujar l'IBI als grans tenidors, sinó intentar que inclús també els petits tenidors doncs, que posin aquests pisos a disposició, per exemple, a les borses de lloguer social que l'Ajuntament té, que l'Ajuntament en aquest cas doncs, garanteix que els propietaris sempre tinguin un lloguer, però en detriment d'això, no? Pues ho has de fer en un preu per sota del que seria el de mercat, diguem, o el que marca la llei com a topall màxim. Així que, bueno, estem pressionant en aquest sentit per poder tenir aquests pisos disponibles perquè, bueno, com tots sabem, doncs, ara mateix la situació a Castelldefels està molt, molt malament a nivell d'habitatge i tenim tots i totes segurament familiars coneguts, conegudes que han de marxar de la nostra ciutat perquè no es poden permetre viure aquí.
1: Però em refereixo que l'Ajuntament pot fer aquesta proposta, però en cap cas pot obligar ningú a que els posi al mercat de lloguer, no?
4: No, exacte. L'Ajuntament el que nosaltres els estem exigint, diguem, és que la inspecció, per saber efectivament quants són els pisos que estan disponibles, doncs que la facin el més ràpid possible, per saber de quin volum de pisos estem disposem, vaja. I després d'això, doncs intentar negociar amb aquests propietaris per posar-los, així com dèiem, no? A la borsa o, de totes formes, doncs intentar pues això, pujar a l'IBI o altres qüestions, que això sí que està regulat per llei, sí que és com sí que es podria fer sense arribar a cap acord, diguem, que, bueno, que això pues, almenys tingui alguna repercussió per la ciutat.
1: Per què pensen que els grans tenidors no volen posar aquests pisos de lloguer i s'estimen més tenir-los tancats?
4: No ho sabem, la veritat, perquè els preus als que estan ara mateix els pisos a Castelldefels seria una tonteria. I, de fet, jo crec que la majoria d'ells el que ara estan fent és intentant-los vendre més enllà d'intentar-los llogar, però, bueno, perquè, òbviament, doncs, quan les polítiques es fan bé i es fan en defensa dels drets de tots i de totes, doncs els grans tenidors, és a dir, els fons voltors, al final, en molts casos, doncs, no veuen tant de marge en el seu benefici. Però el que nosaltres estem intentant, de qualsevol forma, és pressionar de totes les maneres perquè aquests pisos estiguin a disposició de la ciutadania.
1: Doncs una altra qüestió, en aquest cas vinculada al ple municipal que es celebra aquest divendres, el corresponent al mes de maig, i en el capítol de la moció vostès presentaran una relacionada amb la gent gran.
4: Sí, nosaltres presentem aquesta moció perquè fa un parell de mesos el ple de l'Ajuntament també es va aprovar, es va donar suport a un parell de dictàmens, no?, que són com posicionaments polítics en suport del pla estratègic de la gent gran que s'ha elaborat en el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, que és un pla, no?, que es fa pues per, com guia per tots els ajuntaments. Però és cert que en aquest pla, aquesta adhesió que nosaltres fèiem en aquest pla, no comporta cap acció concreta per si mateix. Llavors, el que nosaltres demanem en aquesta moció és que tinguin partides pressupostàries concretes corresponents a la visió d'aquest pla estratègic. És a dir, per exemple, des de fa molts anys, la visió que s'ha tingut d'atenció a la gent gran ha sigut sempre molt, molt assistencial, no? I aquest pla el que ara fa és revisar aquesta forma de veure les polítiques que es fan de cara a la gent gran i veure'n de forma més holística, no?, més general i més transversal a tots els aspectes de la vida. Jo crec que una de les peticions que nosaltres fem a l'Ajuntament en aquesta moció, que jo crec que és una de les més importants, és reclamar o lluitar a la Generalitat perquè tinguem una residència pública a la nostra ciutat. Sabem que tenim diverses parcel·les, no?, zones de la ciutat en les quals aquesta residència podria anar i bueno, creiem que és una de les més importants, però després hi ha també moltes altres com, bueno, assistència perquè la bretxa digital doncs sigui cada cop menor, també el millor acompanyament al CAP, no?, als serveis sanitaris perquè hi hagi menys maltractament, que també hi ha hagut diverses denúncies en els últims anys respecte al tracte, no?, que molts cops reben la gent gran. Bueno, és una mica la visió holística i transversal de com es tracta la gent gran a la nostra ciutat.
1: Justament era quan han finalitzat les jornades de la gent gran.
4: Efectivament, també volíem agafar aquest fil i bueno, felicitar realment com han anat, la gran participació que realment cada any tenen aquestes jornades, perquè tenim una gent gran a Castelldefels molt i molt activa. I bueno, pues estirant d'aquest fil, doncs ens agradava, en aquest cas, en aquest ple, doncs poder presentar aquesta moció.
1: Molt bé, no sabem encara l'ordre del dia, però bé, doncs hi haurà debat i el que és segur és que es farà el divendres i el que és segur és que es farà a l'una del migdia, que tindran almenys aquesta moció, no?, referent
4: sí,
1: a la gent.
4: Sí, exacte, sí, sabem que els companys de l'oposició presentaran altres mocions, però bueno, ja les debatem en el ple.
1: Molt bé, parlem ara del model de platja perquè estem ja en temporada alta i més aquests dies on ha augmentat la calor.
4: Sí, sí, sí. Efectivament, aquesta setmana ja comença a notar-se les altes temperatures, que l'estiu s'apropa, i a nosaltres, bueno, doncs, com sempre, ens preocupa quina serà la gestió de la platja que tindrem a la nostra ciutat. Per exemple, aquest cap de setmana o principi de setmana, dilluns, que va ser festiu a Barcelona, hi havia companyes que ens deien que a partir de Bellvitge ja les línies de bus que venien de Barcelona ja no acceptaven més gent als busos perquè estaven a tope, no?, de gent que venia cap a Castelldefels a gaudir d'un dia de platja. Bueno, no sé si a lo millor s'ha de fer una revisió i veure si els busos que tenim doncs són suficients o no, si hem d'incrementar línies o busos per poder arribar a la ciutat, perquè efectivament és molt millor que arribi a la gent de fora en transport públic que no per col·lapsar-nos la ciutat amb cotxes. I una altra cosa que nosaltres també doncs, aquest cap de setmana vam estar pendents és de la gran quantitat de festes i de, bueno, de turisme una mica... diguem que no era turisme familiar el que va venir aquest cap de setmana a Castelldefels, i nosaltres, bueno, no tenim cap problema amb les festes, sabem que la platja és perquè tothom la gaudeixi de totes les edats i de totes els tipus de gaudi que es pugui tenir, però bueno, creiem que sí que s'ha de tenir en compte bueno, el nivell d'afectació que això pot tenir doncs, per la ciutadania de Castelldefels, per totes les famílies i tal. Per tant, bueno, només posar una miqueta un punt d'atenció a quina és aquesta situació i quina és la previsió que es té per aquesta temporada d'estiu, que això també doncs, ho preguntarem al ple, a veure quina és la previsió que tenen.
1: Doncs precisament l'altre dia es va atorgar una estrella al Passeig Marítim de Castelldefels al cuiner Ferran Adrián, el de curs de l'activitat Summit Food Capitals, una xarxa a la qual pertany Castelldefels, que es va presentar també en el de curs de la qual la xocolata de Castelldefels.
4: Sí. Sí, sí, bueno, diferents temes aquí, no? El tema de... Nosaltres estem sempre hem estat a favor i contents de que participem a totes les xarxes que puguem a nivell estatal o inclús internacional per posar Castelldefels al mapa. Això és una cosa que a nosaltres sempre ens ha agradat i sempre hi estem d'acord. Això sí, doncs hem de veure que les coses tinguin una mica de sentit, no? Per exemple, nosaltres ja sabeu que ens hem manifestat en contra molts cops del que és el Passeig de les Estrelles, no? Aquest que tenim al Passeig Marítim. Però bueno, ja que hi és, el que nosaltres, el que sí que estem reclamant al govern des del primer moment que es va posar és fem un reglament, fem uns criteris de quines són les persones que a Castelldefels mereixen una placa. Perquè, per exemple, ara mateix tenim 4 o 5 plaques, crec recordar, cap a cap dona en aquest cas. Bueno, no sé, a lo millor de les 4 o 5 estrelles que tenim, a lo millor sí que hi hauria alguna dona que ha fet alguna cosa per Castelldefels que mereixeria estar en aquest passeig, no? Bueno, és per aquest motiu que nosaltres ens estem pensant doncs, si fer, com fer, no?, aquest reglament o veure de quina forma ho podem fer que tingui més sentit, que sigui més democràtic i que tingui en compte doncs, diferents criteris. I el mateix respecte doncs, a això, la xocolata, no?, que estaves comentant. Nosaltres sempre bueno, ens vam alegrar molt quan Patxi Larrea doncs, va rebre el premi a la millor coca de Sant Joan i ara doncs, que tinguin aquesta iniciativa per fer aquest xocolata doncs, històric de la ciutat és una bona, bueno, és una excel·lent idea perquè bueno, a nosaltres ens fa molta il·lusió que hi hagi comerciants de Castelldefels que treballin per potenciar no?, aquesta identitat de la nostra ciutat, aquesta història i que això doncs, pugui servir per com dèiem, no? Seguir posant el mapa a Castelldefels i que la gent vingui a gaudir a la nostra ciutat.
1: I aquest cap de setmana se celebra la festivitat de Sant Ponç.
4: Ah, sí, exacte, és veritat. Nosaltres bueno, sempre estem per allà passejant. La veritat és que posar en valor l'artesania no? I els comerços i les entitats que posen aquí paradeta per celebrar doncs, aquesta festivitat doncs sempre ens agrada i bueno, això estarem per allà passejant i veient les paradetes.
1: I una notícia que l'afecta directament a vostè és que el 13 de juny Movem en Comú Podem presenta la candidatura de cara a les properes eleccions municipals de l'any vinent.
4: Exacte. Nosaltres presentarem bueno, el nostre encapçalament, que com ja vam anunciar fa unes setmanes, doncs serem jo mateixa i el Javier Martín. I bueno, tenim moltes ganes d'aquest nou moment no?, que està vivint la nostra organització i estem convidant a tothom a que pugui venir perquè, sobretot, el que aquest acte vol ser és, òbviament, doncs, una presentació, no?, una passa endavant, però també un espai... O sigui, començar a seguir sent aquest espai que està obert a escoltar, a poder rebre totes les aportacions i tots els suggeriments i les propostes de millora de la nostra ciutat que nosaltres ara, doncs, en la curs de les properes setmanes, doncs, començarem a treballar en el nostre programa electoral i ens agradaria doncs, comptar amb totes les idees possibles que vinguin de tot arreu possible per fer la millor proposta per Castelldefels.
1: És a dir, que aquest acte servirà també per recaptar propostes de la gent que es vulgui acostar.
4: Exacte, sí, sí, tindrem diverses bueno, com estacions o punts per una banda doncs, mostrar doncs, quines són les problemàtiques que nosaltres ara mateix a Castelldefels estem detectant que són més greus i per altra banda també doncs, veure de quina forma recollim doncs, aquestes propostes, aquestes suggerències, òbviament també doncs, telèfons i correus de qualsevol persona que vulgui participar, no només en aquest acte, sinó doncs, a partir d'ara a treballar amb nosaltres.
1: I ja presentarem més endavant la llista sencera.
4: Exacte, sí, sí. Ara començarem, quan ja estiguem presentats, el Javier i jo, doncs, començarem a treballar i a ubicar doncs, quines són aquestes persones que han d'acompanyar-nos, diguem, o que han de formar part d'aquest equip que volem tornar a estar al govern de la ciutat.
1: Molt bé, que el com més a destacar, senyora López?
4: Jo crec que aquí ho deixem bé.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Sílvia López, portaveu. Bueno, portaveu no, portaveu la Candela López també. Portaveu serà, no?
4: Exacte.
1: En el futur. Però sí, regidora de la formació Movent en Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé, molt bon dia.
4: Moltes gràcies, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la...

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: I avui amb Esquerra Republicana de Catalunya, com cada 15 dies aproximadament, i tenim doncs la presència de la Lourdes Armengol, una de les dues regidores amb què compta aquest partit a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia, senyora Armengol.
2: Bon dia.
0: Si li sembla, repassem els punts més aixecats del ple d'avui, que arribarà a la una del migdia.
2: Sí, bueno, en principi hi ha fins al punt, sembla que és el 7, 8 o així, que no sé si és el 8.
0: Fins al 8, sí.
2: Fins al 8, sí. Fins al 8 són donar comptes, que això ja saben que no té, no té cap valor de votar. No podem votar perquè és només donar comptes, són atribucions que té ja el govern i que sí que podem intervenir, no? Però no es poden votar. Són més que res doncs, temes d'hisenda, no? de temes de tresoreria, temes de l'agència antifrau, temes de... Però bueno, són tècnics, punts tècnics que són, bueno, que s'han d'anar doncs, a la elaborant al llarg de l'any, com per exemple doncs, el control, la fiscalització de cada quan es paguen en els proveïdors. Bueno, són aquestes coses que passen. Sí que hi ha un debat, però no hi haurà com mai hi ha hagut una votació. Tenim un escrit que per mi i pel nostre grup també és important, que és l'escrit de la PAC. Aquí compartim plenament la preocupació doncs, que expressa l'escrit en el sentit de l'augment de la vulnerabilitat després de la desaparició o la bueno, de les mesures de protecció que han tirat enrere doncs, dos partits en concret, Junts i PP, i que quan això passa doncs, les persones doncs, queden més desprotegides. I en aquest cas, doncs, aquí a Castelldefels, jo abans li comentava, és un ple rere l'altre el que ens porten des de l'APA doncs, exemples de gent que ho està passant molt malament. En aquest cas porten a gent que a més de que està doncs, en un desnonament sinó imminent, molt proper, també hi ha una qüestió d'assetjaments, d'abusos, no? Que per nosaltres són molt importants perquè això d'alguna manera donen aquesta inestabilitat i aquesta angoixa. I estem parlant de persones, estem parlant de dignitat, estem parlant de nens, i viure d'aquesta manera doncs, és un viure que no és viure. I la solució que dona l'administració, que són les 72 hores de suport doncs, d'habitatge, doncs, no és una solució permanent i només fa que incrementar l'angoixa. Per nosaltres sí que té algun, sí que a part de que el govern no es pot amagar darrere de les competències que no té, sí que té una sèrie de responsabilitats que és protegir, acompanyar, i també doncs, evitar els assetjaments immobiliaris. Doncs, l'escrit que nosaltres contestarem serà en aquest sentit que li deia. Després dels escrits tenim ja, si entrem directament al ple, doncs el primer diu... espera, on el tinc, on te l'he deixat? Sí, el ple aquí. Tenim això, sí, a la comissió de l'antifrau, aquesta ja he dit que res, que ja era un punt tècnic i que passava, després modificació parcial de la relació de llocs de treball, que aquest sí que és important pels treballadors de la casa perquè és resoldre un greuge que hi havia entre la mateixa categoria amb alguna especificitat diversa per la qual un enginyer cobrava una determinada quantitat i una altra més inferior, i això el que s'ha fet és potser doncs, unificar-ho. També passa després doncs, tot el tema de la policia per canviar el quadrant. Sabem que necessitem policies cada dia més. De fet, n'entraran 34 d'aquí no molt poc, però el cap de la policia sí que ha demanat el canviar el quadrant al 7x7. Això són coses molt tècniques a la policia.
0: Bueno, és que treballaran 7 dies seguits i després 7 dies de festa, no?
2: Exacte. I aleshores, doncs, aquí, doncs, això per ells els significarà doncs, una, que

tindran una major amplitud, abarcaran més els conflictes tot que podrien haver normalment a la ciutat. Després hi ha un parell de punts que són de la productivitat, un que seria un determinar en funció dels avançaments digitals que vagin fent els treballadors, aquesta seria una productivitat, i l'altra resoldre en el temps, en aquest any que ha passat, si s'han complert tots els que ja es van negociar en el seu temps amb els sindicats, que per tal de que puguin assolir aquesta productivitat, uns mínims que s'han de fer, perquè el diner públic no es pot donar així per així, sinó que s'han de complir una sèrie de requisits. També hi ha unes autoritzacions de compatibilitat, que això, per qui no ho sàpiga, és perquè molts treballadors de la casa funcionaris demanen poder treballar fora, i aleshores el que hi ha són uns requisits molt estrictes, uns requisits econòmics que s'han de complir, però també un requisit molt important, que és el no treballar amb una altra administració pública o una altra feina pública. Per tant, en aquest pas passen dos, però una no passa per això, pel tema aquest que li deia. Després hi ha el del CTC, em sembla que és, ja, sí. No? Que és el CTC, que nosaltres des d'Esquerra estem d'acord en que això sigui aquesta afectació del domini públic del CTC

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs, efectivament, i amb nosaltres, com cada dilluns, som Castelldefels. En aquest cas, ens acompanya Ramon Amador, regidor d'Educació i també de Pau i Solidaritat. Molt bon dia, senyor Amador.
2: Molt bon dia.
0: Bé, aquesta setmana, setmana de cloendes, perquè queda molt poc perquè s'acabi el curs.
2: Totalment. I, de fet, avui és festa, a mi no m'han donat festa, eh? Bueno, festa, no, hi ha dia de lliure disposició i estic aquí.
0: Exactament.
2: Veig tots els parcs. Bueno, ara començaran a omplir-se els parcs i la platja també, no? Però, bueno, s'ha de gaudir d'aquest bon temps que arriba i que sí, i que ja començaran en uns dies el que és la jornada intensiva i, de fet, doncs, a gaudir ja del bon temps, no? Per això ja estem a l'acabament, ja estem finalitzant el curs amb un munt de cloendes, un munt d'activitats que, bueno, que això també, doncs, el que passa és que són bones coses a nivell educatiu a Castelldefels, no? I estem tancant projectes, estem tancant activitats i aquesta setmana, de fet, comença demà, tancarem el que és la mostra d'extraescolars, la mostra d'extraescolars, i ja arribem a la vintena edició, no? I això, doncs, és diu moltíssim, no? D'aquesta activitat, no? I és una mostra artística, com ja sabeu, no? I és molt interessant.
0: I en aquest cas, la novetat que ha presentat la mostra d'extraescolars és que també la inclusió s'ha estès a aquesta activitat, oi?
2: Sí, sí. O sigui, ja des d'aquest curs, el començament d'aquest curs, des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també, doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment, per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fent la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? S'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs, puguin participar, no? I, doncs, puguin estar els infants i joves, pugen a l'escenari per compartir tot el que això, han treballat en teatre, música, dansa, i el fet de jo estic molt orgullós, l'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat, perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet, també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles, doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no? Dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
0: Un altre projecte que conclou, que se celebra, doncs, al final per aquest curs, un projecte molt diferent, el projecte Eslora.
2: Eslora, també. Un altre projecte, doncs, que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves bueno, que els costa una mica més el estudiar i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses o en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi, doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen, doncs, una mica la feina, no? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses de diferent, del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica, també tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs van cap a un lloc o per un altre, no? I això, doncs, aquest projecte Explora, el que ho vaig comentar alguna vegada, no? El que pretén aquí és, doncs, que tenim una ràtio d'abandonament escolar. Bueno, de fet, tenim un bon ràtio, però continuem tenint una ràtio d'abandonament. O sigui, tenim comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, doncs tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no? Però encara és un tema molt preocupant a tot el col·lectiu educatiu perquè és molt alt, i amb aquest projecte i altres projectes molt semblants, doncs, actuem davant d'aquest jovent per reduir aquest abandonament, no? I el que pretén aquest projecte, l'Eslora concretament, és això, és acompanyar, és orientar, és motivar i ajudar a donar valor a aquests joves, no? Per poder orientar-los millor, per poder donar-los el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació, doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canvia una mica, no? I es dedica més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No globalment, sinó més personalitzat.
0: Doncs una altra cloenda que arriba és la de l'estima, com despertar aquestes vocacions científiques entre els infants i els joves.
2: Exacte, doncs aquí l'estiment, la veritat és que la paraula és bonica, estiment Castelldefels, i és així, doncs el món educatiu estima Castelldefels, i aquest projecte, doncs, també l'organitza conjuntament amb l'Ajuntament, el Centre de Recursos Pedagògics d'aquí de Catalunya, que tenim aquí la ubicació, doncs és una activitat també molt bonica, perquè també intenta trencar estereotips, no? Per què? Perquè, bueno, és el que intenta és obrir i gaudir d'aquestes vocacions científiques, val? L'estiment, doncs, és un acrònim de ara està en anglès i el meu anglès...
0: Ciència,
2: tecnologia, matemàtiques... Exacte. Molt bé.
0: Ciència.
2: Tu ets una de les vocacions científiques, no?
0: Sí.
2: I el que es fa, doncs, és aquestes vocacions més científiques, doncs, de ciència, això, de tecnologia, creativitat, doncs, d'una manera més vivencial a les aules. I després també, doncs, tenia aquesta cloenda per no demostrar, sinó per visibilitzar tota la feina que han fet durant tot el curs en aquest aspecte, no? I són àrees també molt formatives, molt creatives, per donar valor als joves, perquè tothom, i aquí sí que és veritat, no?, que amb una mica de carinyo, no?, d'acompanyament, com ja he comentat també en l'Eslora, doncs la veritat és que surten vocacions que mai ho haguéssim dit de persones o de nens que a vegades estan doncs, una mica retraïts i una mica més això, no? Amagadets en l'aula o inclús en la família. No? I per tant és molt important aquest projecte també per trencar aquestes desigualtats i estereotips en quant a gènere. No, no sabent aquest dia que serà el proper dijous, no aquest sinó l'altre, aquest dijous és el projecte Explora, la Cloenda, i el proper dijous de la setmana que ve és aquesta cloenda de l'estiment. I no sabent, en aquest programa, pel matí, estarem a la plaça, i de fet és tot un acte durant tot el matí, que venen totes les escoles, tots els centres, a presentar els seus projectes, els seus invents, els seus robots, i a vegades molt interessants. No sabrem si quina programadora, quina científica, no? Doncs sortirà d'allà o que ens mostrarà el seu experiment, no? I això també doncs, veus com també fa un temps totes aquestes àrees eren més d'homes, però que cada vegada també, i aquí a l'UPC ja ho estan veient també, doncs hi ha més dones, no? I això també doncs, és de reconèixer.
0: I tant, mica en mica, no és tampoc, segons els diuen persones expertes amb les que hem parlat, doncs el percentatge que hauria de ser les aules, però bé, això comença també pels nivells de l'ESO i els nivells després del batxillerat, per aquesta vocació.
2: Sí. De fet, també hi ha una altra cloenda que va ser un parell de setmanes, que és els treballs de recerca, no? I això també crec que ho vaig comentar, no? L'altre dia, sí, no? També molt interessant, treball de recerca d'un nivell molt alt, altíssim. De fet, eren joves de 15-16 anys que ja van contactar amb, ja ho vaig comentar, no? Amb l'ICFO. O sigui, van anar a l'ICFO a estar allà amb enginyers per preparar tot un experiment. Un xaval de 15 anys, no? Això és nivell. O sigui, la veritat és que aquí tenim un nivell molt alt de tant d'orientació com de formació com d'acompanyament al nostre jovent, i jo crec que també per això és el que he dit abans, no? Que la nostra ràtio d'abandonament escolar és més reduïda, és més baix que de la resta de municipis del voltant i de Catalunya, no? Sencera. O sigui, perquè aquí s'està fent una bona feina, De fet, totes aquestes cloendes reflecteix tot el treball que s'ha fet durant tot l'any, no? Tota la dedicació per part de tot el col·lectiu, no només educatiu, com he comentat de l'Aurora, sinó també empresarial, laboral. Aquí també ens ajuda i es fa un treball molt transversal amb totes les àrees de l'Ajuntament. La Guaita ens recolza moltíssim i ofereix empreses que volen ajudar al nostre jovent. O sigui, això diu molt del valor que es dona com a ciutat a l'educació. I això doncs, emociona, i la veritat és que estem fent una bona feina dintre d'aquesta àrea d'educació que és tan important.
0: Doncs precisament, i vostè es referia abans, en situació de vaga o conflicte en el col·lectiu educatiu del professorat. Que sí. Demanen coses a la Generalitat.
2: Demanen coses. Què és el que demanen? Bueno, la veritat és que el primer que es demana, que es veu, que demana és diners. No és només aquest l'objectiu de demanar una pujada de sou o de beneficis econòmics. Hi ha més coses. O sigui, portem molt de temps, molts anys, que no es dediquen als recursos, per exemple, recursos a les aules per baixar les ràtios. Aquesta és una notícia també que nosaltres, aquí a l'àrea d'educació a nivell local, hem aconseguit. O sigui, això no està consolidat a tota Catalunya. Nosaltres a l'I3 tindrem el proper... Hem anat, des de que vaig començar a ser regidor, a demanar una reducció de ràtios. I el normal a Catalunya és una ràtio de 20 alumnes a I3, de 20, el normal, i aquí al proper curs en tindrem 18. O sigui, això és, ho hem aconseguit en totes les demandes de l'equip de govern, tota l'àrea, per poder doncs, oferir una millor dedicació. I tot això ve motivat, i és el que demanen també el col·lectiu educatiu a nivell Catalunya, i és un aprenentatge doncs, amb els recursos necessaris dels infants, dels joves, que ara cada vegada doncs, la professora té més responsabilitats. No és només sortir de colònies i que se'n van tres, fora de, tres dies o quatre dies o cinc dies fora de casa sense un agraïment o sense un benefici econòmic. Se'n van tres o quatre dies i deixen la seva casa, els seus fills, el seu, la seva parella, i això no mai s'ha reconegut. Això també és una de les coses que s'està demanant, no? I doncs el que, però bueno, la base per mi de les reivindicacions és els recursos que són necessaris també per la necessitat que hi ha del col·lectiu amb, no sé, amb necessitats educatives especials. Val? Des de fa molt de temps s'han reduït el que són els centres d'educació especial i la inclusió, doncs, s'han posat tot aquest col·lectiu amb necessitats especials a un espai ordinari, de places ordinàries, a dintre de les escoles normals. ¿Vale? Això que representa per un professor que té 20, 30 alumnes i ara amb 2, 3, 4 i cada vegada més alumnes especials, doncs una dedicació que no té ni temps ni formació. Vale, la Generalitat sí que doncs, ho està reconeixent, totes aquestes necessitats que s'han acumulat durant tot aquest temps, i llavors doncs, destinaran més recursos. Jo crec que s'està arribant a un acord ja, i espero que abans d'acabar el curs puguin arribar a un acord perquè bueno, es destinin tota... Bueno, bueno, que arribin a un acord per poder millorar l'educació a tots els nostres centres. I aquí, doncs, des de l'Ajuntament, que és el que estem fent i que és el que podem fer, doncs, i el que estem, bueno, pues és escoltar, acompanyar i continuar treballant conjuntament i en comunitat educativa. Abans ho hem comentat, no? Nosaltres, a les extraescolars, que és també un recurs 100% municipal, doncs ahir hem destinat més recursos i és el que volem també dintre de l'horari lectiu el professorat.
0: En aquest cas també és fonamental el paper de les famílies, entendre també l'avaluat del col·lectiu del professorat, no?
2: Així és, i he estat jo, normalment soc també un participant més de dels consells escolars dintre del centre d'aquí de Castelldefels, i les famílies ho entenen perfectament. Entenen que cada vegada se'ls demana més al professorat i no estan reconeguts totes aquestes tasques extres. No? A vegades han de ser infermers, han de ser logopedes, han de ser...
0: psicòlegs.
2: Psicòlegs, sobretot, no? Per infants i per adults, també sí, per les famílies. Sí, que les famílies també a vegades sembla i...
0: Hi ha més exigències també, no?
2: Total. Tant l'educació com l'ensenyament ja ho deixen tot al professorat. Deixen l'infant a l'escola, vinga, me l'heu de retornar ja ben preparat per la vida, per disposar de límits, per el diàleg, per tot. Que arribi a casa ja amb tots els deures fets.
0: Per ser en aquest sentit un espai també que es fa des d'educació, que també clourà, és l'espai de debat educatiu.
2: Aquest és molt valuós per nosaltres, per tothom. O sigui, nosaltres també aquí, des de l'àrea d'educació, donem molt suport a les famílies, perquè és un col·lectiu que es necessita, o sigui, també per l'educació. O sigui, és bàsic, no només el professorat. I en aquest aspecte doncs, destinen l'EDE, destinen molts tallers, molta formació a tota la feina que fa els tècnics envers a les famílies, que és un col·lectiu molt important també, perquè moltes vegades ens venen famílies, sobretot les més joves, que no saben com educar, que no saben com actuar, no saben que algunes famílies també venen de fora i no saben el nostre sistema educatiu com funciona, i bueno, és cultural també. De fet, vinga, va, sí, ho dic. Hem rebut un correu electrònic el divendres
0: sí.
2: D'una entitat escolar del Japó que volen venir aquí a Castelldefels, que volen venir a Castelldefels, ja tindrem més informació, hem d'acabar de concretar dates i visita i demés, que volen venir aquí per veure el nostre sistema educatiu, la nostra orientació, com treballem amb les escoles. Ostres, i això ens omple de goig, la veritat és que sí, una entitat de Japó.
0: Molt bé, doncs, com diu vostè, parlarem a les següents setmanes i també parlarem una mica des del balanç en general que a part la regidoria d'educació ha tingut aquest curs.
2: Molt bé.
0: I si hi ha novetats de cara al curs vinent, que segur que sí.
2: Segur que sí, hem de continuar, no parem de fer i l'educació no ha de parar, no només a nivell pedagògic, sinó també a nivell local per prendre decisions, per millorar projectes i continuar doncs, amb aquesta prioritat que per part de Som Castelldefels l'educació és tot.
0: Moltíssimes gràcies, Ramon Amador, regidor d'Educació, Pau i Solidaritat per Som Castelldefels. Fins aquí unes setmanes.
2: Moltes gràcies.
0: A vostè, bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels, i benvingut al teu programa, el capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Alison Krauss i Jim Johnson comencen el programa i ens diuen amb aquest tema: fes que el món desaparegui. Make the world go away. Fes que el món desaparegui. Treu-me'l de damunt. Parla'm i recorda'm el temps de quan ens estimàvem. Abans de que el món se t'emportés. Si ho recordes, perdona'm. I fes que el món desaparegui. Perdona'm si et vaig fer mal. I deixa que et compensi dia a dia. Make the call, go away. James Johnson i Alison Krauss.

Desperado, bandit, amb la veu de Gil Johnson. Per què no vols entrar en raons? Ets tu i tens els teus motius. Saps que la carta de la reina de cors és la teva millor aposta. Però tu només vols el que no pots aconseguir. La teva presó ha estat caminar per el món sol, sense por de l'hivern ni de les nits solitàries i fredes, ni tampoc de la manca de llum. On són els teus sentiments, desperado? Gil Johnson.

Emilio Harris, adieu, adeu, goodbye. Recordo haver-te abraçat totes aquelles llargues nits que vàrem passar junts. Potser et vaig fer plorar quan vaig marxar. No sé si vàrem arribar a dir-nos adeu, però recordo totes aquelles nits. A cops et trobo a faltar. Gairebé tots els nuvis, quan trenquen, ploren. Nosaltres ja no sé si ens vàrem arribar a dir ni tan sols adeu. Goodbye, Emilio Harris.

Al capvespre, música per somiar. Good year for the roses. Bon any per les roses. Te la canta George Jones i Alan Jackson. No suporto veure carmín els cigarrets del cendrer. Els teus llavis els van acariciar mentre feies les maletes. Tu sabies el que volies, jo no. Quin bon any fa per les roses. N'està ple a besar. 3 anys de matrimoni que se'n van en orris avui. Ja no ens parlem. Ja ens ho hem dit tot. Moltes coses em volten per al cap, però no te n'he dit cap. Només ens queda un bon any per les roses. Good year for the roses. George Jones amb Alan Jackson.

Estiu. Summertime, amb Mahalia Jackson. Som a l'estiu. Amb aquest temps, la vida és fàcil i bonica. Els peixos naden i les flors i els arbres floreixen. No ploris. Som a l'estiu. Un matí d'aquests et despertaràs cantant i somrient. Tu segur que volaràs molt alt. Dominaràs el cel. Tranquil·la, els teus pares som al teu costat. És estiu. Summertime, Mahalia Jackson.

Ve ara la lluna de la collita, Harvest Moon, amb els Mavericks. Apropa't a mi i escolta'm bé. Per què no somiem aquesta nit? Parlem sota la llum d'aquesta lluna. Jo segueixo enamorat de tu i vull ballar altra vegada amb tu sota aquesta lluna plena. Jo sempre t'he estimat de tot cor, però ara em costa molt veure els teus ulls brillant com ho feien abans, tot i plens de l'amor que senties per a mi. Harvest Moon, de Mavericks.

Crying Time, temps per plorar. Aquest tema ens el porta Lori Morgan. És temps de plorar altre cop. Sé que em deixaràs. Ho puc llegir als teus ulls. Dius que has trobat algú que t'estima més. Doncs bé, que siguis molt feliç. Quan te'n vagis, per a mi tornarà el temps de plorar. Ja no tinc cap guspira d'esperança en recuperar-te. I totes les emocions estan ennuvolant tots els meus pensaments. Crying Time, Lori Morgan.

Eric Clapton et canta ara Alberta. Alberta, on has estat tant de temps? No he conegut l'amor des de que vas marxar. Alberta, on ets? Sempre et tinc dins el meu cap. Ara he après el que és patir. Esmento el nom d'Alberta i tan sols nombrar-ho, el dolor em torna. Les tremolors m'arriben fins al moll de l'os. Alberta, on ets? Alberta, Eric Clapton.

Solomon Burke ens diu ara aquests braços meus, these arms of mine. Aquests braços meus ara estan sols, estan anhelant abraçar-te. Deixa't abraçar, jo t'estimaré sempre. Aquests braços meus estan cremant, volen abraçar-te i estimar-te. La meva ment és ara tot un embull de pensaments i no en puc caçar cap. Tu em fas somiar quan tots els meus pensaments són plens de malsons. These arms of mine. Solomon Burke.

Al capvespre, música per somiar. Venen ara en Cody Johnson i en Willie Nelson amb la cançó Sad Songs and Waltz, cançons tristes i valsos. Estic escrivint una cançó per tu. Explicaré en ella el teu engany. És una cançó trista, com ho són les meves llàgrimes. Però no tinguis por. Estiguis tranquil·la, doncs ningú l'escoltarà. Aquest any, les cançons tristes i els valsos no es venen. Ningú les compra ni les vol escoltar. L'acidesa que duc dins em provoca gro a les meves paraules. Sento les embranzides ferotges de tots els sentiments ferits. Amiga, amic, et desitjo dolços somnis. Cuideu-vos, us espero la setmana vinent. Us deixo amb Sad Songs and Waltz, amb Cody Johnson i Willie Nelson.

0: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
1: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels.
5: Mamà, ¿por qué no me dejas hacer una go-go-go?

do you run from rejection? Am I losing?

0: Yo sé que no me miras, pero me escucho.
1: 98.5. Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
4: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels.
5: Indianàpolis.

nombre que se quiebra en soledad, que cobijo encontrarás.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.